0: sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet dos morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat, i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de feia temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses, volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, 500.000 aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que han exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandriaja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestra frontera y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. I encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo es de calma tensa, reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo y además no solo los vecinos del principio, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se le agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribarà a xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat dos morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
17: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit.

0: La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
2: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
3: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
1: Lorenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
4: Però què ets, Tomàs? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot, i mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Amfitrion, entre moltes altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció de l'ex-Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
6: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que no em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a Trescatinfo, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, era un actor, era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
8: Era un actor que si algo admiraves d'ell és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a Trescatinfo, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: Horòscops.
1: Amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte a l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
0: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanc i blau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol arremet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
0: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions, y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de feia temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que es està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem però fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Denis Endeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensar la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia, Israel diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%. Se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i de retruc si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que el novembre o el desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Evacuats tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
17: And all of us have now arrived to Katmandú.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
19: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
19: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
21: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005, i ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
20: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
22: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
20: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
23: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle. O sigui, portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents.

0: i assistirem al debut en la narració de Cristina Genevat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
1: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genevat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica la Macrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedermann, de només 23 anys, presenta Lazar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
0: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, l'Egen ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
4: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
3: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça-Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins

0: que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de dos sotscampionats, i també dues Copes d'Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per dos anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 km entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb tres ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janos Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Zafiulina en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bono.
1: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i per tant a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandriaja.
2: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
8: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
2: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
8: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
2: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i per no sembla tou amb Rabat. Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
8: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
9: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
8: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
9: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants i encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla de pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria, me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. Todo el mundo aporta algo y además no solo los vecinos del principio, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se le agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas, por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat dos morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
17: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varilleros i Òscar Orenzana.
19: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
20: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
18: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
21: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
9: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
22: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diria que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
9: En una entrevista a Trescatinfo, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
23: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules, i hem vist aquest any passat a pel·lícules que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, era un actor, era un gran actor.
9: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
24: Era un actor que si algo admiraves d'ell és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
9: I el director Roger Gual, en declaracions a Trescatinfo, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
25: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
9: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrana, que s'estrenarà l'any que ve.

0: amb David Ubach. El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat al Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Legion ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a la zona.
1: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
0: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
2: 3Cat Info.
0: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol arremet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
3: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
0: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
2: 3Cat Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
0: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el russa Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'un altre en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de feia temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem però fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Denisa Ndeaja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portaveu del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado, y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%, se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i de retruc si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica els rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
18: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica gravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
18: S'administra en el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
20: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005, i ara, 20 anys després, doncs, porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
19: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
21: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
19: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
22: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle, o sigui que portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genevat i d'una nova estrella literària.

0: publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic-hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radencliffe, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la ribera del Tàmesi. El publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta Lázar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
1: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: amb David Ubach.
1: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, l'EGN ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
2: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
1: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove arriba a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça van deixar jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
1: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que

0: serà Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: Trescat Info.
0: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxat per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 km entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: Trescat Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bonet.
1: Trescat Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat, i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: És el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable, i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit, perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari, i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu, i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandriaja.
8: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
9: No veo ninguna informació que alumbre alguna duda sobre la participació de les autoritats marroquíes.
8: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
9: És que el Servei d'Acció Exterior Europea ha dit que efectivament hubo redes russes e israelis que propagaron estos bulos i que atacaron al gobierno de España i a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
8: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc, i per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
9: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
8: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
9: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
8: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants i encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla a pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo es de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, però és l'estat de dret el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria. Me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La todo el mundo aporta algo y además no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas que se les agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar, que quedan por filiar, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero quiero decir, pero las cifras son estas, por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat dos morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
17: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iranena de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Benz, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit.

0: La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
2: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut y fem las reparaciones pertinentes.
3: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
1: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
4: Però què ets tu, Mas? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot, i mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
5: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare Dentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
6: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
5: En una entrevista a 3Cat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
7: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, era un gran actor.
5: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Net.
8: Era un actor que si alguna cosa miraves d'ell és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
5: I el director Roger Gual, en declaracions a 3Cat Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
9: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
5: Garrido aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrana, que s'estrenarà l'any que ve.

0: amb David Ubach.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte a l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi, Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
3: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell, el jugador mallorquí de 26 anys, arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
4: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
3: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
5: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos tres años en el Magdeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Fiolina en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el 1000 i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubac, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem però fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
6: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
7: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
8: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
7: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
8: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
7: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i, per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
8: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
7: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
8: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
7: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
9: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
10: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%, se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i de retruc si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
6: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
11: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
12: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
13: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos en aquests moments, no?
12: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
15: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi Narendra Modi amb una contundència poc habitual.
16: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
15: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
17: Evacuats tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
14: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descansar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3cadinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
19: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa, tenen la sensació que intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
19: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu d'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
21: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005, i ara, 20 anys després, doncs, porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
20: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
22: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
20: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
14: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
23: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle, o sigui que portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que siguem nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genevat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedermann. Marc Ruiz.
24: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genevat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica La Macrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta totes les

0: Tàmesi, el publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de només 23 anys, presenta a Lazar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família europea durant el segle XX que li ha valgut les comparacions amb Thomas Mann, editat per Edicions 62 i Salamandra.
1: Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que serà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària, Barcelona. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piromusical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Cas Grasses en el Piromusical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, l'EGN ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
4: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
3: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove arriba a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça van deixar jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
3: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà Rubén Sánchez? L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info.
3: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanal.

0: les enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 km entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus 2 reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bone.
1: 3CAT Info.

0: Educació destitueix el número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat, i les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat i que ja no té més per oferir.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies, amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu, a la resta del país, sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Comencem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretària general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Dret Social, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els tres expedientats són un al càrrec del departament i dos funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de l'errada a les proves PISA. Entenen que calen explicacions i que es depurin responsabilitat. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la juntaire Anna R. li ha retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
5: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del Departament d'Educació no soluciona la situació als centres. I el desgavell de PISA s'hi suma l'inici del curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara no està garantit perquè els sindicats convocants mantenen la vaga del dia 8 de setembre. El Departament d'Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. La consellera Niubó ha anunciat noves mesures, mig miler d'aules d'acollida més, 1.800 professionals més als centres i una inversió de més de 250 milions d'euros per millorar les infraestructures. Per tot plegat demanava flexibilitat i comprensió.
3: Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i per tant a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat.
0: Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, vol que tot plegat es concreti sobre un calendari i la directora de FAC, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, ha demanat canvis estructurals. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial.
0: AFAC creu que els recursos anunciats són insuficients per l'escola inclusiva, així com el paquet per sufragar els efectes de les altes temperatures a les aules.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez hagi reaparegut aquest dilluns en públic, el cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sandriaja.
2: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
8: No veo ninguna informació que alumbre alguna duda sobre la participació de les autoritats marroquíes.
2: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
8: És que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
2: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i per no sembla tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
8: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
9: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
8: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
9: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: Ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
10: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: També ha exigit que s'acceleri l'expulsió dels immigrants i encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
11: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. Un mes després de l'entrada irregular de més de 72.000 immigrants, la situació, com dèiem, està lluny de normalitzar-se a Ceuta. L'ambient es va tensant dia a dia amb manifestacions i alguns enfrontaments amb la policia. El govern espanyol assegura que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
12: Ceuta és una olla de pressió amb manifestacions matí i tarda, aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse als serveis que presten. Rajit Esbihi, de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, fa aquesta crida a la calma.
13: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma. Tenemos que evitar un estallido social. Y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
12: També hi ha protestes en els llocs on s'instal·len centres d'acollida, en general molt senzills, com el que hi ha al barri del Príncipe. Acull nenes, dones, algunes embarassades. L'ajuda la rep l'Ahmed, que se n'ocupa.
14: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal. La gente ha sido muy solidaria, me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres. La verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
12: Aquestes últimes hores, aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta. Mentrestant, en altres centres com la Loma, a Colmenar, hi ha hagut aldarulls aquest dilluns entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: I el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi, encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han filiat gairebé 1.500 menors, però que calcula que encara en queden uns 1.200.
15: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero quiero decir, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: En paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Els Estats Units i l'Iran han reprès els atacs mutus un mes després dels últims bombardejos, mentre les negociacions entre els dos països continuen en punt mort. Washington ha bombardejat l'illa de l'Arak, situada a l'estret d'Hormuz, una acció que la Casa Blanca ha qualificat de limitada i precisa i que, segons assegura, tenia com a objectiu destruir dos llançacoets instal·lats en aquest punt estratègic. L'atac ha causat 2 morts. L'Iran ha respost atacant interessos nord-americans a la regió, en concret bases dels Estats Units a Jordània i als Emirats Àrabs Units. Malgrat aquesta nova escalada, el president iranià, Massoud Pezeshkian, manté que continua obert a una solució diplomàtica.
17: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
0: En declaracions a la cadena Fox, Donald Trump ha amenaçat de bombardejar fortament el país. De fet, Trump ha publicat un vídeo fals, generat amb intel·ligència artificial, sobre un atac a l'illa iraniana de Jarq, que el seu vicepresident, J.D. Benz, ha justificat dient que es tractava d'un missatge d'advertència a Teheran. Aquesta escalada de les tensions s'ha traslladat al petroli i el preu del barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 90 dòlars. I de fet, des d'aquest dimarts, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica causada per la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja ha estat explicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
1: 3CAT Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un cotxe que ha provocat un accident mortal aquest dilluns a Barcelona. La víctima és un motorista de 38 anys que estava aturat al semàfor del carrer Aribau, en Mallorca, quan el cotxe que conduïa l'arrestat ha embestit la moto. L'home ha fugit i els agents han aconseguit localitzar-lo i detenir-lo. El conductor s'ha negat a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa d'un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i de la negativa a fer-se els controls. Aquesta és l'onzena víctima mortal a Barcelona aquest any en accident de trànsit. La pedregada que fa una setmana va caure a la ciutat de Tarragona va afectar com a mínim 2.000 vehicles. Aquest és el càlcul que fan els professionals coneguts com a desabonyegadors, que es dediquen a reparar carrosseries. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Varelleros i Òscar Orenzana.
19: Nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
20: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace dos en Valencia otros 7 meses, ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
18: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Varelleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
21: Però què ets tu, Mas? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo?
0: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Marc Ruiz.
22: Format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, L'Adopció, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'Anfitrión, entre moltes altres. En teatre va formar part fa poc de l'elenc del Mestre Margarita, de Mikhail Bulgakov, de Glengarry Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola i en veu baixa, d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per les seves interpretacions a L'Heroi i Molt soroll per a no res, i va tenir dues nominacions els Gaudí. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
23: Sortir en escena, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
22: En una entrevista a 3 Cat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió i gran actor.
24: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, vull dir, era un gran actor.
22: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
25: Era un actor que, si alguna cosa miraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
22: I el director Roger Gual, en declaracions a 3 Cat Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
26: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
22: Garrido aquests últims mesos havia rotat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.

0: amb David Ubach.
1: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase de patiments. A la primera part, Camell ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat, amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al minut 21. Ja a la segona meitat, Lejeune ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. Marc Bernal ha lloat Rafinha en declaracions a DAZN.
2: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
1: Respecte de l'últim 11 titular, Flick ha introduït les novetats de Koundé, Christensen i Olmo en els llocs d'Eric García, Gerard Martín i Fermín. Al segon temps, Rodri, Fermín, Cancelo, Adeyemi i Hamza, que ha debutat, han tingut minuts. Rafinha, mentrestant, suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça, el més jove a arribar a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns s'ha jugat, per cert, un altre partit que ha tancat la tercera jornada a primera, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça doncs és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7, l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. Tornem al Barça.
3: 3CAT Info.
1: Perquè el davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats i també 2 títols de la Copa Amèrica. Ara tornem a casa nostra per parlar de l'Espanyol. I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme a les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol ha remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'acord entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació de lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028.
4: Que em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
1: D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'equip suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. El Pinarello s'afegeix a 3 catalans més, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, el director esportiu principal de l'estructura. A la Vuelta a Espanya, Enric Mas lidera la prova per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Pogačar, segons el comunicat mèdic del seu equip, l'Emirates, quedarà ingressat uns dies i un cop amb l'alta tornarà al seu país per començar la recuperació. Del ciclisme passem a l'handbol.
3: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Zeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
5: Presión ninguna. Vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburgo.
1: Tots dos han firmat fins al 2029. A l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Fiolin en 3 sets, de manera que ha avançat a la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'argentí Nabone. I al quadre femení, la barcelonina Oksana Selekmeteva ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets i ha superat la primera eliminatòria.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte de les proves i ha exculpat els centres que la informació no arribés. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. A partir d'ara també us explicarem que l'Euríbor frega el 3% i tanca l'agost al nivell més alt dels últims 2 anys. Això encarirà les quotes de les hipoteques variables. També que l'Índia pressiona Rússia perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna. El president indi diu que la continuïtat del conflicte perjudica tota la humanitat. I que els equips de salvament del Nepal continuen buscant supervivents de les inundacions amb l'amenaça del desbordament de 2 llacs i de despreniment de glaceres. El balanç de morts frega el miler i encara hi ha més de 4.000 desapareguts.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça lidera la classificació de la primera divisió de futbol després de superar el Rayo Vallecano per 5-2 en la tercera jornada de Lliga. Tercer triomf blaugrana en 3 jornades amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo.
0: I el temps, el primer dia de setembre, mantindrà la calor dels últims dies amb màximes que rondaran els 34 graus als llocs més càlids del país. Durant el matí hi haurà núvols al Delta de l'Ebre i al Camp de Tarragona amb alguns plogims. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. A la resta del país, sol. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert 3 expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més com a conseqüència del fiasco en les proves PISA. El càrrec de secretaria general d'Educació, que fins ara exercia Teresa Sambola, l'entomarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. De fet, ha reconegut que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres. Se'ls avisava que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era d'un 5%. La consellera Niubó ha entomat així les responsabilitats.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
4: El que esperàvem des de feia temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: Els 3 expedientats són un al càrrec del departament i 2 funcionaris, i cap d'ells continua en actiu. A partir d'aquest curs, que començarà dimarts que ve, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests usos baixen 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que es reguli.
0: Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix, però, que la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir la IA acabarà recaient en les famílies i que no totes estan preparades per portar aquest pes.
1: El que es està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
0: Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem però fins a finals de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions per als centres educatius.
5: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest dimarts al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot plegat després que Sánchez ha reaparegut aquest dilluns en públic. El cap de l'executiu espanyol no ha admès errors en la gestió, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta, sense concretar quan, i ha acusat Israel i Rússia d'haver amplificat a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'ha exculpat el Marroc. El govern hebreu i el Kremlin l'han desmentit. Madrid, Dani Sendeja.
6: Sánchez ha tardat un mes a donar explicacions i ho ha fet a la cadena SER. Ha assegurat que no hi ha cap informació que apunte a la implicació del Marroc i defensa la seva col·laboració.
7: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
6: En canvi, sí que assenyala Rússia i Israel, diu que van difondre entre milers de persones que podien travessar la frontera sense obstacles.
7: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
6: Una implicació que nega tant el portavoz del Kremlin com el ministre d'Exteriors israelià, que acusa Sánchez de mentir descaradament per tapar la seva gestió. L'oposició, però també els seus socis, li retreuen que exculpe del tot el Marroc i per no semblar tou amb Rabat, Sánchez anuncia una visita que no agrada al règim alauita.
7: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: El president espanyol tampoc ha admès errors del CNI, ni contradiccions entre els ministres, ni tan sols haver reaccionat tard o haver estat absent per estar de vacances.
7: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: Un Sánchez a la defensiva davant d'una crisi que ja condiciona la recta final de la legislatura que, repeteix, pensa esgotar.
0: I ara el govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'haver escoltat les declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident saudí, Alejandro Ramírez, ha afirmat que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i ha lamentat que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
8: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras y no dejar al final, como hasta la fecha, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino.
0: I ha exigit també que s'acceleri l'expulsió dels immigrants. Encara en l'apartat de reaccions a l'entrevista de Sánchez, Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra ha avisat que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits, tot i que ha obert la porta a acollir-ne dels que són a Ceuta. Ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
9: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: I mentre que els socis de Sánchez a l'executiu, Sumar, també han reprovat que el president espanyol no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. L'Euríbor tanca el mes gairebé tocant el 3%, se situa al 2,95%, que és el nivell més alt dels últims dos anys. Això farà que les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euríbor de l'agost s'encareixin per sobre dels 70 euros al mes. És probable que la situació de l'Euríbor coincideixi amb una nova pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu al setembre, fins al 2,5%. En aquest escenari caldrà veure si l'Euríbor continua escalant i de retruc si el mercat immobiliari registrarà una frenada. Els experts amb qui hem parlat veuen difícil que l'Euríbor es dispari. Opinen que dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però en cap cas creuen que arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
5: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: El mercat hipotecari tampoc canviarà gaire, ho justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
10: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge, perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant. I encara sobre habitatge, la Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'accés a l'habitatge repercuteix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona. Maria Rovira.
11: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
12: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no?
11: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball. Sectors com el de l'hostaleria tenen però dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, cosa que fa més difícil trobar una solució pel que fa a la vivenda.
0: I encara en plana econòmica, Holaluz torna a la borsa. Les accions de la comercialitzadora energètica tornen a cotitzar aquest dimarts després que els reguladors del mercat hagin aixecat la suspensió de contractació dels títols que es va ordenar el 20 de juliol a conseqüència dels expedients oberts a la companyia pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Aquest dissabte el govern espanyol va publicar al BOE l'arxivament d'aquests expedients que, segons Holaluz, van ser conseqüència de les discrepàncies sobre l'obligació de presentar algunes dades comptables. L'empresa assegura que sempre ha estat convençuda que el cas es resoldria favorablement i reitera que no hi ha hagut cap situació patrimonial que hagi impedit a la companyia fer front a les seves obligacions.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies, els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat el més contundent. Tots dos s'han reunit en el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan, on també hi és Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
14: El Kremlin assegura que el tema central de la trobada entre Vladimir Putin i Xi Jinping era consolidar les relacions econòmiques entre totes dues potències. De fet, el líder xinès ha evitat fer cap comentari públic sobre Ucraïna. Ara bé, en les últimes setmanes ha utilitzat intermediaris per fer-li arribar el seu malestar. El president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, a finals de juliol ja li va dir que ningú entenia l'origen del conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que havia arribat l'hora de congelar-lo. Mai abans cap dirigent mundial s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara. I ara també s'hi ha sumat el primer ministre indi, Narendra Modi, amb una contundència poc habitual.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: L'Organització de Cooperació de Xangai, creada ara fa 30 anys, és una plataforma que utilitzen aquests països per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental.
0: I els equips de rescat del Nepal busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats. L'últim balanç oficial eleva a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts, 590 dels quals estrangers. En les últimes hores han continuat les evacuacions en helicòpter de turistes, com ens ha explicat Nayan Poharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
16: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
0: Els treballs de rescat es fan enmig de l'amenaça de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada amb risc de despreniments.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Comença el nou mes i comença amb el mateix temps d'aquests darrers dies, és a dir, amb unes temperatures que encara es mantindran clarament superiors a les que són normals per aquestes dates de principis de setembre. Màximes que avui rondaran la xifra dels 32 a 34 graus, tant a les comarques de Girona, Catalunya Central, àrees de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tot això amb núvols, els que s'esperen fins a mig matí aproximadament, cap a la Costa Daurada, també cap al Delta de l'Ebre, sense descartar que pugui caure alguna feble precipitació. Com més cap al nord, el temps serà molt més assolellat. Arribada la tarda, creixeran núvols al Pirineu i puntualment cap al Ripollès o comarques veïnes i caurà alguna molt feble precipitació. Tot això, com dèiem, amb una calor que encara es mantindrà prou continguda, tot i arribar a la xifra dels 32 graus, 34 graus, perquè a mesura que vagi avançant la setmana, la temperatura anirà pujant cada cop més, sobretot de cara a divendres i dissabte, on les temperatures s'enfilaran clarament per sobre dels 35.
13: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un jutjat de Xipre ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que diumenge es va enfonsar al nord de l'illa. L'accident ha provocat la mort de 8 persones i es busca encara una vintena de persones desaparegudes. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. L'embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Tajdoujo, a Turquia. Per causes que s'investiguen, es va acabar enfonsant en una zona del mar on hi ha una profunditat d'uns 500 metres. La majoria de passatgers eren turcs. I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària a la República Democràtica del Congo pel brot d'Ebola que castiga el país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts. El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
18: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament. Ja hi ha, això sí, 2 vacunes en desenvolupament. El procés de vacunació, però, un cop es tingui la vacuna, també pot ser complicat.
18: S'administren el que en diuen un sistema de rings al voltant dels casos, on cada vegada que s'identifica un cas d'Ebola, es vacuna a les persones més properes. Clar, si estem parlant d'una situació en què el principal problema és que la gent no confia en el sistema sanitari, això implica que al mateix moment també hi hauria un rebuig probablement a la vacuna.
0: Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer a tot el món, encara lluny, però, del que va registrar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016. I encara en plana internacional han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave de Suïssa. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom a prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i també va deixar 5 ferits. A la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. Es tracta d'un tram molt deteriorat que havia provocat fins i tot alguns accidents. Lleida, per a Joan Álvarez.
19: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris. Els treballs es faran per fases. Des d'aquest dilluns, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
20: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005, i ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació, una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
19: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
21: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
19: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En cultura expliquem que els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada 2026-2027 muntatges sota la direcció de Lluís Pasqual i Xavier Albertí, entre d'altres. El director de teatres La Gleva i la Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
22: Bé, però es va comprometre que per l'any 27 sí que faria algun espectacle, o sigui que portem dos anys rumiant, aviam què farem, i ara finalment farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. On estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
0: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferró afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada cop més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donant veu al nou talent. I parlem també de llibres perquè arrenca la temporada literària de tardor, carregada més que mai de novetats. Llegirem des de la distopia de Laura Gost els llibres intimistes de Care Santos o Maria Climent i assistirem al debut en la narració de Cristina Genabat i d'una nova estrella literària, el suís Nelio Biedemann. Marc Ruiz.
23: La mallorquina Laura Gost planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra al preu de néixer, publicada per Proa. Cuida la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genabat debuta en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones que publica la Macrana. A l'octubre, Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. En publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. Pel que fa a autors internacionals, Ian McEwan fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut a Què podem saber, publicat per Anagrama. També arriba carn de l'escriptor britànic hongarès David Soloy, una novel·la existencialista amb un protagonista que se li escapa la vida de les mans. Publicada en català a Amsterdam i en castellà a Feltrinelli. Patrick Radenkiff, conegut per No diguis res, presenta ara el fill de l'oligarca que s'endinsa en la vida d'un jove impostor que apareix mort a la Ribera del Tàmesi. El publica per Ribera del Tàmesi, el publica Periscopi. I l'autor revelació europeu de l'any, el suís Nelio Biedemann, de

0: Una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia Igual. La participació de Casgrasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per la trajectòria del grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tan petit, tan merda, tan bonic, tan pobre però tan ric, que visc somiant, que visc. Esports. Amb David Ubach.
1: Esports que anem explicant. El fet que el Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol de Primera Divisió, després de sumar el tercer triomf en tres jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano en un partit principalment lluit dels de Hansi Flick, però amb alguna breu fase en patiments. A la primera part, Camello ha avançat el Rayo al minut 12, marcant de contraatac al 0-1. Ara bé, el Barça ha sabut reaccionar aviat amb l'1-1 de Rafinha al 19, tot just al llindar de l'àrea, i el 2-1 de gran xut de Lamine Yamal al 21. Ja a la segona meitat, Legend ha marcat el 3-1 en pròpia porta al minut 51. Novament Camello ha fet patir els blaugranes amb el 3-2 al 59, però una altra vegada Rafinha al 71 i Lamine Yamal al 90 han completat els seus doblets i han sentenciat segellant el 5-2 definitiu. El tècnic del Barça considera que l'equip evoluciona bé, tot i que amb marge de millora, i admet que s'han vist exigits.
2: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
1: Rafinha suma ja 5 gols en 3 jornades i Lamine Yamal 50 amb la samarreta del Barça en total. El més jove arriba a aquesta xifra en la història de la Lliga. Aquest dilluns, Barça Banda s'ha jugat un altre partit que ha tancat la tercera jornada de Lliga, l'Osasuna 1, Getafe 0. A la classificació, el Barça és líder amb 9 punts, els mateixos que el Madrid. Els segueixen amb 7 l'Atlètic de Madrid, l'Alavés i l'Osasuna. L'Espanyol és 11 amb 3 punts. Tornem al Barça ara. Per explicar que el davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, ja és a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. De fet, ha contemplat des de la llotja del Camp Nou aquest Barça-Rayo. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Parlem ara del futbol internacional.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 sotscampionats, i també 2 Copes Amèrica. Tornem ara a casa nostra per parlar de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
1: I és que hi ha alguns noms propis de l'equip blanquiblau amb probable protagonisme en les últimes hores del mercat de fitxatges d'estiu, que tanca la mitjanit d'aquest dimarts a dimecres. El davanter Roberto ha despertat l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. Ara bé, l'Espanyol remet els 25 milions d'euros de la seva clàusula de rescisió, dels quals, això sí, el club blanquiblau en rebria el 60%, 15 milions. Qui sembla que sí que marxarà és Rubén Sánchez. L'Elx té un acord amb el lateral dret de l'Espanyol i ara falta l'entesa entre clubs. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació del lateral dret Mateu Morell. El jugador mallorquí de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha firmat fins al 2028. D'altra banda, el club gironí ha fet oficial la cessió del migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda del seu país. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
1: L'equip Suís Pinarello ha fet oficial el fitxatge del ciclista lleidatà Jan Castellón, tal com ja va confirmar aquesta emissora setmanes enrere. Castellón, que ha format part del Caja Rural Navarrés les dues últimes temporades, fitxa per 2 anys amb el seu nou conjunt. Pel que fa a la Vuelta a Espanya, aquest dilluns s'ha viscut la primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder. Aquest dimarts es reprèn la competició amb la desena etapa, 185 quilòmetres entre Alcaraz i Elche de la Sierra, Albacete, amb 3 ports de tercera categoria. Enric Mas lidera la Vuelta per l'abandonament dissabte de Tadej Pogačar. El ciclista eslové finalment l'han operat aquest dilluns a Barcelona de la fractura a la clavícula esquerra, un cop estabilitzat de la commoció cerebral que va patir. Del ciclisme passem ara a l'embol.

0: Escat Info.
1: El Barça ha presentat aquest dilluns els seus dos reforços de cara a la nova temporada. Es tracta del porter espanyol Sergei Hernández, provinent del Magdeburg alemany, i del central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos firmen fins al 2029. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz ha reaparegut en individuals després de 4 mesos de baixa per lesió, derrotant el rus Safiulin en 3 sets, de manera que avança de la segona ronda. En canvi, Novak Djokovic ha perdut en 5 parcials en primera ronda enfront de l'Argentina Bueno.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui és dia 1. És dia 1 de setembre i arrenquem el mes amb un temps força estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui esperem un altre dia càlid i especialment xafogós, a aquesta hora hi ha molta humitat, bancs de núvols baixos, que durant el dia seran més persistents al sud del país. I a la resta farà més sol, en temperatures que a l'interior tornarà a arribar entre els 30 i 35 graus.
0: O sigui, no para la calor, eh?
1: Això continua i continuarà com a mínim durant 10 dies més amb aquesta persistència extrema, de temperatures altíssimes.
0: Ahir llegia que podria haver-hi una altra onada de calor en ple setembre. Això és descartable o ara mateix també és una opció que podria afectar Catalunya?
1: És una opció, sobretot tenint en compte que les temperatures que es preveuen els pròxims dies seran uns 6 graus, entre 6 i 7 graus per sobre del que és habitual en aquesta època. Per tant, és veritat que no tot arreu arribarem als llindars propis d'una onada de calor de l'estiu, però evidentment pel que són les temperatures del setembre és una situació extrema, de calor extrema, sense cap mena de dubte.
0: Doncs gràcies, Eloi. Doncs amb onada de calor arrenca aquest primer dia de setembre, on els mestres, per cert, i professors tornen a la feina just una setmana abans d'aquesta tornada a les aules, un inici del curs que, si no hi ha acord abans, seguirà amb mobilitzacions. El departament ha convocat per dijous els sindicats majoritaris. Esther Niubó, consellera.
2: Que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga, amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
0: I tot plegat precisament arriba quan d'aquí una setmana es publiquen els resultats de les proves PISA. Els de Catalunya no seran representatius pels errors que va cometre el departament a l'hora de seleccionar els alumnes que havien fet l'examen. Un fiasco que li ha costat el càrrec a la número 2 del departament. Maria Costa.
3: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres. Per això han exculpat les direccions als centres.
0: D'aquest desgavell d'inici de curs polític en parlarem en temps d'àgora a partir de les 9 amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i també parlarem amb pares i mares que estiguin també tips de la situació, de com estan portant també aquestes vagues diferents que s'han convocat al final del curs passat i a l'inici d'aquest, a partir de les 9 del matí. I sobre Ceuta, Pedro Sánchez ha convocat avui, per segon cop, el Consell de Seguretat Nacional. I també el Consell de Ministres aprovarà una ajuda de 168 milions d'euros per la ciutat autònoma. Això mentre la tensió continua al terreny, continua escalant, i ahir la policia fins i tot va haver de disparar trets a l'aire a les portes d'un centre d'acollida. Mentrestant, la misèria en què viuen els milers d'immigrants es clarifica. Enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque.
4: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja, als turons, a les portes dels refugis. Mentrestant, els treballadors dels serveis públics denuncien col·lapse en el servei, sobretot als centres de salut.
0: I sobre què va passar a finals de juliol? Rússia i Israel desmenteixen Pedro Sánchez i neguen estar-hi al darrere. Mentre que Sumar i Esquerra Republicana sí que apunten al Marroc. Per cert, Esquerra diu que Catalunya ha d'acollir menors, però amb límits.
5: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: Això deia Oriol Junqueras ahir al matí de Catalunya Ràdio. I si avui heu d'omplir, per cert, el dipòsit del cotxe. Atenció, perquè notareu canvis en el preu, perquè hi ha canvis també en les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims. Per cert, avui també us explicarem per què Lleida és la demarcació on podeu trobar les benzineres més econòmiques, més barates. I veurem si les paraules de Donald Trump també aquesta nit faran pujar encara més el preu dels carburants, perquè ha dit que tornarà a atacar amb duresa l'Iran. La novetat d'aquesta nit, però, és que no només amenaça l'Iran. Li han preguntat si es planteja revisar la seva posició amb les Malvines, on sempre ha defensat la sobirania britànica, i la resposta de Donald Trump ha estat: jo sempre reviso les meves posicions. I tornant als diners, Shein, la plataforma xinesa de moda ràpida, ha tingut un debut més aviat discret a la borsa. Aquest ha sigut l'acte amb tota la pompa a Hong Kong. Les accions han arribat a caure a prop d'un 10%. En esports, el Barça continua el líder de primer després de golejar el Rayo 5-2 al Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, que continua jugant de nou i estrena també de Lamine Yamal aquesta temporada.
6: La continua tenint el Barça de Tel Aviv, xuta Lamine! Golàs! Golàs! Golaç! I aquesta sí que xuta bé! A trencar! Rebentant la porteria de Cárdenas!
0: El 10 del Barça també va fer dos gols. Per avui, últim dia de mercat de fitxatges i el tècnic Hansi Flick no espera gaire moviments.
7: No ho sé. No ho crec. Però...
8: We'll
7: ja veurem. Ja veurem, però no crec.
0: Un Barça que afronta un calendari que és apretat. La setmana vinent ja comença la Champions.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Ritme Catalunya. Vinga.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el director executiu d'UNICEF a Espanya, Txema Vera, per parlar de la situació a Ceuta, dels menors a Ceuta. Serà a partir de 9:45 amb l'anàlisi de Jordi Amat, Marta Rosique, Ana Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. I a 10:45 avui parlarem amb el periodista Jordi Évole, que ens acompanyarà per parlar de la seva malaltia, la cataplèxia. Serà a la secció de salut amb el Rafa Vila-Sanjuan. Abans ampliem les notícies del dia amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Des d'avui, com dèiem, el gasoil no és tan car.
3: Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil, mentre que la bonificació per la gasolina és de només 5 cèntims per litre.
0: Rafael de Ribot.
4: Arran de la crisi energètica causada per la guerra a l'Orient Mitjà, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per a desmortellar l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar aquesta retirada si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat precisament aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional del 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que s'ha estat aplicant el mes d'agost. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dèiem que Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats.
5: La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
6: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
7: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
8: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis, no és a ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
6: Des de Lleida, per a Joan Alvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot això quan avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el focus a l'AP7, l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida, de principis d'any, va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
9: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat també un grup de treball per avaluar si cal tornar els peatges.
3: En aquest sentit, l'economista Ana Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
10: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, es va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
3: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22% fins als 1.177 l'any passat. De tota manera, el que més preocupa el Servei Català de Trànsit són les motos. Dels 12 accidents mortals d'aquest any, 7 són motoristes.
0: I segur que recorden això?
11: Bona nit. No vull pagar. Perquè penso que és injust. El fet de tenir a pagar, hi ha una discriminació que penso que a Madrid...
0: La campanya No vull pagar, això era el 2012, aquest que sentiu a Josep Casadellà. També Toni Albán, al seu moment va fer-hi molta brega, doncs avui ens acompanyaran, després de tants anys, per valorar doncs, si aquella campanya doncs, tenia raó o si cal tornar als peatges. Ho farem a partir de les 10, parlant d'aquests 5 anys també sense peatges, amb Manel La Rosa, que ens acompanyarà, arquitecte i urbanista. I pel que fa a l'educació, el Departament d'Educació depura les responsabilitats del fiasco de les proves PISA amb canvis a la conselleria.
5: La consellera Esther Niubó ha destituït la secretària general d'Educació, que fins ara era Teresa Sambola, la rellevarà Marta Clari, psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que era l'actual gerent de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més.
2: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
12: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
2: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, ho ha dit al Catalunya Nit.
13: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
2: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre els últims anuncis de la consellera Niubó, al matí ha parlat també amb el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, que fa aquesta valoració del cessament de la secretària general del departament.
14: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
3: Sobre els acords tancats amb alguns dels sindicats del curs passat, Menéndez considera que no n'hi ha prou.
0: I l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat a l'errada a les proves PISA.
5: Des de Junts, Anna R ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació. Li han retret que no hagi fet els deures i que ara per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
15: Per què? Doni explicacions. Per què no volem més excuses? Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
5: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del departament no soluciona la situació als centres.
0: I el desgavell de PISA s'hi suma també a l'inici d'aquest curs escolar de la setmana que ve, que a hores d'ara està previst que comenci amb una vaga.
3: Educació ha citat aquest dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades, la consellera Niubó demana als sindicats que repensin la vaga, però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
16: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
17: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
0: I els directors veuen bé que a partir d'aquest curs es reguli la intel·ligència artificial a les aules.
5: Els menors de 14 anys no la podran fer servir. Els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de l'IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
18: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
0: Hem sentit professors, hem sentit el departament i avui volem sentir també els pares i mares. Per tant, ja línies obertes per si voleu dir-hi la vostra de com esteu vivint aquestes vagues, què en penseu, com us organitzeu. 636-36-0609. 636-36-0609. Mentrestant, Israel i Rússia desmenteixen Pedro Sánchez i neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
3: El president del govern espanyol els va acusar i d'amplificar a les xarxes les crides a creuar la frontera, alhora que n'exculpa el Marroc. En la seva reparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar quan.
19: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunte la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
20: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
19: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
20: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
19: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Sergio Oriols insinua que la crema d'una fotografia seva hauria de ser delicte d'odi, però els experts ho qüestionen.
5: En una piulada recent a X, la líder d'Aliança Catalana va denunciar que es cremés una fotografia amb el seu rostre. Va ser durant la festa major de Manresa, es queixava que ningú ho censurés i deia que si ella fes el mateix amb la imatge d'una diputada que du el vel islàmic, li imputarien un delicte d'odi. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Judit Gené explica per què el Codi Penal diferencia una acció i l'altra.
1: En essència, el que protegeix no és el dret a l'honor d'una persona concreta, sinó a la dignitat humana, és a dir, el col·lectiu al que pertany aquella persona a la que va dirigida l'ofensa. Per què? Perquè es considera que aquell col·lectiu al que pertany és un col·lectiu vulnerable i que com a persona que pertany a aquest col·lectiu vulnerable mereix una especial protecció.
5: La lletrada considera que la crítica a una dirigent política com Orriols o qualsevol altra pot entrar dins la llibertat d'expressió o, en tot cas, en el camp de les injúries. Així doncs, ben diferent, diu, és l'atac per motius religiosos o ètnics que els tribunals podrien considerar com un delicte d'odi.
0: Deshumanitzar un col·lectiu és un delicte. I per cert, aquesta matinada han continuat els atacs entre Rússia i Ucraïna.
3: Sí, els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i a la regió de Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses en les últimes hores. És el 6è dia consecutiu que Rússia bombardeja la regió ucraïna. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Josep Montero, Doc es Gràcies, triarà la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026, que se celebrarà a la platja Icària de Barcelona. Els últims anys, Rosalía i Estopa també van triar les cançons d'aquests focs artificials i això arribarà pocs dies abans dels concerts de comiat d'Oques a l'Estadi Olímpic.
1: La segona.
2: Ojalá se te acabe la mirada constante. La palabra precisa.
0: Silvio Rodríguez, cantant i compositor cubà de cançons com aquesta que sentim, Ojalá, o Óleo de mujer con sombrero, torna avui a Barcelona després de molts anys i on començarà la seva gira per Espanya. El primer concert és avui al Gran Teatre del Liceu a les 8 del vespre.
1: I la tercera.
3: But all the pretty words that come to mind don't rhyme fast, they make me sound like a fool.
0: I potser aquesta banda us sonarà de la sèrie Cites de TV3, on l'actor Francesc Garrido hi va participar en la segona temporada. L'actor ha mort als 56 anys d'un infart. L'última vegada que el van veure dalt els escenaris va ser just la temporada passada amb el Mestre i Margarita al Teatre Lliure.
1: I els esports, Robert Prat.
4: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi deixa la selecció argentina i diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se al camp.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és 1 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Iris amb 2 quilos 350 grams a casa seva, a Tarragona, i la Júlia a 3:45 de la matinada a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. Pel que fa al temps, avui el dia ja ha començat amb molta xafogor. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, ara mateix tenim molts núvols baixos a la Catalunya central, a les comarques de Tarragona. Tots aquests núvols fan que la humitat sigui alta i, per tant, molta sensació de xafogor en temperatures que, per exemple, a Lleida no han baixat dels 22 graus, a Balaguer de 23, a Barcelona han arribat als 25, 26 en tenen ara mateix a Tarragona, tan sols refresca una miqueta en algunes valls del Pirineu. Avui la tendència és que aquests núvols quedin situats cap al sud del país, a les comarques de Tarragona, sobretot al litoral, però al litoral seran més persistents, a la resta acabarà fent sol i, com a molt, hi haurà una nuvolada en punts del Pirineu que difícilment deixarà pluja o quatre ruixats molt puntuals. I aquests pròxims dies continuarem sota els efectes de les altes temperatures que pujaran encara una miqueta més de cara a finals de setmana.
1: Ara són les 6:20. I cada dia també a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, voltarem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem, per tant, el satèl·lit des de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
1: A Pequín, Francesc Canals, bon dia.
8: Bon dia.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Arrenquem aquest satèl·lit amb la preocupació que hi ha a l'Argentina pels alts índexs de morositat, atenció, en targetes de crèdit i moneders digitals. Pel president argentí Javier Milei és un problema entre privat, Joan.
11: Sí, Ricard, 6 milions d'argentins estan asfixiats pels deutes amb la banca digital, els moneders virtuals i les targetes de crèdit. En molts casos, segons denuncia l'oposició, crèdits per pagar els serveis bàsics i per poder menjar. El cas va més en l'agenda política argentina i l'últim actor en parlar-ne ha estat l'Església, que demana al govern de Javier Milei que no miri cap a una altra banda. La inflació ha baixat, és cert, però viure aquí a l'Argentina és car i els sous són baixos.
1: I parlant de compres, a Hong Kong, Francesc, el gegant del fast fashion xinès Shane surt finalment a borsa, però sense entusiasme. Sense entusiasme en aquesta empresa que havia arribat a generar.
12: Doncs sí, Ricard, si Shane havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shane i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
1: I a Alemanya la relació amb Rússia es va complicant i el motiu és l'atac fallit amb un dron contra un avió ucraïnès que es va produir a principis d'agost a l'aeroport de Leipzig. Jordi.
13: Doncs sí, Ricard, el canceller, segons afirma molts mitjans d'Alemanya, és a punt de culpar els russos.
7: La policia i els serveis d'informació sembla que els falta encara la prova definitiva. És per això que l'atribució s'ha anat posposant, però aquesta setmana mateix tothom compta que el canceller es llançarà a la piscina. El que no ha transcendit és quina represàlia es prendrà a Alemanya. La intenció és fer-les coincidir amb un nou paquet de sancions europees contra Putin, però a Alemanya mateix es parla de l'expulsió de diplomàtics o del tancament del centre cultural de la Casa Russa al centre de Berlín.
1: I última connexió amb el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Anem cap a Madrid perquè allà creix el boicot al Gran Premi de Fórmula 1 previst pel cap de setmana vinent. S'investiga, Paula, un robatori de cable al circuit urbà i la policia en busca els autors.
8: Sí, és un altre contratemps. Pocs dies abans de l'estrena, cable robat de les instal·lacions i els veïns de Valdebebas en peu de guerra pel soroll dels entrenaments. Un soroll que triplica el permès per la normativa municipal i això s'hi sumen problemes de mobilitat, obres, un mal son, diuen els veïns, que pregunten a Ayuso i Almeida quan els costarà.
9: Llevamos más de 150 millones de euros de dinero público invertidos en este proyecto.
8: Alguns veïns s'organitzen per portar el Gran Premi als tribunals, d'altres, en canvi, faran negoci i rellogaran el pis per més de 10.000 euros al cap de setmana.
1: Doncs així tenim el món, o bona part del món. Falten 6 minuts per 6:45 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
14: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
15: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
16: Els transportistes no volen sentir a parlar...
15: I el temps de cultura comença un festival...
13: Catalunya Migdia.
5: Cada dia a les dues.
10: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Ja t'ho vaig explicar.
15: Si has comès una falta, has de pagar-la.
13: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: I a aquesta hora cada dia ens preguntarem per què. Avui abordem per què augmenta el deute públic i, sobretot, què vol dir. Frederic Vincent, bon dia.
18: Què tal, bon dia. Aviam, primer de tot, quan parlem de deute, en essència parlem d'un préstec. Si jo demano un crèdit a un banc, el banc em deixa diners i jo els hi vaig tornant aquests diners amb interessos. Bé, doncs quan parlem de deute públic, és un govern qui demana diners a un banc o a un inversor i el mateix els hi va tornant amb interessos. Per tant, quan diem que els Estats Units, el Japó o Espanya arriben a màxims del seu deute públic, el que diem és que se'ls estan acumulant els préstecs que han de tornar.

0: Segona cosa, els interessos. Els interessos que paga un govern pels diners que li deixen depenen de moltes coses. Així com quan a tu et donen un crèdit, els interessos generalment tenen a veure amb la teva solvència, segons el criteri del banc, en el cas dels estats hi són altres punts els que influeixen. El primer, el més important, és la inflació. Si els preus pugen, també pugen els interessos que ha de pagar aquell govern. Bàsicament perquè si la inflació es dispara, aquell préstec perd valor. Expliquem això també. Posem per cas que tu deixes 1.000 euros en un govern, amb interessos, en recuperaràs 1.100 d'aquests diners que li has deixat a un estat, a Espanya, per exemple.
1: Sí.
0: Ara bé, si tu quan recuperes els diners la inflació ha pujat, aquests 1.100 euros podran comprar menys coses que abans. Per tant, a la pràctica, has perdut diners.
1: El valor dels diners ha baixat.
0: Això mateix. Sí. És per això que quan puja la inflació, els inversors diuen, home, compensa'm, jo vull més interessos. I hi ha un altre factor que marca els interessos, i aquest és més recent, és la intel·ligència artificial.

0: Els agats tecnològics estan fent centres de dades de Dojo i per això calen diners. Amazon i companyia en tenen a carretades, però en necessiten més. D'on treuen aquests diners? En deute, demanant crèdits a bancs i inversors. Mai com ara el sector privat havia demanat tants préstecs. I això genera una competència, clar. Si jo sóc un inversor privat, puc deixar diners en un estat, com Espanya, que em paga un 4% d'interessos, però, clar, puc deixar diners a Amazon, que me'n paga 7% d'interessos i em surt més a compte.
1: Clar, tot això fa pujar els interessos també del deute públic. Però a partir d'aquí què passa?
0: Passen dues coses. Un, els governs han de gastar més per pagar interessos, amb el que això implica per altres despeses, i generalment vol dir retallar altres despeses. I dues, afectarà tots els crèdits, tots. Els governs són com els Lannister del Joc de Trons, sempre tornen els seus deutes, i per això són la referència. Traduït al català, si pugen els interessos del deute públic, la teva hipoteca també ho farà.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 9 obrirem l'àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
4: Tot seguit tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio Miquel Jarque i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Xema Vera.
3: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel La Rosa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
4: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6 i 28, moment de repassar els esports. Un Barça molt ofensiu que guanya 5-2 al Rayo i continua com a líder de la Lliga.
5: Dos gols de Lamine, dos de Rafinha. El capità del Barça, Rafinha, va demostrar que passa per un gran moment de forma. Marc Bernal.
6: Es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
5: També a primera, Osasuna 1, Getafe 0.
1: Leo Messi, que acaba la seva etapa a la selecció argentina.
5: Als 39 anys, en un missatge a les xarxes socials, diu que ho ha donat tot i que s'ha buidat. Els aficionats argentins li agraeixen el futbol de tots aquests anys.
7: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto, sobre todo.
1: Tot això quan aquesta mitjanit es tanca el mercat de fitxatges.
5: El Barça gairebé dona per tancat aquest mercat amb la incorporació de Gabriel Jesús. Hansi Flick.
8: No ho sé, no ho crec, però ja veurem, però no crec.
5: Avui la Vuelta arriba a Elx amb el lideratge d'Enric Mas, el premundial de bàsquet, derrota d'Espanya contra Grècia de 2 punts, que la situa segona del seu grup, es classifica en els 3 primers.
1: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Sils, a la Selva, veuran el sol sortir a 6:45 del matí.
9: I es pondrà a les 8:23 del vespre.
1: Temperatures a aquesta hora.
10: A Solsona tenen 20 graus, a Puigcerdà 13 i a Granollers 21.
1: I pel que fa al temps, ha començat el setembre amb temperatures en general altes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, sí, en aquests moments ja tenim més de 20 graus en molts llocs de l'interior, més de 25 en alguns trams de la costa, avui tindrem màximes de 28 a 35 graus amb núvols a aquesta hora, núvols baixos, que s'aniran desfent i quedaran concentrats al sud del país, sobretot.
1: I com tenim la mobilitat també a aquesta hora, primera hora del matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
12: Doncs a aquesta hora hi ha retards a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment i el que ha sortit de Barcelona a Sants també cap a Madrid va amb una demora de 8 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària de moment no hi veiem incidències destacades.
1: Tot això avui que és 1 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, gasoil.
9: Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre. El govern espanyol preveu retirar progressivament les ajudes, però com que el juliol el preu del gasoil es va disparar, s'ha hagut de fer marxa enrere. En canvi, des d'ara la bonificació de la gasolina passa de 10 a 5 cèntims.
1: El segon, PISA.
10: Queda una setmana perquè se'n coneguin els resultats i la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat la destitució de la seva número 2, Teresa Sambola, pel desgavell en aquestes proves. Marta Clari és qui la substituirà.
1: El tercer, Ramon Lamiel.
9: El director del Servei Català de Trànsit, que diu al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de primers d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de l'AP7, on el trànsit ha crescut un 45% des que fa 5 anys justos van desaparèixer els peatges.
1: El quart, Consell de Seguretat Nacional.
10: Pedro Sánchez l'ha convocat per aquest matí abans del Consell de Ministres, en què s'aprovarà un paquet urgent d'ajuda per Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
1: I el cinquè, Francesc Garrido.
9: Un dels grans noms del teatre i del cinema català, que ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mar Adentro o Balandrau, obres com El Mestre i la Margarita i sèries tan conegudes com Estació d'Enllaç o Cites.
1: Què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic Vincent?
0: Un avís per navegants de ChatGPT. La Comissió Europea ha deixat ben clar que considera el ChatGPT a la pràctica com un gran motor de cerca, una mena de Google, i per tant ha de respectar les normes comunitàries, com l'eliminació de contingut il·legal. Si no, s'enfronta a possibles multes.
1: I amb què se'n van a dormir aquesta hora als Estats Units?
0: Amb una dimissió d'administració de Donald Trump, aplegant ni més ni menys que el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que és el càrrec civil més alt en l'estructura militar. Plega després de diversos xocs amb el secretari de Defensa, en Pete Hegseth, per la destitució d'importants líders de l'exèrcit que tenien una gran experiència. Driscoll hi estava en contra. Driscoll, per cert, ell mateix era veterà de la guerra de l'Iraq.
1: I quin és el tema amb què dinaran avui a la Xina?
0: Energia solar. La capacitat d'aquesta font energètica ha superat per primera vegada el carbó. Són dades del mes de juliol que difós aquesta mateixa nit el mitjà financer Kailan.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: Avui centrada sobretot en les destitucions per l'informe PISA.
13: El fiasco de PISA força una purga, a la Conselleria d'Educació, titula La Vanguardia, un tema que també treu al cap a l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. A la premsa de Madrid, protagonisme per Pedro Sánchez, que hi va fer la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primer cop, titula El País, que acompanya el text amb una gran fotografia de Sánchez davant dels micròfons de la SER. En canvi, El Mundo destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit de cap responsabilitat. Altres temes de portada, el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. Ho llegim a El Periódico, que també explica que la renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista. I Barça, per acabar, la minsa afegeix a la festa de Rafinha, ho diu La Vanguardia, que relata el 5-2 d'ahir amb el Rayo.
1: I a la premsa comarcal, què destaquem, Lara García?
14: Doncs al Segre, i llegim que la collita de poma Golden ja ha començat a Lleida en una campanya marcada per les altes temperatures. La calor ha obligat els productors avançar la collita, que es preveu més abundant i més dolça. A l'Anoia, els responsables de la mesquita de Vilanova del Camí temen que ningú acabarà detingut per l'atac islamòfob de la façana de l'edifici. Ho llegim al Regió 7, malgrat que hi ha una gravació de 2 joves pintant la façana de la mesquita, de moment no s'han produït detencions i ja fa més d'un mes que es van produir els fets, escriu el comarcal. I el Diari de Tarragona explica que Reus, la nova pilona instal·lada al carrer Doctor Robert, fa una setmana, doncs ja ha provocat 3 accidents de trànsit. L'Ajuntament defensa que encara és aviat per valorar el funcionament del nou sistema de control, però diu que farà balanç d'aquí un mes.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
5: Un Barça ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano amb 2 gols de Lamine i 2 de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica i avui serà oficialment nou jugador del Barça el dia que es tanca el mercat de fitxatges. I Messi, que deixa la selecció argentina, diu que ja no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí i de seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans també ha sigut notícia la mort, com dèiem, de l'actor Francesc Garrido. Arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
15: Bon dia, Catalunya. Catalunya té una relació especial amb la gent de teatre i més en concret amb els seus actors. Suposo que en un país amb la llengua en constant perill de mort, estimem especialment els nostres actors perquè en són com els portaveus i salvadors més eminents. Per això, quan un actor mor, sentim una punxada especial al cor. Així ens va passar ahir mateix a molts teatreros del país, encara amb el cor encongit després de saber que l'actoràs Francesc Garrido ja no respirava. En Francesc no era dels nostres actors més estel·lars i reconeguts, ni era un esperit d'aquells que li agradava més vendre's que no pas interpretar. Però si el vau veure fa ben pocs mesos al Mestre i Margarita, al Teatre Lliure en versió d'Àlex Rigola, sabreu que hi havia papers que només podia fer ell, amb aquella distància brechtiana, mig irònica i desinteressada tan seva. Avui és un dia molt trist pel teatre català. 56 anys només. Quina puta ràbia.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Eh? Ei, mama, què tal?
18: Ja ha tornat a començar el programa normal?
17: Què vols dir normal?
18: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
17: Ah,
18: que
17: no.
18: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
17: Mama...
18: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
17: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
18: Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
17: Ah, sí? En Joel Díaz està...
18: Va,
17: sí.
18: No m'ha pas agradat, de moment.
17: Ah, no?
18: Va, massa alt.
17: Què vols dir que és massa alt?
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3. Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
9: Dos quarts i mig de set del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya es desperta mirant el preu dels carburants. Des d'avui, el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
10: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació, per activar-la. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Uns topalls que es van implantar arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient.
9: I on és que podem omplir més barat el dipòsit?
10: Doncs a la demarcació de Lleida, la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions.
9: Avui fa 5 anys justos que no hi ha peatges a la majoria de vies del país. Si posem el focus a l'AP7, que és l'autopista principal, durant aquest temps el trànsit hi ha augmentat un 45%.
10: El Servei Català de Trànsit ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ho ha admès el seu director Ramon Lamiel.
20: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
10: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges.
9: Una setmana abans d'arrencar el curs i que se sàpiguen els resultats de l'informe PISA, el govern destitueix la número 2 del departament per l'error a les proves.
10: La consellera Esther Niubó ha destituït Teresa Sambola, fins ara secretària general d'Educació. La rellevarà Marta Clari, que és psicòloga infantil, clínica i pedagoga social. Era l'actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinars més. Va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa havia advertit fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall era el 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres.
21: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
10: Un mea culpa que ha agraït al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya.
9: Pel que fa a la crisi de Ceuta, el govern espanyol aprovarà avui un pla d'ajuts de 168 milions d'euros amb mesures per revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma.
10: El Consell de Ministres donarà llum verda a un altre decret amb la llista d'espais per resituar migrants que continuen al carrer, i és que sobre el terreny milers de joves continuen dormint a la platja i els treballadors públics denuncien col·lapse al servei, sobretot als centres de salut.
9: Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
22: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon d'Alboran, metges del món treballen una furgoneta medicalitzada atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament, també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
23: Más de 1000 personas seguro aquí en las naves del Tarajal, y además estamos hablando de familias con niñas y niños muy pequeños, estamos hablando de una mayoría casi de menores. Aquí estamos hablando de mujeres, por ejemplo, hay mujeres embarazadas que siguen prácticamente en la misma situación que el primer día.
22: Mentrestant, sindicats com el d'infermera SATSE denuncien que els migrants estan saturant els serveis de salut. Miquel Jarque, al matí de Catalunya Ràdio.
9: El govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1000 menors a Ceuta.
10: Un mes després de l'inici de la crisi encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han pres les dades de gairebé 1500 menors, però que encara en queden uns 1200 més.
24: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad, pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2000 niños y niñas.
9: I en el terreny estrictament polític, Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com va apuntar Pedro Sánchez ahir a la SER.
25: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
10: En la seva reaparició pública, Sánchez no ha admès errors en la gestió i ha anunciat que el rei Felip VI visitarà Ceuta sense concretar però quan.
9: Notícia d'aquesta matinada. La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
10: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien arrestat. Els vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies, li disparen a boca de canó. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
3: Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
10: Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan.
9: Avui arrenca el curs polític al Regne Unit.
10: Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer.
9: Londres, Quim Olivares.
4: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs o de l'IVA de l'electricitat. Són mesures populars però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I a la cultura, un comiat.
6: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot, i mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo, què tinc jo?
9: És la veu de l'actor Francesc Garrido, que va morir ahir als 56 anys a causa d'un infart.
7: Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió.
9: Montse Pujol.
8: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mare d'Entre, Els Making Room, La ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes d'altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glengarry Glen Ross. En una entrevista, el 2014, Garrido expressava el que per ell significava la interpretació.
11: En escena, per mi, que és quasi diríem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hosti, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent.
8: Àlex Rigola, Roger Gual i la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, han destacat la seva gran capacitat actoral i com era de fàcil treballar amb ell. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Precisament, Àlex Rigola, en una entrevista ahir al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, parlava així de l'actor.
26: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
9: Pràcticament 6:45 del matí, els teatres del Ferró, el districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres.
7: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar aquesta temporada amb ell.
27: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
9: I ja sabem qui farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026.

0: Serà Josep Montero, líder d'Oques Gràcies, aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piró Musical. El 2024, recordem que ho va fer Rosalia, i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnia. Igual, la participació d'Oques Gràcies en aquest Piró Musical arriba en un moment clau i molt significatiu, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pel que fa al temps, a aquesta hora la previsió és que faci encara més calor els pròxims dies. Eloi Cordomís, així, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, pujarà de valent el termòmetre i és que s'espera de cara a divendres, dissabte, diumenge, fins i tot dilluns, una massa d'aire que serà uns 6 graus més càlida, 6 o 7 graus més càlida del que és habitual en aquesta època. De moment avui es mantenen les temperatures altes, semblants a les que vam tenir, per tant màximes de 28 a 34 graus. En aquests moments ja partim de valors molt alts, que per exemple arriben als 26 graus a la Ràpita, 25 a Barcelona, 22 a Figueres, tan sol refresca una mica en algunes valls del Pirineu, amb 12 graus a Viella, hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central. En general aniran marxant, potser sí que al sud de Catalunya arriben alguns núvols que poden ser una mica més persistents. A la tarda també, quatre núvolets al Pirineu, si arriben a deixar algun ruixet al Pirineu Oriental ja serà molt.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs aquest matí hi ha problemes a l'R1, la línia del Maresme. Alguns usuaris ens expliquen que han estat 20 minuts aturats entre Badalona i Sant Adrià de Besòs per una incidència. Renfe confirma que hi ha aquesta incidència entre Badalona i el Clot. Mentrestant, també retards a l'alta velocitat. El primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid porta 25 minuts d'endarreriment i el que ha sortit de Barcelona, també cap a Madrid, va amb una demora de 8 minuts.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
6: Em creia molta ansietat. O sigui, al principi em vaig espantar molt, perquè clar, està arribant a tu una persona que o l'han robat o que compres el teu mòbil robant, no? I em creia por perquè encara que sàpigues que sí que hi ha seguretat a Apple i demés, penses, i si ho poden fer?
5: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions, qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 va perdre ahir els 20.000 punts, va tancar amb una retallada superior al 0,30%. El conjunt de borses europees van acomiadar la jornada amb caigudes davant la nova escalada bèl·lica a l'Iran, que accelerarà la pujada del petroli i pressiona la inflació. Davant d'aquest escenari, els inversors no arrisquen i el mateix raonament fan els asiàtics. Aquest matí la borsa de Hong Kong cau més d'un 1% i, per cert, les accions de Shein cauen un 10% després del seu debut a borsa de fa unes hores. A Wall Street, el Dow Jones ahir va perdre un 0,70% i el Nasdaq, el principal índex tecnològic, va tancar gairebé pla. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Sergi López, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Tant si ets baby boomer.
7: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
9: Guillem Gisbert, bona tarda.
10: Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser el Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
11: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
12: Hola, Irma. Hola, Irma.
11: Els partits del Barça sense narració, la de la...
12: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
11: Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
10: Però us escolto bastant a vosaltres.
12: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
4: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i a les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia, Francesc.
1: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: A Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: I a Girona, Núria Paraire, bon dia.
17: Bon dia.
1: A Barcelona, ulls posats en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat. Avui, Marc, nova manifestació.
14: Sí, i nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals. Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família. Això en un dia de festa major encara a Vilafranca, avui concerts de Sabor de Gràcia, Esbatlana i 31 Fam, entre d'altres. Demà, últim dia.
1: A Lleida avui fem balanç de com ha anat la campanya d'incendis d'aquest estiu, en especial els vinculats a la sega, Pere Joan.
2: Li demanarem al nou cap dels agents rurals, Joan Baraut, que es presenta aquest matí i que substitueix l'històric Llorenç Ricou, que s'ha jubilat. A banda de saber els reptes i les línies de treball del cos a la plana de Lleida, també parlarem de com finalitza la campanya d'incendis. Precisament, fa poc sabem que la campanya de la sega ha registrat fins al 15 d'agost 36 focs relacionats directament amb aquests treballs. El pes de la sega en els incendis forestals ha disminuït del 3,5% de l'any passat a menys del 3% d'aquest any. Una campanya de la sega que té un pes important a la plana de Lleida.
1: El Consell Executiu de la Generalitat ha d'aprovar avui una inversió de més de 6 milions d'euros per construir la nova seu de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica a Tarragona, Ricard.
8: Sí, cal tenir present que feia molt de temps que els responsables de l'ICAC alertaven que la seu actual, a la plaça del Rovellat, al nucli antic de Tarragona, havia quedat petita. Finalment, el govern donarà llum verd avui a una inversió de 6,3 milions d'euros per construir la nova seu al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera. Tindran més de 3.000 metres quadrats, això vol dir el doble de l'actual, i esperen que estigui inaugurada a finals del 2029. Diuen que serà clau per retenir talent i divulgar també la ciència a la societat.
1: I a les comarques gironines, les obres de reforç de les bigues de la plaça de Catalunya ja han acabat, Núria.
0: Doncs sí, la plaça de Catalunya es troba sobre el riu Unyà i connecta amb el barri vell. Les obres van començar al febrer com a obres d'urgència, després dels aiguats del gener. Es va veure que les bigues estaven en mal estat, tot i que no hi havia perill. S'han hagut de reforçar 104 de les més de 300 que hi ha, i també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que es recull a la plaça caigui sobre el riu i no sobre les bigues. A més, l'Ajuntament està revisant tots els ponts de la ciutat amb un pla que va fins al 2029 i ara, per exemple, s'està rehabilitant les passeres del riu Güell.
1: Doncs així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Por la mañana café, por la tarde.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
9: Café, pas, més cafeteros.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
15: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
16: A un boomer li poses això i surt disparat.
17: És que està com un llum.
15: No sé què faran.
1: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.

0: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo Vallecano, dos gols de Lamine, dos més de Rafinha, Gabriel Jesús passa a la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça, el dia en què es tanca el mercat de fitxatges. Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
2: Què val més, el compromís o l'ambició personal? En el negoci de l'esport, firmar un contracte i fugir al primer revolt és la constant actual, on l'ambició es converteix en falsedat i fins i tot traïció. Si agafem el cas Julián Álvarez, com tants d'altres, és el retrat de la societat actual, un món de relacions d'un sol ús i de mercenaris que confonen el compromís amb un simple preu. La lleialtat no és un intercanvi de conveniència. La loyalty no té preu. O en tens o et vens. Tot i que el talent es compra en milions, el compromís no es pot finançar.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la primera entrevista a Pedro Sánchez del curs polític.
3: Ahir va arrencar el curs. Pedro Sánchez.

0: Liga ens recomana la pel·lícula Smoking Room.
1: Julio Valowitz i Roger Gual van sorprendre tothom amb aquesta òpera prima sobre els instints més bàsics de la raça humana, la por, la insolidaritat i la mesquinesa en l'entorn laboral. Ho fan a partir d'una petició perquè en lloc de baixar fum al carrer es pugui fer servir un despatx buit. Un film sorprenent amb un guió molt intel·ligent i amb un repartiment esplèndid que va rebre conjuntament la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga i en què a banda de Francesc Garrido també hi ha Antonio Deschenes, Juan Diego o Eduard Fernández. Smoking Room es pot veure a Movistar Plus.
0: Minuts a la, i les 7. I ahir, què deien els altres, Jovany?
2: Ahir els altres van arrencar temporada des de Ceuta. En Carlos Herrera alimentava teories de la conspiració, com per exemple que a Pedro Sánchez li interessa que hi hagi en Renou.
3: Dice si se decreta el estado de alarma, el estado de sitio, el estado de excepción, según regula la ley 4 del 81. En ese momento no se pueden disolver las cortes. Y no
2: a la SER, Aymar Breto s'encetava emocionat una nova etapa de l'Hoy por Hoy.
4: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que...
2: I aquí a Catalunya Ràdio, en David Clopés, des del Tot Gira, inventava un neologisme per referir-se a una mala primera part.
0: Ja estem davant de Les Palmes, una bona primera part.
2: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Ha tornat la nit dels ignorants.
6: I m'encanta.
5: Amb Marta Romagosa.
6: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
7: Sí. I és que aquest programa és...
8: Sí, és que sempre la universitat oberta, de qualsevol dada, igual.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
6: Torna al Catalunya Nit.
9: Tornem, però amb un horari nou.
6: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
9: Un informatiu en profunditat.
6: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
9: De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
10: A les 9 obrirem l'Àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
11: Tot seguit tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Xema Vera.
10: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrosa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
11: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia i no ploris.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música que et porta tan bon record del cantant alemany Peter Schilling.
0: Ai, sí.
1: I el seu gran èxit Terra Titanic, és que tal dia com avui, 1 de setembre, però de l'any 1985, van ser descobertes les restes del Titanic en una expedició franco-americana dirigida per l'oceanògraf estatunidenc Robert Ballard i l'investigador francès Jean-Louis Miquel. Les restes van ser trobades a uns 3.800 metres sota el nivell del mar i va ser la primera vegada que van veure que el Titanic estava dividit en dues grans seccions, la proa i la popa, separades per centenars de metres al fons marí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és dia 1 de setembre i és el dia en què els professors tornen a les escoles per preparar el curs vinent. I avui també es reuneix el govern de Salvador Illa amb la carpeta educativa més calenta que mai. D'una banda, la reunió serà l'endemà de cessar la secretària general de la Conselleria d'Educació pel fiasco de les proves PISA i de l'altra quan falta una setmana justa perquè comenci el curs i es manté la vaga de docents i ara s'anuncia també una reunió per aquest dijous amb els sindicats que la convoquen. Abordarem aquests dos fronts, d'entrada les proves PISA. Recordem que els resultats de Catalunya d'aquest any no es podran comparar amb altres edicions ni amb altres països perquè se'n van excloure els alumnes de màxim pes, de màxim permès per l'OCDE, que és qui, recordem, organitza aquestes proves. Un mes després de fer-ho públic, el govern ha pres mesures i ha obert 3 expedients disciplinaris. Maria Costa.
1: La consellera Niubó reconeix que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que el missatge no va arribar als centres.
2: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Un mea culpa que ha agraït el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra. Ho ha dit al Catalunya Nit.
3: Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquests canvis, per exemple, Marta Clari serà la nova secretària general d'Educació. Fins ara era gerent de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i acumula una llarga experiència en gestió pública amb governs tant de Trias com de Colau com de Collboni. Avui en parlarem a l'Àgora, en David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, així com també amb pares i mares afectats. De moment, Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tant l'oposició com els socis de govern no afluixen les crítiques a la conselleria.
4: Des de Junts insisteixen que les mesures i les explicacions que s'han donat fins ara continuen sense ser suficients. Anna R.
5: Que no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
4: Però també des de la banda dels socis de Salvador Illa, Esquerra, per exemple, ha insistit a les últimes hores que els canvis no són l'única solució.
0: I el sector educatiu també creu que les mesures es queden curtes.
4: Sí, el sindicat USTEC diu que no es tracta de fer fora ningú, que aquest no és el tema, sinó que es tracta de canviar el model. I ha recordat al Departament d'Educació que sabia des del març l'exclusió d'una part de l'alumnat de les proves PISA. En declaracions del matí de Catalunya Ràdio, a més, el professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, també apuntava la fragilitat actual del departament.
6: Ja a la consellera no li queda ja xarxa de seguretat. Després del cessament de la secretària general, ja la següent persona és ella, no? I el que està passant, al final, són els efectes d'aquesta sensació de que tot desborda el propi departament.
4: Com deia la Maria Costa, l'Associació de Direccions Educatives aplaudeix que els excloguin com a mínim de les responsabilitats, però demana que, malgrat tot, es publiquin els resultats de les proves PISA.
0: Uns resultats, en principi, que estava previst que es fessin públics la setmana vinent, coincidint amb l'inici del curs, un curs que, ara per ara, segueix començant amb una vaga de docents. Per mirar de fer un intent d'última hora per això, per evitar-la, el govern es tornarà a reunir amb l'USTEC aquest dijous.
4: Sí, avui hi ha una primera trobada del govern amb els sindicats que van firmar aquell acord amb el govern, entre els quals la UGT i Comissions, que no són majoritaris dins del sector, i dijous, com deies, el departament es reunirà amb la CGT i amb l'USTEC. La portaveu de l'USTEC és la Iolanda Segura.
7: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com per exemple el personal, no?, que ha de aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
4: Segura ens va dir ara fa poquet aquí al matí de Catalunya Ràdio que les reunions que es facin a partir d'ara ja no són per intentar esquivar la vaga de la setmana que ve, que es dona per segura, sinó per evitar possibles protestes durant el curs escolar. Les associacions de famílies d'alumnes també reclamen canvis estructurals en el model educatiu del país.
0: Com dèiem, l'Associació de Directors aplaudeix que el govern hagi exculpat el de responsabilitat en aquesta crisi de PISA. A més, també aplaudeixen la regulació de la intel·ligència artificial a les aules a partir d'aquest curs. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública i deia això aquesta nit al Catalunya Nit d'Agnès Marquès i Manel Elias.
8: Quan demanes un resum abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis demà és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests usos baixa un 20% la nota.
0: I a tot això, avui també ens preguntarem al matí de Catalunya Ràdio què fem els pares i com estan vivint la situació, com els afecta aquestes vagues anunciades. Avui els sentirem i de fet ja obrim línies 636-36-0609. Notes de veu curtes, breus, al 636-36-0609. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: En parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del matí, avui amb Jordi Amat, Marta Rosique, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera.
10: Avui és dimarts 1 de setembre i tindrem un temps assolellat, càlid i xafogós, amb temperatures que al migdia tornaran a arribar entre els 28 i 35 graus. Tot i això, aquesta hora hi ha núvols baixos al Prepirineu, la Catalunya central, en alguns punts de les comarques de Tarragona, en general aniran marxant, excepte els del sud del país, que poden ser més persistents. I a la tarda no es descarta algun ruixadet puntual al Pirineu.
1: A les carreteres, en general, molta tranquil·litat a aquesta hora, sense incidències ni retencions destacades, tret de les rondes de Barcelona, tant la de dalt com la litoral. Aquí sí que hi ha trams més densos, els habituals, direcció Llobregat.
0: Ara són les 7:07.

0: I aquesta repassem el que cal saber d'aquest dimarts 1 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia!
1: Bon dia!
0: Consell de Seguretat Nacional.
2: Aquest òrgan que assessora el president del govern espanyol en matèria de seguretat es reuneix avui per primer cop, ja ho va fer la setmana passada, per avaluar la crisi humanitària i l'augment de la tensió als carrers de Ceuta un mes després de l'entrada massiva de 70.000 immigrants.
3: La reunió serà abans de la del Consell de Ministres, que avui aprovarà un paquet d'ajudes urgents per a la ciutat autònoma per valor de 168 milions d'euros.
0: Comencem amb una reunió al dia i també amb una resposta a Pedro Sánchez. El desmenteixen.
4: Israel i Rússia neguen les acusacions de Pedro Sánchez i asseguren que no tenen cap implicació en el que va passar a Ceuta a finals de juliol. El president espanyol va trencar el silenci sense admetre errors i amb el sorprenent anunci que el rei Felip VI visitarà la ciutat.
5: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunte la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
6: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
5: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
6: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
5: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial. Des de Madrid, Dani Sainz de Ajap, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Indignats.
2: Després de les paraules de Pedro Sánchez, el govern de Ceuta denuncia que se senten abandonats i intranquils per si una situació similar es pogués repetir. Alejandro Ramírez, vicepresident ceutí al Catalunya Nit.
7: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestra frontera.
0: I avui hi ha ampli ressò també a la premsa de l'entrevista que van fer ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Oriol Junqueras. Acollir amb límits.
2: Esquerra, al contrari de Junts, diu que Catalunya sí que ha d'obrir les portes als menors no acompanyats que es troben al Marroc, però avisa que la solidaritat no pot ser indefinida.
8: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
3: El govern espanyol ha demanat a les comunitats que aquesta distribució dels menors a la península es pugui fer ja. S'han pres les dades a uns 1.500 menors d'edat que es troben a Ceuta, però encara en queden uns 1.200 per identificar.
0: Avui en parlarem en temps d'àgora amb Xema Vera, d'UNICEF d'Espanya. 23 agressions sexuals.
4: Encara a Ceuta, la Fiscalia eleva a 23 les agressions sexuals a la ciutat autònoma. En l'últim mes, 9 contra menors d'edat. Les víctimes són 22 dones i un home. El Ministeri habilitarà una unitat especial per protegir les possibles víctimes.
0: I atenció, perquè avui canvia el preu.
2: Dels carburants, si avui heu d'omplir el dipòsit del cotxe, notareu que avui, 1 de setembre, canvien les bonificacions del govern espanyol. Si heu de posar benzina, us costarà 5 cèntims més cada litre. En canvi, el gasoil cau 10 cèntims.
0: Els més barats.
2: Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats, i això es deu bàsicament a la proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals.
9: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars, i Àlex Petó, de la cooperativa d'Aspa.
10: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? De per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres, al final, és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
11: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis. No és ànim de lucre, la benzinera, i cobrim gastos.
9: Des de Lleida, per a Joan Alvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 anys sense peatges.
3: I la via que més ho ha notat és la P7. Durant aquest temps, el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix que l'accident de Gelida, a principis d'any, quan va caure un mur de contenció d'un pont, va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la via. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
12: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui a partir de les 10 parlarem de si cal o no recuperar els peatges. I un comiat.
13: Però què ets tu, Màstigues? Què ets?
1: la mossa dels amos, disposada a tot, i mires al teu voltant i dius...
4: Ha mort l'actor Francesc Garrido, als 56 anys d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. Les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita, al Teatre Lliure, la temporada passada. N'ha parlat al Catalunya Nit, el director Àlex Rigola.
13: Et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat.
4: The Weeknd.
2: El cantant i compositor canadenc arriba avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El concert comença a 3:15 del vespre.
4: I al Gran Teatre del Liceu...
14: Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa...
2: Concert avui del cubà Silvio Rodríguez comença a les 8 del vespre.
4: Mentrestant, atenció, perquè hi ha hagut un ensurt aquesta nit a un dels llocs més emblemàtics de Nova York, abatuda a trets.
3: A Times Square, al centre de Manhattan, la policia ha disparat contra una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square.
4: Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien ingressat. I a Ucraïna també segueixen els atacs.
2: Aquesta matinada els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i la regió de Kiev. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara i, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat, disfruten.
15: El Barça fa una exhibició de futbol ofensiu, guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Rafinha, 2 més de Lamine. Rafinha, en una forma espectacular, exerceix de capità del Barça. Marc Bernal.
16: És un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
15: Avui, que es tanca el mercat de fitxatges, es farà oficial el fitxatge de Gabriel Jesús.
4: Ho deixa.
15: Leo Messi plega de la selecció argentina, el jugador argentí reconeix que s'ha buidat per la selecció, que ha arribat el moment de deixar pas a futbolistes joves.
17: Que nada, que sea el hombre más feliz del mundo, se lo merece. Buen tipo, humilde, honesto sobre todo.
4: Un minut serà un 4:15 del matí. Repassem ara què destaquen els diaris anant al quiosc.
2: Des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i totes les portades destaquen el fiasco de Pisa. Ho llegim a la portada de La Vanguardia, el periòdico A l'Ara, que explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions d'aquest error. I El País, per cert, també ho porta en la portada, tant a l'edició de Catalunya com la de Espanya. A la premsa de Madrid, però, el protagonisme és per Pedro Sánchez, després de la seva primera entrevista, des que va esclatar la crisi de Ceuta. Ho veiem al País, ABC i al Mundo, que destaca que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit, diu, de qualsevol responsabilitat. Ceuta també segueix emportant-se titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem, per exemple, una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia té en portada una fotografia on es veu la Policia Nacional amb les escopetes després de disparar a l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants. El Mundo no té fotografia, però titula el mateix, que les expulsions estan encallades i tilla els migrants de delinqüents.
18: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: L'11 de maig del 2011.
18: I el número de la sort, el...
19: 9.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
20: 45.712.
21: Em toca?
20: Això és el número de la loteria, ara?
21: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
22: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
24: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un 4:15 del matí. Us informa Marc Prado per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Berga, 19 a Vilanova del Camí i 22 a l'Hospitalet de Llobregat. Carreteres, Clàudia Serra.
25: Fluïdesa a aquesta hora. Els únics punts una mica més complicats són les rondes de Barcelona, tant a la de dalt com a la litoral. Hi ha trams més densos, direcció Llobregat.
24: detingut el conductor del vehicle que hi va embestir mortalment un motorista al centre de Barcelona.
5: La víctima és un home de 38 anys que estava aturat en un semàfor del carrer Aribau a Mallorca quan un cotxe el va colpejar per l'esquena. El conductor del vehicle va fugir, però la Guàrdia Urbana el va aconseguir detenir. El sospitós es va negar a fer els controls de drogues i alcohol i per això se l'acusa dels homicidis, dels delictes d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i negativa a fer-se els controls. Aquest any, 11 persones han mort a la ciutat de Barcelona en accidents de trànsit.
24: Més notícies. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac detectat en alguns dels seus sistemes.
5: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya des del moment en què se'n va tenir coneixement.
24: Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran a la nova temporada 26-27 muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dolcet, entre d'altres, Montse Pujol.
6: El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, sense fer cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu, s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell.
7: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar no únicament la seva persona, el Lluís Pasqual com a individu, sinó el Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial.
6: Al setembre, un festival de dansa inaugurarà la programació de la nova temporada. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I la festa major del Poblenou tindrà fira d'atraccions després que el Gremi de Firaires de Barcelona i l'Ajuntament hagin arribat a una entesa per fer-la al mateix emplaçament dels últims anys.
25: El consistori havia denegat dues vegades el permís als firaires per unes obres pròximes.
24: I ulls posats avui en la vaga dels bibliotecaris de la ciutat i ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament i la pèrdua de drets laborals i sindicals.
25: Denuncien que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentraran davant la Basílica de la Sagrada Família.
24: Això en un dia de festa major encara a Vilafranca. Avui concerts de Sabor de Gràcies, Betlana i 31 Fam, entre d'altres. Demà, últim dia. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i seran 8:15 del matí. Avui és dimarts, 1 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
23: Els sons del matí.
11: La ciutat de Ceuta, que demà celebrarà la seva diada, continua amb milers de joves dormint a la platja.
26: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
27: Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
28: Amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve.
25: La consellera Niubó admet que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades al Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, però que aquest missatge no va arribar als centres.
29: Doni explicacions, perquè no volem més excuses.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada de l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, bonificació.
30: Una bonificació és una reducció o descompte en el pagament d'un tribut, quota o preu. Es va formar a partir del llatí bonificare, és a dir, fer bo, millorar. Doncs bé, com que el preu del gasoil continua empitjorant, al govern espanyol no li queda més remei que tornar-lo a bonificar, és a dir, millorar una mica. A partir d'avui es recupera la bonificació de 20 cèntims per litre.
0: Destitució.
30: Desposseir d'un càrrec, d'una col·locació, quan et destitueixen, és perquè alguna cosa no has fet bé o perquè algú ha de pagar els plats trencats i et toca a tu. Es decideix destituir quan qui pren la decisió vol mostrar fermesa. En canvi, quan es vol fer plegar algú sense fer soroll, se'l convida a prendre la iniciativa, és a dir, a dimitir.
0: Buidar-se.
30: En sentit figurat, fer el màxim esforç possible fins a quedar-se sense forces. Es veu que és el que li ha passat a Messi, com en el seu moment va passar a Alexia Putellas i abans a Pep Guardiola. Quan els esportistes d'elit es buiden, ja ho veieu, pleguen, principalment perquè tenen les butxaques plenes. La resta, quan ens buidem, doncs fem un cafè, posem bona cara i a la feina.
0: I tant. o mengem una poma. Posem-hi tres xifres, Lara García. 3,3 milions d'euros.
25: És la factura final de la Generalitat per la visita del Papa a Lleó 14. El govern va pagar l'operatiu policial i de transport i va atorgar una subvenció a l'arquebisbat de Barcelona. Va destinar prop de 50.000 euros a la seguretat i també s'han fet públiques altres dades curioses, com que els regals al pontífex van costar 1.794 euros.
0: 10%.
25: És la caiguda que han experimentat les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida Shein poc després de sortir a la borsa. La companyia ha captat uns 1.700 milions de dòlars. Això significa que la seva valoració és d'uns 26.000 milions de dòlars, una xifra que és molt inferior als gairebé 100.000 milions que va arribar a valer el 2022.
0: 56.
25: És la data en què ens ha deixat l'actor Francesc Garrido, que va morir ahir a causa d'un infart. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans. L'última obra en què va participar va ser El mestre i Margarita, al Teatre Lliure de Montjuïc.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Pedro Sánchez, contraposat amb el rei del Marroc, en plena crisi de Ceuta.
1: És una de les fotografies que avui trobem als diaris després de les últimes declaracions de Sánchez sobre la situació a Ceuta i la relació amb el Marroc. El president espanyol defensa a mantenir la cooperació amb Rabat, però descarta que el Marroc tingui cap paper en la crisi.
0: A la segona imatge hi veig un bloc de pisos, quan s'està fent fosc i amb la majoria de llums encesos.
1: És la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que el rebut de la llum s'encareix un 19% aquest agost. Darrere hi ha la forta demanda d'electricitat per la calor i el preu del gas, que ha fet pujar el rebut.
0: I a la tercera imatge, que en aquest cas ens arriba des de les comarques de Girona, hi veig un grup de gent que està asseguda en cadires de platja, en un entorn natural. I veig també algunes pancartes en forma d'arbre amb la paraula renaturalitzem. Per què protesta, Núria Paraire?
2: Doncs són un centenar de persones que s'han trobat a la gola del Fluvial a l'Empordà i protesten per reclamar que sigui un espai natural i que s'obri el camí del Joncar al públic. Lamenten que no s'hagin tancat les activitats econòmiques que es fan a la zona, perquè ells diuen que és una zona que s'ha de preservar. Els ha convocat l'entitat Empordà Dempeus i han organitzat una taula rodona allà mateix i han portat pancartes en forma d'arbre per plantar-les simbòlicament.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts seran seran dos quarts de 8 del matí. No vull córrer molt i avui arribar a les 8. Avui és 1 de setembre, encara falten 22 dies perquè comenci la tardor, però en canvi els meteoròlegs i climatòlegs diuen que la seva tardor ha començat avui, atenció. I avui a la cara ve del temps expliquem el perquè d'aquesta dispersió de dates. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Doncs és una qüestió purament pràctica. Mira, quan els pròxims dies analitzarem les dades de l'estiu i direm aquest estiu ha estat el més càlid des que hi ha registres, en realitat ens estarem referint als mesos sencers de juny, juliol i agost. Perquè això que les estacions comencin el dia 20, 21, 22 o 23 per treballar les dades ens toca molt els nassos. Va. I actualment és una convenció internacional dividir l'any en períodes de 3 mesos naturals. Així doncs, des del punt de vista astronòmic, la tardor començarà el dia 23 de setembre, a les 2 de la matinada, fins aquí tot normal, però en canvi des del punt de vista climàtic, la tardor ha començat avui i acabarà el dia 30 de novembre. Ara bé, què diuen els mapes del temps, que al final són els que tenen l'última paraula? Doncs que la calor d'estiu s'allargarà i s'intensificarà, amb una massa d'aire càlid que a finals de setmana tindrà temperatures 6 o 7 graus per sobre del normal. Així que diguin els astrònoms o climatòlegs, la tardor meteorològica, creieu-me que de moment es farà esperar.
0: Però si és des d'un punt de vista climàtic, Eloi, vol dir que potser a la llarga, si la calor s'allarga, l'estiu climàtic pugui durar més mesos encara?
3: Això podria arribar a fer-nos pensar que haurem de traslladar aquesta tardor climàtica una mica més endavant.
0: Clar, i allargar. Per tant, la tardor d'estiu climàtica s'escurçarà, durarà menys.
3: Exacte. De fet, és això el que diuen les tendències del canvi climàtic, que les estacions intermitges, tardor i primavera, tendeixen a escurçar-se, així que potser d'aquí un temps haurem d'adaptar-nos a això també.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
3: Fins ara, adeu-siau.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: aquests només treballen quan volen. La resposta era: pilots. Els que volen ho poden fer de voler o de volar, que és del que treballen els pilots, que de vegades volen i dolen. Avui dimarts, un Enigmàrius de mar. El vaixell militar de la Caixa Forta, de 9 lletres. El vaixell militar de la Caixa Forta, 9 lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Els participants a la Marató de Sydney es van endur una medalla que, en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat, porta gravat l'estadi del Bayern de Múnich. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia. La Marató de Sydney es va celebrar aquest diumenge. Els participants es van endur una bona sorpresa. Com a premi per a la seva participació van rebre una medalla on es representaven alguns jocs emblemàtics de la ciutat per on corria la Marató. Es veia el pont del port de Sydney i també la icònica òpera de la ciutat. La sorpresa, però, va ser quan van descobrir que en lloc de l'estadi Allianz de Sydney, a la medalla hi havia representat l'estadi Allianz de Múnich, on juga els seus partits l'equip del Bayern de Múnich. La Rada diu la notícia es va detectar 3 dies abans de la cursa i ja no van ser a temps de canviar les medalles.
0: I això és real o fals?
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
23: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
12: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els participants a la Marató de Sydney es van endur una medalla que en lloc de representar l'estadi d'aquella ciutat porta gravat l'estadi del Bayern de Múnich és una notícia real. La confusió del dissenyador es va produir per la coincidència del nom Allianz de tots dos estadis. Un portaveu de l'organització ha dit en broma que la medalla d'aquest any té un toc internacional excessiu.
0: Gràcies, Marc.
12: Adéu, bon dia.

0: I avui pot ser un bon dia, i per això escoltarem el motiu que ens dona Laura Calçada per viure-ho amb intensitat.
1: Un 1 de setembre, Bobby Fischer es proclamava campió mundial d'escacs davant Boris Spassky en el conegut com a Match of the Century, als Estats Units d'Amèrica contra la Unió Soviètica. Dos blocs que en un altre terreny, David Bowie esfondrava aquell mateix 1 de setembre del 72 amb l'estrena del seu himne bisexual, John, I'm Only Dancing. Uns diuen que parla d'un home que li diu al seu xicot que, tot i excitar-se amb la noia que té davant, només estan ballant. D'altres defensen que en John era en realitat la parella de la noia i que el narrador li deia aquest que no s'havia de preocupar. Jutgeu vosaltres mateixos aquest tema ambigu i fluid, que el seu desig ens va molt bé per estrenar aquest mes.

0: Són 8:15. Avui és dilluns, 1 de setembre. Ens despertem amb 18 graus a Alcarràs, 21 a Palafrugell i 24 a Badalona, el dia en què a les 9 del matí entrevistarem David Iglesias, de l'Assemblea Educativa de Catalunya. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Doncs que avui qui hagi d'omplir el dipòsit del cotxe notarà canvis en el preu. Si heu de posar benzina us costarà 5 cèntims més cada litre, en canvi el gasoil cau 10 cèntims.
2: Això avui 1 de setembre, dia que mestres i professors tornen a treballar. Queda just una setmana perquè comenci el curs i si la reunió que hi ha convocada dijous amb els sindicats no va bé, el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb vagues.
1: Principi de curs també enterbolit pel desastre de les proves PISA, un desgavell que ha costat el càrrec a la número 2 del departament i l'obertura de 3 expedients. Esther Niubó.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
2: A Madrid, avui reunió del Consell de Seguretat Nacional i després del Consell de Ministres, totes dues centrades en Ceuta.
1: Després de les primeres paraules de Pedro Sánchez en un mes sobre aquesta crisi humanitària, el govern de la ciutat autònoma no ha quedat precisament tranquil. Alejandro Ramírez és vicepresident saudí, ahir al Catalunya Nit.
4: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los saudíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras.
5: Un Barça amb un gran potencial ofensiu guanya 5-2 al Rayo, 2 gols de Lamine, 2 més de Rafinha. Gabriel Jesús passa la revisió mèdica, avui serà oficialment nou jugador del Barça el dia que es tanca el mercat de fitxatges, mentre que Messi deixa la selecció argentina, diu que no li queda res més per donar després de buidar-se el camp.
0: Això pel que fa als esports. I pel que fa al temps, tot avui tornarà a fer calor i encara en farà més els propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, si avui farà calor d'estiu, però de cara a divendres, dissabte, diumenge tindrem calor de canícula, avui amb alguns núvols baixos matinals que aniran desapareixent, sí que poden ser una mica més persistents al sud del país, i a la tarda amb algunes nuvolades al Pirineu que com vol deixarien algun ruixat molt puntual.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la R1. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, els trens van aterrar a l'R1, la línia del Maresme, amb demores que en alguns casos poden arribar als 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre el Clot i Badalona, en concret un problema en la senyalització a Sant Adrià de Besòs. Això fa que els trens puguin aturar-se durant uns minuts i veure incrementat el temps de recorregut a mesura que s'apropen al tram afectat.
0: I pel que fa a les carreteres, tenim retencions en diversos punts. Direcció Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí. Hi ha lentitud direcció Barcelona a la 2, a Cornellà, la B23, a Esplugues, la C58 a Montcada i també la C17 a Parets. També trams amb intensitat a aquesta hora ja a les rondes de la capital, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta. Tot això en sentit Llobregat.
0: I ho rematem també aquest repàs al dia amb les portades. Marc Jurado.
9: Bon dia. Avui centrades en el fiasco de Pisa, ho llegim a la portada de La Vanguardia, El Periódico, a l'Ara, també al Punt Avui. De fet, s'explica que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de Pisa. Però a la premsa de Madrid el protagonisme se l'endú Pedro Sánchez després de la seva primera entrevista des que va esclatar la crisi de Ceuta. Surt en portada El País, l'ABC i El Mundo, que destaca de fet que Sánchez ha protegit el Marroc i l'ha eximit de qualsevol responsabilitat. Ceuta, que també continua portant-se titulars i fotografies. A l'Ara hi veiem una imatge de la platja del Trampolín, mentre que La Vanguardia hi ha en portada una fotografia on es veu la Policia Nacional amb les escopetes després de disparar l'aire en un dels punts d'atenció temporal dels migrants.
0: Avui a l'Àgora del Matí i tindrem d'aquí una hora Jordi Amat, Marta Rossi, Ana Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan passen 4 minuts de 8:15 del matí. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pau Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui veiem diversos articles d'opinió sobre els errors de Pisa.
10: A La Vanguardia, per exemple, la periodista Susana Cuadrado critica que Educació segueix sense aclarir com és possible que només 5 dels 51 centres educatius interpretessin bé les instruccions de les proves Pisa. I sobre allà que persisteix un dubte inquietant, hi va haver una intenció expressa d'excloure els alumnes amb un pitjor rendiment escolar per evitar uns mals resultats, l'editorial de l'Ara adverteix que la gestió dels expedients disciplinaris que s'han obert a un alt càrrec del departament i a dos funcionaris es pot allargar fins a 2 anys, mentre que per la seva part el periòdico assenyala que el silenci inicial sobre Pisa és inacceptable i que va fer la sensació que hi havia una voluntat d'ocultació. A la premsa espanyola, Ceuta hi segueix tenint un paper destacat. El Mundo el titula de l'editorial Desídia distopia i confrontació. I al País, l'activista contra la pobresa, Gonzalo Fanjul, diu que estem davant d'una tragèdia en què les víctimes són els migrants.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
11: Llegeixo que avui, 1 de setembre, un de cada 6 catalans comença les seves vacances. Marxar aquest mes és una tendència a l'alça. És clar que només ho poden fer aquells que no tenen fills en edat escolar. Els que marxen i els que hem tornat, sabem que l'estiuatge de 2 mesos pràcticament no existeix. Les vacances ara són més curtes i més cares. Enguany s'ha afegit el cost climàtic, i és que molts establiments han hagut de fer grans inversions en sistemes de climatització, i això ho han traslladat a les seves tarifes. No ho busquin, no consta la factura.
12: 45.712.
13: Em toca, em toca.
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
15: Catalunya Ràdio.
0: Ara són 8:15, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El jacuzzi ha estat darrere de la mort d'un matrimoni irlandès a Cullera, al País Valencià.
1: L'autòpsia apunta que la principal hipòtesi és que el sistema que aspira i fa funcionar l'aigua, espais i jacuzzis va fallar i va desencadenar la fatal situació. Apunta que el més probable és que morissin per un accident cardiopulmonar per l'esforç extrem d'intentar alliberar-se de la succió i de la dona per ajudar-lo. Encara s'esperen els resultats toxicològics. Als Estats Units va comptabilitzar entre el 2013 i 17 11 víctimes per aquest fenomen. Ho recullen diversos digitals.
0: Caram. Si sou fans del Cabrales, atenció, pareu l'orella.
2: Perquè un restaurant de Gijón ha pagat 37.500 euros en una subhasta per la peça de formatge Cabrales.
0: Quan?
2: 37.500 per una peça de formatge. Per la peça guanyadora del 54è certamen d'aquesta varietat, que és de la formatgeria Ángel Díaz Herrero, aquesta quantitat de rècord supera en 500 euros el que es va arribar a pagar l'any passat pel millor Cabrales. Si teniu intenció d'anar a Gijón o ho coneixeu, el restaurant en qüestió que ho ha pagat és la sidreria La Montera Picona, recullant diversos digitals.
0: I que et deuen cobrar per un tros de formatge.
2: Això t'anava a dir, que no expliquen el que et cobren. Poc segur que no.
0: Ja. I qui ja és considerat un heroi?
1: Doncs el director d'una escola que va salvar 900 alumnes després d'evacuar el centre 10 minuts abans de l'arribada mortal al Nepal. Es tracta de Rajendra Dawadi. Llegim a la seva història a La Vanguardia, que explica que va rebre l'alerta de diverses persones, una de les quals des d'una ciutat riu amunt.
0: I ara que començarà a haver-hi enyorança de festes majors, depèn de quina, perquè aquest cap de setmana és la festa major de Sabadell, també de Sant Quirze del Vallès, si us agraden els gegants i teniu petits a casa, això us interessa.
2: Un veí de Calldetenes, a Osona, ha creat un web amb 1.370 gegants per pintar. Ho ha fet amb l'ajuda de la intel·ligència artificial per satisfer la il·lusió del seu fill, que li ho demanava constantment. La seva sorpresa és que en només una setmana s'ha fet viral. Ho recull el 9-9.
0: Tanca per falta de relleu.
1: El restaurant Can Xus, una antiga masia emblemàtica d'Horta, Barcelona, l'establiment havia obert el 1988 i ara baixa la persiana perquè els propietaris actuals es jubilen. Feia mig any que s'havien anat acomiadant de la clientela i ara han tancat definitivament. El restaurant està en venda amb la idea que pugui tenir una nova vida com a negoci o com a casa familiar. Ho recull BTV.
0: I la notícia que agradarà al Menja Pomes de la redacció, Francesc Soler.
2: Que la calor avança gairebé una setmana a l'inici de la collita de la poma Golden a Lleida.
0: Era, podràs canviar de poma.
1: L'esmorzar resol per tota la temporada.
2: Llegim el segre, que el sector calcula que hi haurà una producció de 97.000 tones d'aquesta varietat. És un 2% més que l'any passat.
0: I ara us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: A França, aquesta és la setmana, és la del retorn del curs escolar. Avui Liberación posa en portada una caricatura de Emmanuel Macron com si fos Bart Simpson escrivint a la pissarra. I al pissarra s'hi pot llegir: no empiparé mai més l'educació nacional. Diu el diari que després de 10 anys al poder i 8 ministres d'educació, el balanç en política d'ensenyament a França és una sensació d'agitació amb uns resultats, diu el diari, molt escarrancits. El New York Times, el Wall Street Journal es fan ressò d'una dimissió a l'administració de Donald Trump. Ha plegat el secretari de l'exèrcit, Daniel Driscoll, que era el càrrec civil més alt en l'estructura de la institució. Els dos diaris recorden que plega després de molts xocs amb el secretari de defensa, pel que qualifiquen de purga dels càrrecs justament de l'exèrcit. I una imatge amb molts diaris de referència a nivell mundial. Messi, res més a donar, diu el Guardian, citant la carta de comiat de la selecció argentina. També ho ressalta el Financial Times, o evidentment l'argentí Clarín, que en un article diu que la història de Messi és millor perquè no només té zones clares, sinó que en té també de fosques.
8: I a la premsa econòmica, El Economista explica que comprar un pis de 80 metres quadrats costa 34.000 euros més que fa un any. Les autonomies on més car és el metre quadrat són les Balears, Madrid, el País Basc i Catalunya. Expansió analitza la rebaixa fiscal de 20 cèntims del dièsel que entra en vigor avui. Diu que el persistent bloqueig d'Hormuz manté la pressió a l'alça sobre el cru i sobre el gas, i el diari escriu que el final de la guerra sembla cada vegada més lluny i la inestabilitat torna a campar lliurement, cosa que preludia un empitjorament de la inflació. I l'ON Economia publica que la Generalitat ha consolidat la seva aposta per la integració de les tecnologies d'intel·ligència artificial. Des de l'any 2023 fins a l'actualitat, el conjunt d'organismes, entitats i empreses que integren l'ecosistema públic català han dut a terme una despesa de 340.000 euros en llicències i formació en ChatGPT.
16: I que destaquem avui a la premsa esportiva, Robert Prats.
5: Rafinha i Lamine amb dos doblets fan del Barça un equip letal, una dupla atacant que lidera l'equip, destaca el Mundo Deportivo. Santi Noia recorda que Rafinha, fent de nou, ja s'ha situat com a pichichi de la Lliga amb 5 gols. L'As compara Rafinha amb el senyor Lobo de la pel·lícula Pulp Fiction, el que ho resol tot. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Aquest senyor Lobo del Barça, Rafinha, pel periòdico és el millor nou possible. L'Ara parla de la seva gran nit, no s'oblida d'un Lamine, de qui diu que recupera la màgia i que s'allibera per La Vanguardia. Joan Josep Pallàs diu que tots aquells que presagiaven una crisi de Lamine Yamal han quedat afligits al calaix, una primera crisi de pacotilla abatuda. El periòdico i l'Ara incideixen en la notícia que va avançar al País. Ja hi ha jugadores de la selecció espanyola de futbol que s'han interessat per l'acord que ha firmat la Federació Espanyola amb una clínica de fertilitat per facilitar a les jugadores la congelació d'òvuls.
17: Es que siempre voy detrás de lo que siento.
5: L'altre gran tema de la premsa, la retirada de Messi. El País parla de l'última funció mundial de Messi, el déu i el pibe de barri. El Marca dedica tota la portada a Messi, de qui diu que deixa un forat impossible de reemplaçar. I La Vanguardia recorda que aquest és el penúltim gran adéu d'un Messi que amb 39 anys és un jugador que afirma que li queda poc i que es van tancant etapes. Porque los

0: dos minuts i seran tres quarts de vuit del matí. I acabem també el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia.
0: Atenció, multen amb més de 4.000 euros una parella que va córrer per la pista de l'aeroport per agafar l'avió.
2: Ha passat a l'aeroport Marco Polo de Venècia una parella italiana que havia d'agafar un vol cap a Santorini, a Grècia, va arribar tard a fer l'embarcament i es va trobar la porta tancada. Desesperats, van veure una porta reservada als treballadors de l'aeroport que conduïa directament cap a la pista d'enlairament. La van obrir i van començar a córrer per la pista cap a l'avió fins saltar totes les alarmes. Finalment els van aturar i els van posar una multa de 2.064 euros a cadascun.
0: Això del 64 no ho he acabat mai d'entendre.
1: És el plus, és el plus.
0: Una multa, et poso 2.064 amb 25 cèntims, faltaria.
1: Va sumant.
0: Chris Williams, CEO d'Afterlife, ens diu, en 5 o 8 anys podràs parlar amb l'holograma d'un familiar mort a la taula de Nadal.
3: Sí, en una entrevista El Mundo explica que la seva empresa utilitza la IA per dissenyar el que seria el més enllà del segle XXI. Williams afirma que el seu objectiu no és recrear morts, sinó fer una versió en forma d'holograma de nosaltres mateixos que acompanya els nostres familiars quan hagin mort.
0: Hi ha algun familiar que caldria que no ressuscités.
3: Exactament.
0: No? Un pare oblida el seu fill de 10 anys en una benzinera i no se n'adona fins que la Guàrdia Civil el troba dues hores després.
2: Sí, va passar en una estació de servei de l'autovia A66 a l'altura de l'aldea d'Elcano, a la província de Càceres. El menor viatjava amb el pare, un amic del pare i el seu germà de 7 anys. En les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat es veu com el nen va baixar del vehicle, però ningú es va adonar que no va tornar-hi. Els agents van desplegar un dispositiu que va permetre trobar el vehicle a les 11 de la nit, dues hores més tard. Ho hem llegit a l'ABC.
0: I aniversaris, qui fa anys avui, Canalies?
3: Doncs mira, felicitem Barry Gibb, l'últim membre viu que queda de la banda Bee Gees. Avui en fa 80, també fa anys l'actriu Zendaya. Avui en fa 30 i acabem felicitant Carlos Sainz Jr. En fa 32.
0: Sant Oral.
3: Avui és Sant Lleí, Sant Gil i Sant Llop.
0: I ara reclamem aquest repàs d'avui a la premsa. Ens queda el repàs d'ahir en el quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 1 de setembre de 2006, Diana Garrigosa es dona de baixa del PSC. La dona de Pasqual Maragall abandona el partit on ha militat mitja vida, descontenta per com l'aparell socialista ha tractat el seu marit. Un cop aprovat l'Estatut, Maragall ha convocat eleccions pel novembre de 2006 i ha anunciat que no es presentarà. El candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys també hi havia relleu a l'Ajuntament de Barcelona. Joan Clos se n'anava a fer de ministre d'Indústria amb Zapatero i deixava Jordi Hereu com a alcalde. Hereu governarà la ciutat amb un tripartit amb la iniciativa d'Ima Maiol i l'esquerra de Jordi Portabella. Acabo amb dos fitxatges de Catalunya Ràdio ara fa 20 anys. Manel Fuentes per fer Problemes domèstics de 12 a 1 del migdia i Llucià Ferrer que presentarà les tardes de 4 a 7.
6: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
6: Tota la informació a manresaturisme.cat.
8: Soy Carlos Arquiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
9: Ara Lidl en format estalvi 950 grams de pita pollastre 5,59. T'estalvies un 18%. I amb Lidl Plus bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
10: A les 9 obrirem l'Àgora fixant-nos en l'inici del curs escolar. Parlarem amb David Iglesias de l'Assemblea Educativa de Catalunya i analitzarem les mesures anunciades per la consellera Esther Niubó com a conseqüència dels errors del departament amb l'informe PISA.
11: Tot seguit tornarem a Ceuta per connectar en directe amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Miquel Jarque, i també entrevistarem el director executiu d'UNICEF Espanya, Xema Vera.
10: A les 10, 5 anys del final dels peatges, en parlarem amb l'urbanista i arquitecte Manel Larrosa i també amb el primer conductor que va fer famós el lema No vull pagar, Josep Casadellà.
11: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Avui per parlar de retransmissions de futbol.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Són les 7 i 47. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Des d'avui el gasoil no és tan car. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre.
1: Això després de la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per activar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va encarir-se un 7%, tindrà una rebaixa de 5 cèntims per litre.
0: Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a la majoria de vies del país.
10: A l'AP7 durant aquest temps el trànsit ha augmentat un 45%. El Servei Català de Trànsit reconeix al Matí de Catalunya Ràdio que l'accident de Gelida de principis d'any va suposar un punt d'inflexió en el manteniment de la carretera. Ramon Lamiel n'és el director.
12: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Avui fa 5 anys ja havíem parlat també al Matí de Catalunya Ràdio. I Educació destitueix la número 2 pels errors a les proves PISA.
1: La rellevarà Marta Clari, psicòloga, clínica infantil i pedagoga social, actual gerent de drets socials a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris més.
13: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
1: Dijous la consellera es reunirà amb l'USTEC i la CGT per mirar de frenar la vaga del primer dia de curs.
0: El president espanyol Pedro Sánchez convoca el Consell de Seguretat Nacional.
10: Serà aquest matí abans del Consell de Ministres que s'aprovarà un paquet urgent per ajudar a Ceuta valorat en 168 milions d'euros. A tot això Israel i Rússia neguen cap implicació en l'entrada massiva de migrants, com ahir va apuntar el president del govern espanyol.
0: I mor Francesc Garrido, un dels grans noms del teatre i del cinema català.
1: Ha mort als 56 anys d'un infart, va participar a pel·lícules com Mare dentro, Balandrau, obres com El mestre i Margarita, i sèries tan conegudes com Estació d'enllaç o Cites.
0: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents del país. Fem una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Laia Claret, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
15: Molt bon dia.
0: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem precisament a les comarques de Barcelona, Marc, perquè alerta si avui teniu previst anar a la biblioteca.
17: Sí, perquè d'entrada la trobareu tancada i és que hi ha prevista una nova aturada total del servei per denunciar, diuen, l'immobilisme de l'Ajuntament de Barcelona i la pèrdua de drets laborals i sindicals, denuncien de fet que el Consorci de Biblioteques ha decidit deixar d'aplicar part de l'acord de condicions de treball vigent, com ara les millores socials, assistencials i sindicals. A les 11 es concentren davant de la Sagrada Família. I parlant de concentracions, però d'un tipus ben diferent aquestes, si busqueu festa aquesta nit, sapigueu que és Festa Major a Vilafranca del Penedès. Encara tindreu música d'Al·lèrgiques al Pol·len, entre d'altres, a les 9 del vespre. Una hora abans, a Barcelona, Sílvia Rodríguez actua al Gran Teatre del Liceu. I parlant de la capital, la selecció musical del Piró Musical de la Mercè d'aquí tot just 23 dies la farà Josep Montero. Doctor, gràcies.
0: Saltem a les comarques de Lleida, perquè avui estarem molt pendents de la presentació dels agents rurals i parlarem també dels incendis de la Sega, Estela.
18: Sí, li demanarem al nou cap dels agents rurals a Ponent, Joan Baraut, que es presenta aquest matí, que substitueix l'històric Llorenç Ricou, que s'ha jubilat. A banda de comentar els reptes i les línies de treball del cos a la plana de Lleida, també parlarem d'incendis. Justament sabem que fins al 15 d'agost hi ha hagut 36 focs relacionats amb els treballs de Sega del cereal, dels quals 25 provocats per les màquines recol·lectores. I també avui, protagonisme per un gos policia que detecta diners amagats a la frontera amb Andorra. Forma part de la plantilla de la Guàrdia Civil.
0: O sigui, hi ha diners amagats allà a la frontera?
18: Els que passen amb els diners amagats.
0: Però passen de llarg, no els enterren allà.
18: No!
0: No sabem trobar volataires per allà, eh?
18: No, home, no.
0: Val.
18: Faltaria.
0: Com que és un gos que escarpa, dic, no sé. No. Gràcies, Estela. Més coses, avançant també les millores de la carretera C12, que comunica les Terres de l'Ebre amb Lleida. És una reivindicació històrica per acabar amb els accidents en aquesta via, Clara.
19: El Departament de Territori ha adjudicat per 13 milions d'euros els treballs que es faran en un tram de 8 quilòmetres entre Amposta i Tortosa i que formen part del pla per convertir la via en un 2+1, és a dir, un carril per sentit i un de central altern que ha de facilitar els avançaments amb seguretat. D'altra banda, aquest agost s'ha tancat amb molt bona ocupació als hotels de la demarcació de Tarragona. Entre altres coses, el sector ha detectat que han crescut les reserves a última hora, cosa que obliga els establiments a tenir més flexibilitat a l'hora d'organitzar els equips de treball per veure les compres o establir l'estratègia comercial.
0: I més obres també per acabar. Ara al nord del país, a Girona, Laia, ja han acabat, atenció, les obres de reforç de les vigues de la plaça de Catalunya.
14: Sí, és la plaça sobre el riu Unyà, la que connecta amb el barri vell. Sí. Van començar el mes de febrer, eren unes obres d'urgència, perquè va ploure el gener i aquestes pluges van ser fortes, i el que van veure és que algunes de les vigues s'havien fet malbé. No hi havia perill, però s'havien de fer aquestes obres. Què s'ha fet? S'han reforçat 104 de les més de 300 vigues que hi ha i també s'han col·locat gàrgoles perquè l'aigua de la pluja que es recull vagi cap al riu i no sobre les vigues com anava fins ara. I afegim breument també que aquest mes d'agost els Mossos han detectat taxis pirates a la zona de l'aeroport, d'aquí de Girona, sobretot cap a la Costa Brava. Recordem, fan servir cotxes particulars o llogats i acostumen a ser més cars, a cobrar preus més alts.
0: És des de Girona, Laia Claret. Gràcies, Girona, gràcies, Tarragona, Lleida i Barcelona. Que tingueu un bon dia.
15: Bon dia.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: I si ara mateix heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui hem començat el dia amb força xafogó. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, ara mateix tenim temperatures de fins a 22 graus a l'Estartit, 24 a Badalona, 24 a Reus. A l'interior també 21 graus a Tàrrega, tan sols ha refrescat una mica en algunes valls del Pirineu, 13 graus a Sort. Hi ha alguns núvols baixos que incrementen aquesta sensació de xafogó al centre i al sud del país. Sembla que aquests núvols aniran marxant, excepte els de les comarques de Tarragona, que poden anar apareixent durant el matí. També a la tarda apareixeran algunes nuvolades al Pirineu, que podrien arribar a deixar 4 gotes mal comptades. I atenció, en previsió que s'enfilin més les temperatures el que resta de setmana. Sobretot a partir de divendres tindrem calor de canícula amb màximes que podrien fregar els 39 o 40 graus a les comarques de Ponent.
0: I pel que fa al trànsit, les principals complicacions a aquesta hora són direcció Barcelona. Clàudia Serra.
21: Sí, a l'antitud, direcció Barcelona a la 2, a Cornellà, B23, a Sant Feliu i Esplugues, la C32 a Viladecans, la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, a les rondes, retencions, ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona, cua a la C59 a Caldes de Montbui, sentit sud, i a la C17 al Figaró, en sentit Vic.
16: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de Judit Anton. Li van robar el mòbil iPhone a Lisboa i setmanes després va rebre un missatge que li demanava desvincular els seus comptes de l'aparell. Primer de manera amable, però més tard van començar les amenaces. Entre altres coses, li deien que si no el desvinculava, clonarien tota la seva informació.
23: Sí, al principi em vaig espantar molt i em crea un por perquè encara que sàpigues que sí que hi ha seguretat a Apple i demés, penses, i sí, poden fer.
22: Efectivament, els experts assenyalen que el que busquen els emissors d'aquest tipus de missatges és crear una sensació de por per provocar que després d'unes quantes comunicacions qui rep les amenaces acabi facilitant dades o entrant en algun enllaç a través del qual li poden treure diners.
4: Un rebut que...

0: comptes si el volem amb gel una mica més car.
1: Si és amb gel, són 5 cèntims. Si és un cafè amb gel, 1,65. O un cafè amb llet, 1,95. Acabem de posar aquest estiu 5-10 cèntims.
0: A la Diagonal de Barcelona, un cafè sol per emportar ens pot costar 1,80 euros i un cafè amb llet 2 euros. Ara, si te'l prens a la terrassa, té un augment del 30%.
2: El cafè amb llet per emportar són 2 euros. El cafè sol al restaurant són 2 euros també, però per emportar són 1,80. Després el cafè amb llet per prendre aquí són 2,60. Han anat augmentant cada any una mica més.
0: Uns preus que contrasten amb els que hem trobat en un bar de Senterada, al Pallars Jussà.
3: El preu del cafè el tinc a 1,30 i el cafè amb llet a 1,60 i més o menys cada dos anys pujo uns 10 cèntims per l'augment, no?, del cost de la vida. No?
0: Fins i tot hi ha establiments que cobren l'envàs. És el cas d'un bar de la Bisbal de l'Empordà.
4: Tenim el cafè sol a 1,60, cafè amb llet a 1,90. Curem el gel, 10 cèntims, i l'envàs, si te'l demanes per emportar, que són 10 cèntims més.
5: Em fa pensar en allò de Zapatero, fa 20 anys, en aquell programa de televisió espanyola, tinc una pregunta per a vostè, quan li van preguntar el preu del cafè i va dir això.
6: ¿Cuánto vale un café en la calle?
7: 80 céntimos, aproximadamente.
5: 80 céntimos. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens volem fixar on van a parar els nostres impostos. Avui, el cost dels socorristes. Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia. Aquest estiu molts ajuntaments han obert piscines per fer front a la calor i per tant han calgut socorristes. Per exemple, Benifallet, al Baix Ebre, ha destinat 12.400 euros per aquest servei. De la seva banda, l'Ajuntament de Tàrrega n'ha contractat per a tot l'any. 3 socorristes per a la piscina d'estiu i per a la coberta i 2 tècnics en primers auxilis per als recintes de Claravall i el Tet. En total, 126.500 euros amb un sou d'uns 14 euros l'hora. Per a cada targarí targarina representa 6 euros amb 60 cèntims.
5: I a les xarxes, quin vídeo és el més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
9: Bon dia, Ricard. Doncs mira, altíssim nivell el que ha demostrat tenir una iaia que amb la seva bata d'escombrar el carrer, saps que surten a escombrar el carrer amb una iaia, amb una bata estupenda? Doncs amb aquesta bata ha decidit participar en un combat per farmejar l'aura, una batalla de galls de moviments absurds que els joves ara perpetren al carrer. Doncs bé, al vídeo, la iaia, que quintuplica l'edat del seu adversari, accepta el repte. Ell li fa un 6-7 i un meowing i ella li respon fent veure que balla un pas doble. Clar, quan el noi veu que la cosa se li complica la farmejada, amb això del pas doble, recorre les flexions convençut que la iaia no les podrà fer. Doncs alerta, perquè la senyora es posa el biso a lloc i en fa 6 deflexions, demostrant que no cal tenir 15 anys per tenir els bíceps més durs que una barra de pa del dia abans. Atenció, perquè aquesta que escoltareu és la reacció del públic. Estaríem, sens dubte, davant l'obèlix del farmeig, aquesta senyora que un dia va caure a la marmita de Laura i que, evidentment, va guanyar la batalla, Ricard.
5: Gràcies, Elisenda.
9: Gràcies a tu.

dia 1, que comencen moltes coses, molts projectes, com si l'any comencés avui, com si fos una nova oportunitat, el millor moment per fer plans i per poder-los desfer més tard. Avui arribem al punt de les 8, animant a tots els que voleu fer plans a partir d'avui.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són d'entrada a Barcelona i a l'entitud a l'A2, a Cornellà, B23, a Sant Feliu i Esplugues, C32 a Viladecans, C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, a la ronda de retencions a la ronda de dalt de Roquetes a Horta, direcció Llobregat.

0: i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona, cua a la C59 a Caldes de Montbui, sentit sud, i a la C17 al Figaró, en sentit Vic.
1: Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici del curs d'aquí tot just una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera Esther Niubó. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions de Pedro Sánchez d'implicació en l'entrada massiva. Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o les portes dels refugis d'acollida. La tensió social continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 migrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. Almenys 9 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra. Recuperen una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils, que estava extingida des dels anys 90 del segle passat. Va desaparèixer per la degradació de les zones humides, per la intensificació agrària i l'expansió de les zones urbanes. L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió.
2: Esports.
1: Damià Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. El ciclista eslovè Tadej Pogacar va ser intervingut ahir a Barcelona i s'estarà uns dies ingressat a l'Hospital de Xeus. Avui es reprèn la Vuelta amb la desena etapa, lidera Enric Mas.
1: I el temps hi va tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus de temperatura.
4: Trescat Info.
1: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. Educació reunida amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí una setmana justa amb una jornada de vaga. Educació ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Niubó demana als sindicats que repensin la protesta. Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
5: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
6: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
1: Un curs 26-27 que també restringirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explica el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
7: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà,
2: és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
1: Un curs que comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Esther Niubó va admetre ahir que el nyap en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall era del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com reconeixia la mateixa consellera.
7: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: Una admissió de responsabilitats que agraïa el Catalunya Unit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra.
2: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: El cas PISA també ha comportat expedients disciplinaris a 3 persones més de qui la consellera no n'ha donat els noms. Es tracta d'un alt càrrec i d'uns funcionaris que ja no són al departament. Doncs bé, l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat de la RAD a les proves PISA. Des de Junts, Anna R. ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, li ha retret que no hagi fet els deures i que, ara per ara, no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
8: Perquè doni explicacions, perquè no volem més excuses. Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
1: Els Comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria educativa.
4: Fresca Info.
9: Doncs ja s'acaba l'estiu.
10: Sí, sí. S'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
9: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
10: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Fresca Info.
1: 8 i 8 minuts, Pedro Sánchez torna a reunir-se aquest matí, torna a reunir baix el Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a finals de juliol. Tot això després que Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes. Anem cap a Madrid, Anaïs Sainz Viaja.
13: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunte la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
14: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
13: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
14: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
13: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
1: El govern de Ceuta denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'aquestes declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, deia que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i lamentava que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
15: Que el presidente del gobierno no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestra frontera.
1: Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més d'aquests 7.000 migrants. 70.000 migrants, volíem dir, els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Carque.
16: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
17: A nivell psicològic ens piden ajuda i, a més, qui més ens pide ajuda són les mujeres i jóvenes. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
16: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
1: 3CAT Info. Des d'avui, el gasoil no és tancar. Torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol, que va superar el límit del 15% fixat pel govern espanyol per reforçar automàticament la bonificació. La gasolina, en canvi, que va pujar una mica més d'un 7%, tindria una rebaixa de 5 cèntims per litre al setembre. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%. Que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn.
18: 3CAT Info.
1: Aquesta matinada han continuat els atacs entre Rússia i Ucraïna. Els atacs russos han provocat 4 morts i una dotzena de ferits a la ciutat i la regió de Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses en les últimes hores. És el 6è dia consecutiu que Rússia bombardeja la regió. Ucraïna, al seu torn, ha llançat un atac aeri a la regió russa de Samara, que, segons el governador, ha danyat instal·lacions civils. Doncs bé, tot això quan el primer ministre indi, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin que aturi la guerra d'Ucraïna. S'han reunit a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que continua al llarg del dia d'avui al Kirguistan. Anem a Moscou, Cristina Solías.
19: Fa unes setmanes el president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, ja li va dir a Putin que ningú entenia l'origen del conflicte d'Ucraïna i que havia arribat l'hora de congelar-lo. I ahir s'hi va sumar Narendra Modi.
20: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
19: En canvi, Xi Jinping va esquivar la qüestió davant de Putin. Segons el Kremlin, van centrar les converses en les relacions econòmiques entre totes dues potències.
1: Encara en l'àmbit internacional, Donald Trump adverteix que atacarà amb duresa l'Iran. Ho ha dit aquesta matinada en una conferència de premsa a la Casa Blanca, després que Washington i Teheran hagin reprès els atacs mutus. El president nord-americà insisteix que l'Iran és un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Per contra, el seu homòleg iranià, Massoud Pezeshkian, s'ha compromès a tornar al memoràndum d'entesa del juny, si els Estats Units també ho fan. Són declaracions que ha fet justament a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai. Una estira i arronsa verbal mentre el conflicte sembla que torna a escalar i que les converses entre els dos països estan en un punt mort. Avui, fins i tot una periodista li ha preguntat a Trump si davant d'aquesta situació tan enquistada havia descartat completament l'ús d'armament nuclear contra l'Iran. Trump ha respost ofès.
21: Quina pregunta tan estúpida és aquesta, en realitat? Estan totalment derrotats militarment. Per tant, ara que els he derrotat, hauria d'utilitzar una arma nuclear contra ells? Quina pregunta tan estúpida?
1: Trump diu que amb l'armament convencional en tindrà prou. Mentrestant, aquesta nova escalada en les tensions s'ha traslladat al preu del petroli. El barril Brent s'ha enfilat per sobre dels 91 dòlars.
18: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Doncs deixem arribat a un quart de nou del matí, el que fem és fer atenció ara al trànsit i al temps. Ampliem, per tant, dades, les actualitzem. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia.
0: Les principals retencions d'aquesta hora les tenim d'entrada a Barcelona i a l'antitud a la 2, a Cornellà, a la B23, a Sant Feliu i a Esplugues, la C58 i la C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma. A les rondes, retencions, ronda de dalt a Horta, direcció Llobregat i ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la zona franca, direcció Besòs. I fora de Barcelona hi ha cua a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud i a la C17 al Figaró en sentit Vic, aquí per un vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de la línia R1 de Rodalies perquè circula amb retards per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. Els trens d'aquesta línia poden estar parats més temps del que és habitual i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'apropen en el tram afectat.
18: El temps.
1: Amb el Gori Massip.
3: Arrenquem el mes de setembre i ho fem amb unes temperatures més elevades que no pas ahir. De fet, avui hem recuperat aquesta nit tòrrida, aquests valors que no han baixat dels 25 graus en alguns trams del litoral. És el cas de Tarragona, també de la ciutat de Barcelona o els Alfacs, cap a la zona del Montsià. També algunes nits tropicals que no han baixat dels 20 cap a l'interior. És el cas de Lleida, 21 graus, 22 a Terrassa o 21 a Parets del Vallès. Avui amb un dia de temps que s'ha de mantenir tranquil, però amb més núvols que tenim ubicats cap a la zona de la Costa Daurada, Costa de l'Ebre. Aquí al llarg del matí fins i tot es podria deixar escapar alguna gota, alguna roïna, i també núvols baixos o boires matinals cap al Prepirineu, Catalunya Central. Aquestes darreres sí que s'han d'anar trencant a mesura que avanci el matí. A la tarda donaran pas, però, algunes nuvolades que han de créixer a la zona del Pirineu, del Prepirineu, i fins i tot no descartaríem que arribessin a descarregar algun ruixat molt puntual. A la resta, sol, calor, amb màximes avui que es mouran en general entre els 30 i els 34 graus, i aquests núvols baixos que no han d'acabar de marxar de la zona de l'Ebre i de la Costa Daurada. Atenció als propers dies, perquè l'estabilitat s'ha de mantenir, però el que ha de pujar és la temperatura, i de fet, a partir de dijous i al cap de setmana, els valors podrien arribar fins als 38 o 39 als indrets més càlids del país.
22: Tinc el K2 avall, el meu segon K2.
23: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
22: Aquesta part està superestrencada.
23: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
24: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
23: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni, perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Tresca Info.
1: Més coses, la duana de la Farga de Molers a la frontera amb Andorra ha incorporat un nou gos policia especialitzat a detectar diners ocults. 10 anys després de la fi del secret bancari al Principat, encara es detecten milers d'euros sense declarar els vehicles que hi entren o en surten. La Farga de Molers, Joaquim Albalaté.
26: La gossa es diu Amy, fa 4 mesos que dona suport al Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, que busquen si algú intenta travessar la frontera amb més diners del compte. Miguel Ayala és el guàrdia responsable del gos.
27: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra, si han localizado cualquier sustancia.
26: Tot i que Andorra va eliminar el secret bancari el 2016, encara hi ha força moviment de diners a la frontera, malgrat que els últims anys va a la baixa. Emilio Vallano és el cap de servei de viatgers a la duana.
28: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño. Entonces, claro, el límite en el que ya existe la obligación de declarar son 10.000 euros y digamos que giran en torno a esa cifra.
26: Aquest any s'han detectat ja més de 200.000 euros sense declarar, una xifra que queda lluny del 2022 quan es van trobar 1,2 milions. La majoria d'aquests diners es troben de baixada, però també se'n detecten d'entrada a Andorra.
1: es recupera una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
2: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
5: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrat, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
2: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació Santi Poc.
5: La idea era fer una introducció inicial al que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
2: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
1: Notícia destacada de la cultura de les últimes hores: l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart, segons han confirmat aquesta emissora Fons de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Montse Pujol.
6: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'anfitrión, entre moltes altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glenn Garry, Glenn Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
7: Penso que sortir en escena, ja no dic igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, com faig això, no?
6: En una entrevista a 3Cat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió.
8: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules. L'hem vist aquest any passat a pel·lícules que batiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar. Tenia projectes de teatre també. Vull dir, era un gran actor.
6: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita, i a Glenn Garry, Glenn Ross, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
9: Era un actor que, si algo admiraves d'ell, és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
6: El director Roger Gual, en declaracions a 3Cat Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
10: Més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar.
6: Garrido els últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.
1: Esports. Damià Aguilar, bon dia.
11: Bon dia.
12: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
11: Després de tres jornades de Lliga Primera, el Barça és líder amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Els de Flick van golejar ahir a la nit 5-2 al Rayo Vallecano. Es va avançar el Rayo per mitjà de Cabello al minut 12 i va empatar Rafinha al 19.
29: Juga el Barça, juga Pedri, la toca per Christensen, avança, creua la divisòria, continua el danès amb la pilota als peus, la deixa curteta per Pedri. Pedri amb Espart, Espart cap a Rafinha, Rafinha retalla l'interior de la xuta, Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha!
11: Dos de Rafinha, dos de Lamine Yamal i una en pròpia porteria de Legend situen el Barça líder amb 12 gols en les 3 primeres jornades. Rafinha en té 5. Lamine Yamal ha arribat als 50 amb la samarreta del Barça, el més jove en arribar-hi. Declaracions de protagonistes com ara el tècnic del Barça Hansi Flick fent aquest resum del partit.
0: Per mi el més important són els 3 punts. Hem tingut un bon començament de temporada. Crec que la primera meitat hem jugat molt bé, m'ha agradat molt el que he vist. En general, a la segona part, el rival ha estat més fort i ens ha costat una mica, però al final la reacció després del primer i el segon gol del Rayo ha estat molt bona i la valoro molt.
11: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0, Barça i Madrid tenen 9 punts per 7, d'Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna, l'Espanyol és 11 amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Madrid, diumenge que ve València-Barça i Espanyol-Sevilla.
18: 3CAT Info.
11: El davanter brasiler Gabriel Jesús, de 29 anys, ha arribat ahir a Barcelona, on ha passat la revisió mèdica amb el Barça i aquest dimarts s'ha de fer oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Flick va declarar ahir que probablement no hi hagi més moviments de mercat a Can Barça.
18: 3CAT Info.
11: Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial a més de 2 subcampionats i 2 Copes Amèrica. Dissabte que ve, per cert, es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, va ser a Ràdio Barcelona a càrrec de Joaquim Maria Puyal en un Barça a Les Palmes. El mercat de fitxatges es tanca la pròxima mitjanit. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha despertat interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. L'Espanyol, que té el 60% dels drets del cordobès, es remet als 25 milions de la clàusula. Mentrestant, el lateral dret, Rubén Sánchez, té un acord amb l'Elx i cal l'entesa entre clubs. A segona, el Girona fitxa el lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, que ve del Mallorca, signa per 2 temporades i en paral·lel cedeix el migcampista neerlandès Gabriel Missejoy al NAC Breda de l'Eredivisie. El ciclista eslové Tadej Pogačar va passar ahir pel quiròfan a l'Hospital de Xeus a Barcelona per les lesions que el van obligar a abandonar la Vuelta a Espanya. El seu equip informa que encara estarà ingressat uns dies. Avui es reprèn aquesta Vuelta amb la desena etapa, són 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a La Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello ha fitxat el ciclista lleidatà Jan Castellón per 2 temporades. El Pinarello i altres 3 catalans, els corredors David de la Cruz i Marcel Camproví, a més d'Àlex Sanz, que és el director esportiu principal de l'estructura.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça d'handbol presenta 2 reforços, el porter espanyol Sergei Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Esmarason, que arriba del Szeged hongarès. Hernández s'ha referit al repte de suplir Emil Nielsen.
4: Presión ninguna, vengo por suerte de jugar la Bundesliga, la Champions y el hecho de que se haya ido Nielsen no me preocupa, sé lo que valgo yo, sé el nivel que he dado los últimos 3 años en el Magdeburg.
11: Tots dos fitxen fins al 2029. Mentrestant, a l'Open dels Estats Units de tenis, el quart gran Slam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin. També han passat Rublev, Tiafoe, Shelton i Tsitsipas, que ha eliminat Fis. Ha caigut Novak Djokovic. El quadre femení, Paula Badosa, debut avui contra l'australiana Kasatkina. Ahir es va classificar per la segona ronda la barcelonina Selekmeteva, que ha eliminat la japonesa Ito en 2 sets. També passa la número 1 Sabalenka, també passa Muchova, Osaka i Swiatek. En bàsquet, el Joventut comunica que l'aler Yannick Krak té una lesió als isquiotibials i estarà de baixa un temps, ara mateix indeterminat.
23: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Dos quarts de nou del matí, com d'ulla el trànsit. Clàudia, bon dia.
3: Bon dia, doncs a aquesta hora tenim lentitud encara d'entrada a Barcelona. Destaca la C58 i la C33 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, a les rondes, Ronda de Dalt, de Roquetes a Horta, direcció Llobregat, i a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Fora de Barcelona hi ha retencions, precaució a la C58 a Terrassa, sentit nord, precaució per una possible incidència en aquest punt, i també a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud.
1: Fem ara un repàs de les principals informacions del dia. Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent d'evitar la vaga convocada per l'inici del curs d'aquí tot just una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera Esther Niubó. El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per a Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat Nacional que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. I des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 10 a 5 cèntims per litre. De tot això n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha més de 1.000 morts en l'arribada sobtada de la setmana passada al nord del Nepal i al Tibet, segons l'últim balanç oficial. Els desapareguts són uns 4.500 després que en les últimes hores s'hagin trobat en vida uns 200 treballadors en un túnel. El líder nepalès vincula la tragèdia amb el canvi climàtic. I Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions a la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. En esports, Damià, què destaquem a aquesta hora?
11: Que el Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. El mercat de fitxatges es tanca la pròxima mitjanit. Avui s'ha de confirmar el del brasiler Gabriel Jesus, que hi va passar revisió mèdica amb el Barça.
1: Avui ens espera un dia tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus. Dos quarts de nou i tres minuts. Educació reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí una setmana justa amb una jornada de vaga. Educació cita dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per mirar de desencallar la situació, i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Esther Niubó demana als sindicats que repensin la protesta. Però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
13: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
14: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
1: Un curs 26-27 que també restringirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
15: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
1: El curs comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el nyap en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall era del 5%. Ara bé, l'advertiment no va arribar als centres. Una missió de responsabilitat de la consellera que agraïa al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio al president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, qui ja hem sentit, Jordi Satorra.
15: El que esperàvem des de fer temps, nosaltres vam quedar una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
1: El cas Pisa també ha comportat expedients disciplinaris a tres persones més de qui la consellera no n'ha donat els noms. Es tracta d'un alt càrrec i dos funcionaris que ja no són al departament.
18: 3CAT Info.
1: Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia, la del Consell de Ministres, que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar de forma irregular a finals del mes de juliol. Tot això després que ahir Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes. Madrid, Tania Sainz de Aja.
16: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunte la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
17: Hubo una expansió de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
16: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
17: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
16: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
1: Mentrestant, a Ceuta, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 migrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
19: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
20: A nivell psicològic nos piden ajuda i, a més, qui més nos pide ajuda són les mujeres i jóvenes. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
19: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Des d'avui el gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 de l'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant a l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla una mica la bonificació passant dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar les ajudes en el cas que els preus dels diferents carburants tornessin a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern d'Andorra també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre del gasoil, que se suma a la de 5 cèntims, que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduint l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn. Doncs bé, Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barat. Us expliquem per què. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ajuda a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Anem cap a Lleida per Joan Álvarez.
21: Les cooperatives, a diferència de la resta d'estacions, tenen uns marges de beneficis més ajustats perquè basen el seu negoci a oferir un servei. Al capdavant ens trobem Bonària, amb una forta presència al territori, però no és l'única. Hem parlat amb Kevin Requena, director de Relacions Institucionals de la cooperativa d'Ivars d'Urgell, i amb Àlex Petó, secretari de la cooperativa d'ASPA, que asseguren que el preu que ofereixen és per cobrir despeses.
2: Reduir-nos el marge al màxim, és a dir, carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, no? Per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? Perquè per nosaltres al final és un servei més que oferim als pobles i als nostres socis.
5: L'objectiu d'aquesta benzinera és donar un servei principalment als socis, no és a ànim de lucre la benzinera, i cobrim gastos.
21: Es tracta d'una estratègia de mercat diferent de la de grans companyies estatals, tal com assegura el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
7: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. Aquesta és la seva estratègia. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
21: La diferència de preus dels carburants entre els que ofereixen les cooperatives i la resta pot oscil·lar entre els 35 i els 45 cèntims per litre. Això, recordem-ho, enmig d'un mercat on els carburants han anat encarint progressivament des que va començar el conflicte amb l'Iran.
1: Ampliem la informació sobre l'atac de Rússia a Ucraïna. S'eleven 11 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva ofensiva dura, que també ha colpejat Odessa. La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària. El bombardeig rus tenia com un dels objectius les infraestructures de la companyia. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera, i també hi ha nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers rus, estrangers ucraïnès, volíem dir, rebat a Putin que no estigui interessat en la pau i demani que s'intensifiqui la pressió a Rússia amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva banda, ha fet un mort a la regió de Belgorod, que ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. Encara en àmbit internacional, avui arrenca el curs polític al Regne Unit. Després de poc més de 40 dies com a primer ministre, la popularitat d'Andy Burnham no ha parat de créixer. Per primera vegada des de fa un mes, el Partit Laborista ha remuntat i ara empata amb l'extrema dreta a les enquestes. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
8: Burnham viu una lluna de mel de popularitat després d'anunciar retallades d'impostos als pubs, de l'IVA, de l'electricitat o del preu del bus. Són mesures populars però de cost econòmic reduït. Ara bé, en una economia estancada i sense pujar impostos, Burnham ho tindrà difícil per complir altres promeses, com ara construir 70.000 habitatges o allotjar totes les persones que dormen al carrer a Anglaterra. També haurà de trobar 4.700 milions de lliures per completar la despesa militar, decidir si cal tornar a extreure gas i petroli del Mar del Nord, com li demana Trump, o repartir els immigrants també per àrees benestants del país. Aquesta tardor sabrem si Burnham és capaç de mantenir la popularitat i alhora prendre decisions que no agradaran a tothom.
1: Ens traslladem ara a Pequín. Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arrencat amb caigudes, Francesc Canals.
22: Si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments, però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
1: La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square. Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pel seu estat de salut mental. Tenia problemes, de fet, tot i que mai l'havien arrestat. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies li disparen a boca de canó. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani. NYPD
24: officers in the area. Els agents de la policia que es trobaven a la zona han respost immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
1: Les autoritats estan investigant l'incident i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 8:45 del matí. Posem de nou la mirada al trànsit. Com estan les coses a aquesta hora? Les carreteres i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a les carreteres el punt més complicat a aquesta hora és l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Hi ha cua a la C58 i la C33 des de Montcada. A les rondes congestió, la ronda de dalt, sobretot de Roquetes a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'Horta, Roquetes, sentit Besòs. També a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona destaquen les retencions a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la línia Rau de Rodalies que la línia circula amb retards. Fa 30 minuts us explicàvem que per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona, doncs bé, ara Rodalies ha especificat que la incidència és degut a un intent de robatori de cable entre aquestes dues estacions.
18: El temps.
0: El dimarts comença amb temps força estable, força tranquil, però també amb alguns núvols baixos. Ara mateix, ubicats cap a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, de fet aquí al llarg del matí no descartaríem que arribessin a escapar-se res. 4 gotes mal comptades i també alguns que tenim ubicats cap a la zona del Prepirineu, Catalunya Central, barrejats amb boira matinal. Aquests s'han d'anar trencant a mesura que avanci al matí. Tot això després d'una matinada que ha estat de mal dormir arran de mar. Aquesta nit tòrrida que s'ha repetit ha tornat, de fet, a Barcelona, Tarragona, també punts del Montsià o el Baix Ebre, i ha pujat també cap a l'interior, amb valors que no han baixat en alguns casos dels 20 graus. Les màximes s'enfilaran fins als 30-34 als indrets més càlids del país, però aquest termòmetre, aquesta pujada, ha de tenir continuïtat, i de fet, a partir de dijous, divendres, el cap de setmana, podríem arribar cap als 38 o 39, per exemple, al Pla de Lleida o l'interior de la Vall de l'Ebre, tot plegat amb una setmana que ha de ser molt tranquil·la.
1: La catàstrofe de l'arribada sobtada del Tibet i al nord del Nepal de fa 6 dies supera el miler de morts, segons l'últim balanç oficial. Al Nepal les víctimes són 987, a les quals s'han de sumar les 16 trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global gairebé arriba a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques, on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. En les últimes hores se n'han trobat uns 200 en mida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. Mentrestant, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre la tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès Valendra Aishan ha assegurat que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Aishan remata el seu missatge demanant a la comunitat internacional que en prengui consciència. Cal recordar, però, que de moment els científics demanen prudència i recorden que encara no es pot confirmar que el canvi climàtic sigui la causa directa de l'esfondrament de la glacera. I el brot de bola que castiga la República Democràtica del Congo des de fa 3 mesos ja s'acosta als 3.000 morts i surt més de 6.000 contagis. La malaltia ja s'ha estès a 6 regions del país, principalment a la d'Ituri. La falta de recursos complica el rastreig de contactes, com explica Manel Rebordosa d'Intermón Oxfam, que acaba de tornar a Ituri.
6: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que intenta ocultar. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
1: La variant que ha causat el brot no té tractament, però ja hi ha 2 vacunes en desenvolupament. Aquest és el segon brot de bola més mortífer a tot el món. Queda lluny, però, del que va provocar 11.000 morts a l'Àfrica Occidental entre el 2014 i el 2016.
18: 3CAT Info.
1: Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes PUA de la Generalitat que subvencionen les compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació. La convocatòria, dotada amb 6,9 milions d'euros, es va obrir fa una setmana i hi ha temps per demanar-ho fins al proper dia 2 d'octubre. Cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros per pagar llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o aurífons. El programa permet cobrir despeses fetes durant els 3 últims anys, però només ho poden sol·licitar persones amb un grau de discapacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors als 33.000 euros. Tot i complir amb els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació dependrà del pressupost disponible i quan abans es demani, doncs molt millor. Marxem ara cap a Girona, canviem de qüestió. Durant els mesos d'estiu, gairebé es doble el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, un servei que cada vegada es fa servir més per atendre altres patologies. Girona, Núria Peraire.
4: La cambra hiperbàrica de Palamós és una de les dues que hi ha a Catalunya. Es va fer fa 30 anys per atendre els bussejadors que van sobretot a les Illes Medes. Els mesos d'estiu és quan n'atenen més. Des del juny els casos s'han gairebé doblat fins als 17. Amb el temps s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni a causa, per exemple, d'una mala combustió d'una estufa o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia. El coordinador de la unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres de la demarcació.
9: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital sino con el resto de hospitales de Girona pues ha ido mejorando.
4: Ara arriben els 200 pacients a l'any amb un total de 2.600 sessions.
10: Torna al Catalunya Nit.
12: Tornem, però amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Catalunya Nit.
12: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
18: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Amb horari nou.
12: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: Els teatres del Ferrer, el districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre d'altres. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de comptar amb ell.
23: Farà un espectacle que es diu Constel·lacions, que són tots aquells astres que han estat al seu voltant en el món del teatre i que han ajudat a configurar Lluís Pasqual com un dels directors més importants que hi ha en aquests moments a nivell mundial. Estem molt orgullosos i molt contents que sigui amb nosaltres aquest any.
1: Al setembre, un nou festival de dansa inaugurarà la programació amb propostes de carrer i sala. Els teatres del Ferrer afronten la nova temporada amb la intenció de consolidar una línia de treball cada vegada més centrada en la producció i coproducció d'espectacles de petit i mitjà format i donen veu al nou talent.

Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026. Es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària de Barcelona. El músic oferirà una proposta eclèctica oberta a diversos estils i sensibilitats amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa. Els focs artificials aniran a càrrec de la pirotècnica igual. La participació d'Oques Grasses en el Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu pel grup, pocs dies abans dels concerts de comiat a l'estadi Olímpic Lluís Companys.

0: l'actriu Naomi Watson rebrà el Premi Donostia del 74 Festival de Sant Sebastià en una gala al Cursal el 19 de setembre. Watson presenta en aquesta edició el llargmetratge La esposa perfecta, el debut a la direcció del canadenc Ben Sirian, basat en una història real. La pel·lícula explica la història d'un periodista que descobreix un suposat antic nazi que viu camuflat a Nova York i es fa amic de la seva dona. Naomi Watts ha estat nominada als Oscars en dues ocasions pel seu paper a 21 gramos de Alejandro González Iñárritu i per Lo imposible de Juan Antonio Bayona.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Barça va golejar i 5-2 al Rayo Vallecano a la jornada 3 de la primera divisió. Ara mateix és líder amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Es va avançar el Rayo per mitjà de Cabello al minut 12. Va empatar Rafinha al 19. Han estat dos gols de Rafinha i dos de Lamine Yamal. De fet, Lamine va fer el 5-2.
3: Pilota per Lamine Yamal, l'envia per Xavi Espar. Xavi Espar s'acosta a l'àrea, continua encara el migcampista, la deixa per Adeyemi. Adeyemi per Lamine, xuta Lamine! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! S'allibera Lamine, esbufega, feliç, content perquè...
2: Un Lamine Yamal que ha arribat als 50 gols amb la samarreta del Futbol Club Barcelona és el més jove en arribar-hi. Flick, el tècnic, en roda de premsa, va dir que està molt content amb Gordon.
4: Yes, of course, he has a lot of speed.
5: Sí, és clar, té molta velocitat i és molt nítid, molt clar amb la pilota. Avui ha fet...

0: També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid amb 9 punts. 7 punts per Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna. L'Espanyol és 11è amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb el Betis, Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla.
1: 3CAT Info.
0: El davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, va arribar ahir a Barcelona per passar revisió mèdica amb el Futbol Club Barcelona. I avui s'hauria de fer oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. Flick va declarar ahir que no hi haurà més moviments de mercat a Can Barça, si més no, que sembla que no n'hi haurà abans de la mitjanit quan tanca el mercat. Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, a més de 2 subcampionats i també 2 Copes Amèrica.
2: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai.
0: Dissabte que ve, per cert, es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, va ser a Ràdio Barcelona, a càrrec de Joaquim Maria Puyal en un Barça Les Palmes.
1: 3CAT Info. Explicar. Entendre.
0: El que dèiem, el mercat de fitxatges que es tanca la pròxima mitjanit, el davanter de l'Espanyol Roberto Fernández desperta l'interès d'alguns equips europeus, entre els quals el Hull City anglès. L'Espanyol té el 60% dels drets del cordobès i es remet als 25 milions de la clàusula. Mentrestant, en lateral dret, Rubén Sánchez té un acord amb l'Elx, que l'entesa entre clubs. A segona, el Girona ha fitxat al lateral dret Mateu Morey, de 26 anys, ve del Mallorca i signa per 2 temporades.
3: Em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
0: En paral·lel, el Girona ha cedit el migcampista neerlandès Gabriel Misehoy al NAC Breda de l'Eredivisie. També en futbol, la Federació de Corea del Sud informa de la contractació del tècnic català Robert Moreno. De moment dirigirà la selecció asiàtica els pròxims 4 amistosos previstos al setembre i l'octubre, i després la Federació de Corea del Sud decidirà si el confirma de cara a la Copa d'Àsia, que això ha de ser al gener. Parlem de ciclisme.
1: 3CAT Info.
0: Amb el ciclista eslové Tadej Pogačar, que va passar ahir pel quiròfan a l'Hospital de Seus de Barcelona per les lesions que el van obligar a abandonar la Vuelta a Espanya. El seu equip informa que encara estarà ingressat uns dies. Avui es reprèn, per cert, la Vuelta amb la desena etapa. 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello fitxa el ciclista lleidatà Jan Castellón per 2 anys, el Pinarello i altres 3 catalans, els corredors David de la Cruz i Marcel Camprubi, a més d'Àlex Sanz, que és el director esportiu principal de l'estructura. I el Barça d'handbol ha presentat 2 reforços, el porter espanyol Sergei Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Smarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos fitxen fins al 2029.
1: Trescat Info.

0: fem per saber com està el trànsit a aquesta hora i l'estat del transport públic també. Endavant, equip viari.
1: Es manté a aquesta hora la congestió d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i a lentitud a la C58 i la C33 des de Montcada. L'altre punt complicat és a la Ronda de Dalt. Hi ha densitat de Roquetes a Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'Horta Roquetes en sentit Besòs. I pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la línia Rau de Rodalies que la línia circula amb retards per un intent de robatori de cable entre les estacions del Clot i Badalona.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia desmenteixen les acusacions. El president

0: espanyol Pedro Sánchez per la seva presumpta implicació en l'entrada massiva de migrants. Això mentre milers de joves tornen a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida de Ceuta. La tensió social continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 immigrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici de curs just d'aquí a una setmana. Els convocants de l'aturada reclamen saber quina serà la concreció del conjunt de mesures anunciades per la consellera d'Educació, Esther Niubó. I el nyap de les proves PISA ha acostat el càrrec a la número 2 del departament i també expedients a 3 funcionaris. Marta Clari serà la nova secretària general. Les explicacions de la consellera, però, que parla de cadena d'errors, no han convençut ni la comunitat educativa ni tampoc els grups polítics. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant al juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa de ser de 10 a 5 cèntims per litre. Més de 1.000 morts en la riuada sobtada de la setmana passada al nord del Nepal i el Tibet, segons l'últim balanç oficial que fa poca estona que s'ha fet públic. Els desapareguts són uns 4.500, després que les últimes hores s'hagin trobat en vida uns 200 treballadors en un túnel. El líder nepalès vincula la tragèdia amb el canvi climàtic. Hi ha més 12 morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital d'Ucraïna. El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, reclama al president rus Vladimir Putin que aturi la guerra. Shein no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. Les accions de la plataforma xinesa de moda ràpida han arribat a caure a prop d'un 10% poc després de començar a cotitzar. Els inversors valoren la companyia en uns 26.000 milions de dòlars, molt lluny dels gairebé 100.000 milions que va arribar a assolir el 2022. Els analistes atribueixen l'atavió d'aquesta estrena a la pressió reguladora i als aranzels, especialment als Estats Units i Europa. I l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart. Va ser un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. Les últimes obres en què va participar van ser El mestre i la Margarita i Glengarry Glen Rose. En cinema va treballar en títols com Barcelona 1714, Mar adentro, Smoking Room i Balandrau.
1: Esports.
2: El Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera divisió de futbol amb els mateixos punts que el Real Madrid. Avui serà confirmat el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça. El tècnic Hansi Flick no creu que acabin fent cap més incorporació. El mercat es tanca a mitjanit.
0: I pel que fa al temps, dimarts tranquil però amb núvols, alguna gota també entre la Costa Daurada i la de l'Ebre, a la tarda algunes nuvolades al Pirineu poden deixar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 5 minuts de les 9, salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar-ne els serveis públics. Se sumen els 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot això després que ahir Pedro Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva de migrants i va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes socials i les mentides que difonien sobre la possibilitat d'entrar de manera indemne cap a Espanya a través d'aquesta frontera. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
4: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rússia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
3: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
4: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
3: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
0: El govern de Ceuta, mentrestant, denuncia encara més intranquil·litat per la situació a la frontera després d'aquestes declaracions de Pedro Sánchez. En una entrevista al Catalunya Nit, el vicepresident ceutí, Alejandro Ramírez, deia que es continuen sentint abandonats per la Moncloa i lamentava que el president espanyol hagi volgut exculpar el Marroc.
5: Que el president del govern no sea capaz de asegurar con rotundidad que esto no va a volver a ocurrir, yo creo que es algo que a los ceutíes nos genera, aparte de indignación, también tristeza, que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestra frontera.
0: I Oriol Junqueras diu que no és creïble que el Marroc s'hagi pogut mantenir al marge de tot plegat. El líder d'Esquerra avisava en una entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio que Catalunya no pot assumir immigrants sense límits.
6: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat, ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
0: Més reaccions als socis de Sánchez a l'executiu. Sumar també li han reprovat que no hagi responsabilitzat el Marroc de la crisi migratòria, mentre que el PP l'ha acusat d'estar instal·lat en una conspiració per evitar assenyalar el país africà. A Ceuta, sobre el terreny, mentrestant, milers de joves han tornat a dormir una nit més a la platja, als turons o a les portes dels refugis d'acollida. A la ciutat autònoma, la tensió continua escalant un mes després de l'entrada irregular de més de 70.000 immigrants. Els treballadors públics denuncien col·lapse als serveis, sobretot als centres de salut. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
7: A les naus que s'han instal·lat al Tarajal, al polígon Alborán, Metges del Món treballa en una furgoneta medicalitzada, atenent des de fa un mes un miler de pacients, tant física com psicològicament i també amb moltes atencions pediàtriques. Patricia Ruiz és la doctora portaveu del servei.
8: A nivell psicològic ens piden ajuda i, a més, qui més ens pide ajuda són les mujeres i jóvenes. Que en general hay mucho miedo a la devolución a Marruecos. En los niños hay muchísimo miedo también a qué va a pasar con nosotros, vamos a estar aquí mucho tiempo, dejan de comer, dejan de dormir, tienen crisis de ansiedad. Conforme pasan los días en esta situación, ¿no? Su salud mental evidentemente se va deteriorando.
7: Mentrestant, sindicats com el d'infermeres, SATSE, denuncia que els migrants estan saturant els serveis de salut convencionals.
0: Més coses, 5 minuts i mig per arribar a un quart de 10 del matí.
1: Trescat Info.
0: Per exemple, que Educació reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí a una setmana amb una jornada de vaga. Educació ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari, per intentar desencallar la situació i també té previst trobar-se amb la CGT. Amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Esther Niubó demana als sindicats que repensin la protesta, però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, i també la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi també canvis estructurals.
9: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
10: No és un tema només de condicions laboral, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
0: Tot això en un context d'inici de curs, una arrencada d'aquest curs 2026-2027 que també restringirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Els menors de 14 anys no la podran fer servir i els que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies. El president de l'Associació de Directius de l'Escola Pública de Catalunya valora positivament aquesta mesura i ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'ús de la IA ja els havia obligat a modificar les avaluacions.
11: Quan demanes un resum abans, podies saber que ho podien fer, ara ni que ho demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat i això no aporta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota i llavors quan fas un examen sense tots aquests dos usos baixa un 20% la nota.
0: És, per tant, aquesta regulació de l'ús de la IA, una de les novetats d'aquest curs que comença també amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït la número 2 de la conselleria, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Niubó va admetre ahir que el nyap de les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades, que s'estava excloent de les proves un 23% dels alumnes quan el topall exigit per l'OCDE és del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com va apuntar la mateixa consellera Niubó.
12: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: Doncs un gest, una admissió de responsabilitats que agraïa al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, l'escoltant.
11: És el que esperàvem des de feia temps, no? Som quedant una mica estorats quan al final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi era una confusió de les direccions. Satisfacció de que les direccions no havien estat fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien.
0: I encara derivat d'aquesta polèmica pels informes PISA, també això ha comportat expedients disciplinaris, s'han obert a 3 persones més, de qui la consellera no n'ha donat els noms, és un alt càrrec i 2 funcionaris que ja no són al departament. I la traducció política de tot això, l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa han criticat la resposta que el govern ha donat d'aquesta errada en les proves PISA. Des de Junts, Anna R. ha demanat la compareixença de la consellera d'Educació, li ha retret que no hagi fet els deures i que per ara no pugui assegurar que el curs començarà amb normalitat.
13: Per què? Doni explicacions. Per què no volem més excuses? Volem saber què ha passat, quin és el responsable i assegurar, sobretot, que no torni a passar.
0: Els comuns i Esquerra han reclamat pactes de país en matèria d'educació. Els republicans han avisat que la dimissió de la número 2 del departament no soluciona la situació dels centres.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Des d'avui el gasoil no és tan car. Se li torna a aplicar una rebaixa a l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes del 10 del mes d'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant durant l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla una mica la bonificació, passant dels 10 cèntims al litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern andorrà també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, que se suma a la de 5 cèntims que ja s'està aplicant a l'agost. D'aquesta manera es persegueix reduir l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic, i que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte als països de l'entorn. Doncs bé, a tot això, i centrats a Catalunya, Lleida és la demarcació catalana amb la gasolina i el dièsel més barats. La proliferació d'estacions de servei de cooperatives locals ha ajudat a abaratir la mitjana dels preus respecte a la resta de demarcacions. Sí, hem arribat a 9:45 del matí. Obrim la dia servei a 3Cat Info. Començant per saber com se circula a aquesta hora, carreteres i autopistes del país, també si hi ha algun problema al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora comença a normalitzar-se la circulació després de les retencions, sobretot d'entrada a Barcelona, que hi ha hagut a primera hora del matí. Sí que es manté, però, lentitud encara a la C58 i a la C33 des de Montcada cap al Nus de la Trinitat i també en trams de les rondes, especialment en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la línia R1 de Rodalies que hi ha retards en aquesta línia per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. Retards també a la línia R15, el tren de Barcelona Estació de França, que havia d'arribar a Reus cap a 9:15, circula amb mitja hora de retard.
1: El temps.
0: Amb la previsió d'en Gori Massip.
15: Arrenquem el mes de setembre i ho fem amb unes temperatures més elevades que no pas ahir. De fet, avui hem recuperat aquesta nit tòrrida, aquests valors que no han baixat dels 25 graus en alguns trams del litoral. És el cas de Tarragona, també de la ciutat de Barcelona o els Alfacs, cap a la zona del Montsià. També algunes nits tropicals que no han baixat dels 20 cap a l'interior. És el cas de Lleida, 21 graus, 22 a Terrassa o 21 a Parets del Vallès. Avui amb un dia de temps que s'ha de mantenir tranquil, però amb més núvols que tenim ubicats cap a la zona de la Costa Daurada, Costa de l'Ebre. Aquí al llarg del matí fins i tot es podria deixar escapar alguna gota, alguna roïna, i també núvols baixos o boires matinals cap al Prepirineu, Catalunya Central. Aquestes darreres sí que s'han d'anar trencant a mesura que avanci el matí. A la tarda donaran pas, però, algunes nuvolades que han de créixer a la zona del Pirineu, del Prepirineu, i fins i tot no descartaríem que arribessin a descarregar algun ruixat molt puntual. A la resta, sol, calor, amb màximes avui que es mouran en general entre els 30 i els 34 graus, i aquests núvols baixos que no han d'acabar de marxar de la zona de l'Ebre i de la Costa Daurada. Atenció als propers dies, perquè l'estabilitat s'ha de mantenir, però el que ha de pujar és la temperatura, i de fet, a partir de dijous i al cap de setmana, els valors podrien arribar fins als 38 o 39 als indrets més càlids del país.
16: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
17: T'ha anat bé de gust la rutina?
16: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
17: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
20: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
21: Aquesta part està sobretrencada.
20: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
22: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
20: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les 9 i pràcticament 19 minuts, seguim endavant amb altres qüestions, com, per exemple, l'últim balanç sobre víctimes mortals de la catàstrofe de la riuada sobtada del Tibet i al nord del Nepal de fa 6 dies. Supera els 1.000 morts, segons aquest últim balanç oficial que s'ha fet públic fa poca estona. Al Nepal les víctimes són 987, a les quals s'hi han de sumar les 16 trobades mortes al Tibet. El nombre de desapareguts en global arriba gairebé a les 4.500 persones. Entre aquests, els equips de rescat busquen desesperadament accedir als túnels d'infraestructures hidràuliques on es creu que hi ha més de 600 treballadors atrapats. A les últimes hores se n'han trobat uns 200 en vida. Tampoc se sap la situació de centenars de turistes i pelegrins estrangers que eren a la zona en el moment de la tragèdia. Per la seva part, l'Índia ha anunciat que ha recuperat 17 cadàvers arrossegats pel riu desenes de quilòmetres enllà. Mentrestant, el primer ministre del Nepal ha alertat la comunitat internacional sobre la relació directa entre aquesta tràgica riuada de la setmana passada i el canvi climàtic. En un missatge a les xarxes socials, el líder nepalès, Valendra Shah, ha assegurat que el que ha passat no és un fenomen habitual, sinó que demostra que els riscos als quals s'enfronta la regió de l'Himàlaia augmenten amb el canvi climàtic. Shah remata el seu missatge demanant a la comunitat internacional que en prengui consciència. Cal recordar, però, que de moment els científics demanen prudència i recorden que encara no es pot confirmar que el canvi climàtic sigui la causa directa de l'esfondrament de la glacera. S'eleven a 12 els morts en un atac massiu de Rússia amb drons i míssils balístics contra Kiev i la seva regió. És el sisè dia consecutiu de bombardejos de Moscou contra la capital ucraïnesa. El Kremlin continua la seva ofensiva dura, que també ha colpejat Odessa. La majoria de víctimes dels últims atacs són treballadors de l'empresa pública ferroviària. El bombardeig rus tenia com un dels objectius les infraestructures de la companyia. La resta de morts han estat en altres instal·lacions industrials i en una gasolinera. I també hi ha Ucraïna, nombrosos edificis residencials afectats. El ministre d'Afers Estrangers ucraïnès rebat a Vladimir Putin que no estigui interessat en la pau i demana que s'intensifiqui la pressió a Rússia amb més sancions internacionals que limitin la seva capacitat de produir míssils balístics. Ucraïna, per la seva banda, ha fet un mort a la regió de Belgorod i ha llançat també un atac aeri a la regió de Samara, on ha danyat instal·lacions civils. Doncs bé, el primer ministre indi, Narendra Modi, reclama a Vladimir Putin, el president de Rússia, que aturi la guerra d'Ucraïna. S'han reunit a la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que continua avui al Kirguistan. Moscou, Cristina Solias.
2: Fa unes setmanes el president del Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, ja li va dir a Putin que ningú entenia l'origen del conflicte d'Ucraïna i que havia arribat l'hora de congelar-lo. I ahir s'hi va sumar Narendra Modi.
3: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
2: En canvi, Xi Jinping va esquivar la qüestió davant de Putin. Segons el Kremlin, van centrar les converses en les relacions econòmiques entre totes dues potències.
0: L'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys a causa d'un infart, segons han confirmat a Catalunya Ràdio Fons de la Família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió. El recordem amb la Montse Pujol.
4: Francesc Garrido va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, Smoking Room, La ciutat dels prodigis, Balandrau i L'amfitrion, entre moltes altres. En teatre va formar part de l'elenc del Mestre i Margarita i de Glenn Garry, Glenn Ross, totes dues sota la direcció d'Àlex Rigola. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava així el que per ell significava la interpretació.
23: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi diguem que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, com faig això, no?
4: En una entrevista a 3CAT Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió.
24: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules, l'hem vist aquest any passat a pel·lícules que patiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, vull dir, era un gran actor.
4: El director Àlex Rigola, que el va dirigir al Mestre i Margarita i a Glenn Garry, Glenn Ross, l'ha descrit així al Catalunya Nit.
25: Era un actor que si alguna cosa miraves d'ell és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no?
4: El director Roger Gual, en declaracions a 3CAT Info, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
26: Més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb qui era fàcil treballar, era un plaer. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar.
4: Garrido els últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué, a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.
0: Els teatres del Ferró, al districte de Sant Gervasi de Barcelona, programaran en la nova temporada muntatge sota la direcció de Lluís Pasqual, Xavier Albertí i Sergi Dusset, entre altres autors. El director dels teatres La Gleva i La Fàbrica, Albert de la Torre, no ha fet cap referència a la polèmica sorgida al voltant de Lluís Pasqual per la suplantació de la veu de Montserrat Caballé en un homenatge a Liceu el 2019 i s'ha mostrat molt satisfet de poder comptar amb ell de cara a aquesta nova temporada.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 del matí amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
27: Bon dia. La mitjanit es tanca el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola, també a França, també a Itàlia, també a Gran Bretanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, ha dit després de la victòria 5-2 contra el Rayo Vallecano que probablement no hi hagi més moviments de mercat.
28: No ho crec. Però Ja ho veurem, però no crec.
27: El davanter brasiler Gabriel Jesus va superar ahir la revisió mèdica, si més no se sobreentén escoltant Flick, i avui ha de signar per dues temporades.
5: Yes, of course, he came from injuries, so...
6: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt.
5: I think for us important.
6: I crec que per nosaltres és un fitxatge important, i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
27: A l'Espanyol el mercat té un nom, Roberto. El davanter agrada a algun equip de la Premier. Té una clàusula de 25 milions i ara mateix estan lesionats els també davanters Puado i Quique.
1: 3Cat Info.
27: El Barça és líder de primera, amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid després de golejar 5-2 al Rayo Vallecano. Dos gols de Rafinha, dos de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. Aquest és l'1-1 que va fer Rafinha.
7: Juga el Barça, juga Pedri, la toca per Christensen, avança, creua la divisòria, continua el danès amb la pilota als peus, la deixa curteta per Pedri. Pedri amb Espart, Espart cap a Rafinha, Rafinha retalla l'interior de la xuta, Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del nou, gol del nou, gol de Rafinha, un altre gol de Rafinha!
27: Rafinha, que ja suma 5 gols i és Pichichi amb un gol més que Kylian Mbappé. A la roda de premsa va parlar del rendiment de Rafinha al seu tècnic Hansi Flick.
5: Of course, I expect this. Oh.
6: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe mundial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació dels capitans, de ser capità, també és molt positiva per ell i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
27: També ahir dilluns Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid tenen 9 punts. Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna en tenen 7. L'Espanyol en té 3, és 11è de la classificació. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Real Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Leo Messi ha anunciat a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial i també dues Copes Amèrica.
8: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada.
27: Dissabte que ve es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, va ser a Ràdio Barcelona, a càrrec de Joaquim Maria Puyal en un Barça-Les Palmes. El ciclista eslovè Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona i s'hi estarà uns dies. Ahir va ser intervingut pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula que el va fer abandonar la Vuelta. Avui es reprèn la Vuelta amb la desena etapa, 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Lidera Enric Mas del Movistar. El Barça d'handbol ha presentat dos reforços, el porter espanyol Sergei Hernández, que ve del Magdeburg alemany, i el central Janus Smarason, que arriba del Szeged hongarès. Tots dos fitxen fins 2029. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin. En canvi, Novak Djokovic s'ha acomiadat a la primera. També Arthur Fiss, a mans de Tsitsipas, passen igualment Rublev, Tiafoe i Shelton. El quadre femení Paula Badosa debuta avui contra l'australiana Daria Kasatkina. Ahir es va classificar per la segona ronda la barcelonina Oksana Selekmeteva, que ha eliminat la japonesa Ito en dos sets. També passa ronda la número 1 Sabalenka, també Muchova, també Osaka, també Swiatek.
0: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades. A aquesta hora, el Consell de Ministres aprovarà avui un paquet d'ajudes amb més de 160 milions d'euros per Ceuta. Serà després d'una nova reunió del Consell de Seguretat que analitzarà la situació a la ciutat autònoma. Israel i Rússia han desmentit les acusacions que els va fer ahir el president espanyol Pedro Sánchez sobre la seva implicació a l'hora d'instigar l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. El Departament d'Educació anuncia reunions amb els sindicats en un últim intent per evitar la vaga convocada per l'inici de curs d'aquí just una setmana. D'altra banda, el fiasco de les proves PISA ha tingut conseqüències polítiques. Ha plegat la número 2 del Departament, que serà substituïda per Marta Clari, serà la nova secretària general d'Educació, i també s'han obert expedients a 3 funcionaris. Des d'avui torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil per la forta pujada del preu d'aquest carburant durant el mes de juliol. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%. És el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. En canvi, la bonificació de la gasolina sí que continua com estava previst i passa de ser de 10 cèntims a 5 cèntims per litre. A partir d'ara, altres notícies. Per exemple, la policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square. L'enregistrament dels fets, que s'ha viralitzat a les xarxes, mostra com la víctima no fa cas del que li ordenen els agents i s'hi acosta amb un ganivet a cada mà. I coneixerem l'Amy, és una gossa policia que fa 4 mesos que treballa a la duana de la Farga de Moles per ajudar la Guàrdia Civil a detectar si algú intenta travessar la frontera amb Andorra amb diners amagats. Aquest any, per aquest punt de la frontera, s'han interceptat 200.000 euros que no s'havien declarat. I en esports, què expliquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça goleja 5-2 al Rayo Vallecano i lidera la classificació de primera amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Avui es tanca el mercat de fitxatges a la mitjanit. S'ha de confirmar el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus, que hi va ser sotmès a la preceptiva revisió mèdica al Futbol Club Barcelona.
0: I el temps dimarts tranquil, però amb núvols i alguna gota entre la Costa Daurada i la de l'Ebre. A la tarda, algunes nuvolades al Pirineu poden deixar anar algun ruixat puntual. A la resta, sol i calor, amb màximes que s'enfilaran fins al voltant dels 34 graus. Dos quarts i tres minuts de deu, Pedro Sánchez torna a reunir aquest matí al Consell de Seguretat Nacional per abordar la situació a Ceuta. Serà una trobada prèvia a la del Consell de Ministres que ha d'aprovar un paquet de més de 160 milions d'euros en ajudes per reimpulsar l'economia de la ciutat autònoma i també reforçar-ne els serveis públics. Se suma tot això als 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que hi van entrar irregularment a finals de juliol. Tot això després que ahir Pedro Sánchez va exculpar el Marroc de l'entrada massiva de migrants i en comptes d'això va acusar Rússia i Israel d'haver atiat les xarxes socials i les mentides que s'hi difonien. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Sánchez assegura que no hi ha informació que apunti la implicació del Marroc, però sí que acusa Israel i Rússia d'estar al darrere d'una campanya de desinformació que va provocar l'entrada massiva de migrants.
3: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
2: Ho ha dit a la cadena Cero, no ha admès errors en la gestió ni haver estat absent.
3: He trabajado y he descansado y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
2: I per no semblar tou amb Rabat, anuncia la visita de Felip VI a Ceuta i Melilla, un viatge sense data que tampoc confirma la Casa Reial.
0: I a tot això el govern espanyol calcula que encara queden per identificar més de 1.000 menors a Ceuta. Un mes després de l'inici de la crisi encara no hi ha un balanç definitiu sobre el nombre de menors que van entrar de manera irregular. Davant les crítiques dels partits de l'oposició, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha explicat des del Congrés que ja s'han pres les dades de gairebé 1.500 menors, però que encara en queden uns 1.200.
4: Le he dado la cifra de niños que están en el sistema de acogida y me afeaba, pero el presidente ha hablado de otros 1.200. Es una estimación que tenemos de los niños que quedan por filiar. Por tanto, estamos en el proceso. A mí me hubiera gustado también que hubiera sido más rápido, es verdad. Pero las cifras son estas. Por tanto, estamos hablando de más de 2.000 niños y niñas.
0: I en paral·lel, la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat confirma que hi ha 8 homes investigats, són 4 espanyols, 3 magribins i un belga, mentre es treballa per localitzar la resta d'agressors.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Educació es reunirà amb els sindicats en un últim intent per evitar que el curs escolar comenci d'aquí a una setmana amb una jornada de vaga. Ha citat dijous l'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament, per intentar desencallar la situació. També té previst trobar-se amb la CGT. I amb les noves mesures anunciades ahir, la consellera Esther Niubó demana als sindicats que es repensin aquesta protesta del 8 de setembre. Però la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, i també la directora de les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, demanen que les mesures es concretin en un calendari i que hi hagi canvis estructurals.
6: Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades, quan, com per exemple el personal que ha d'aterrar a les escoles, si seran plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps.
7: No és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu.
0: Serà un curs que començarà amb canvis a la cúpula del departament. La consellera d'Educació ha destituït la número 2 del seu departament, Teresa Sambola, pels errors en les proves PISA. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. Esther Riubó va admetre ahir que el NYAP en les proves PISA va ser una cadena d'errors i va reconèixer que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall exigit per l'OCDE és del 5%. L'advertència, però, no va arribar als centres, com explicava la mateixa consellera.
8: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
0: El cas PISA també ha comportat expedients disciplinaris a 3 persones més de qui la consellera no ha donat els noms. Es tracta d'un al càrrec i 2 funcionaris que ja no són al departament.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: És dimarts 1 de setembre i des d'avui el gasoil no és tan car. Se li tornarà a aplicar una rebaixa en l'impost d'hidrocarburs de 20 cèntims per litre en comptes dels 10 cèntims del mes d'agost. Això és així pel fort increment que ha patit aquest carburant durant l'estiu. En canvi, la gasolina, que s'ha encarit menys, sí que retalla la bonificació passant dels 10 cèntims per litre a 5. Arran de la crisi energètica que ha provocat la guerra al Pròxim Orient, el 20 de març passat el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes bonificacions si els preus dels diferents carburants tornaven a pujar per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. El govern d'Andorra també ha anunciat una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre de gasoil, se suma a la de 5 cèntims que ja s'ha estat aplicant durant el mes d'agost, i d'aquesta manera doncs es per seguir reduint l'impacte de l'augment dels costos energètics sobre la ciutadania i el teixit econòmic, i també que Andorra mantingui unes condicions competitives respecte a països de l'entorn. Avui fa 5 anys que no hi ha peatges a les principals autopistes. Durant aquest temps, el trànsit a l'AP7 s'ha incrementat un 45%. En aquesta via, l'esfondrament d'un talús que va provocar l'accident ferroviari de Gelida a principis d'aquest any va suposar un punt d'inflexió en el seu manteniment. Així ho admetia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, al matí de Catalunya Ràdio.
9: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
0: Davant l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar a recuperar els peatges. En aquest sentit, l'economista Anna Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en bones condicions.
10: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps. si només confien en el pressupost públic.
0: Altres dades sobre l'autopista AP7. Des que es va alliberar dels peatges, la sinistralitat amb camions implicats ha crescut un 22%. Aquest estiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reobert el debat sobre recuperar un sistema de pagament per ús de vies d'alta capacitat en un termini de 2 o 3 anys per reduir-ne la massificació i, per tant, els accidents. Requeriria això d'un ampli consens polític per aplicar-se a nivell estatal.
5: 3CAT Info.
0: 5 minuts i 3 quarts de 10, 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, està per sobre de les 38 víctimes del 2022 i encara falten 15 dies perquè acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte. En total, 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, apunta un dels factors d'aquest augment.
11: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: I un altre dels factors que apunten els experts és l'excés de confiança per part dels usuaris. El perfil que més es repeteix entre les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. Els experts alerten que una indisposició a dins de l'aigua pot acabar en ofegament i recomanen banyar-se acompanyat i no sobreestimar les pròpies capacitats. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, preveu que el recurs d'empara de l'amnistia de l'expresident Carles Puigdemont podria estar resolt abans d'acabar l'any. El tribunal començarà a debatre en el ple del dia 22 els recursos d'empara dels condemnats i dels exiliats per l'1 d'octubre. El primer recurs que debatrà serà el de l'exconseller Jordi Turull. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, Conde Pumpido ha deixat clar que quan es resolgui aquest primer recurs, la doctrina ja serà vinculant.
12: Una vez que se establezca una doctrina, que será en septiembre o en octubre, pues entendemos que ya esa doctrina es vinculante. Por lo tanto, una vez que nosotros hayamos establecido esa interpretación, entendemos que el propio Supremo puede, si lo tiene bien, aplicarla, o si no, pues tendremos que ser nosotros los que vayamos dictando una a una las sentencias en los meses sucesivos.
0: El president del Tribunal Constitucional creu que el recurs d'empara de Carles Puigdemont, un dels últims que es debatran, podria quedar sentenciat abans d'acabar l'any, com dèiem. Recordem, però, que en tots els casos l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem, que fins ara s'ha resistit a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. La policia de Nova York ha batut a trets una dona de 49 anys que havia apunyalat aleatòriament dues persones a Times Square. Les víctimes són una dona de 32 anys que ha mort a l'hospital i un home de 68 que està ingressat i estable. Segons la policia, l'agressora vivia a Queens i tenia registres d'incidents pels seus problemes de salut mental, tot i que mai l'havien arrestada. Als vídeos publicats a les xarxes socials es veu com la dona s'acosta a un grup d'agents brandant-los dos ganivets. Ells li ordenen que els deixi anar i quan ella continua avançant cap als policies li disparen a boca de canó. Ho ha explicat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
13: Els agents de la policia que es trobaven a la zona en resposta immediatament fent servir un tàser i disparant les seves armes de foc. Vull donar les gràcies als agents que han intervingut i han evitat que un atac horrorós acabés sent encara pitjor. Això és el que fan cada dia els homes i dones d'aquest cos, treballar per mantenir la nostra ciutat segura.
0: Les autoritats estan investigant què ha passat i han tancat temporalment aquesta zona turística del centre de Manhattan. Shane no convenç en el seu debut a la borsa de Hong Kong. El gegant xinès de moda ràpida s'ha estrenat aquesta matinada amb una caiguda del 10%, tot i que després la baixada s'ha moderat al 4%. El preu de sortida de les accions ha estat de $48.50 i la seva valoració inicial s'ha fixat en 26.000 milions d'euros, molt per sota dels màxims de vendes post-pandèmia. Pequín, Francesc Canals.
14: Si Shein havia arribat a estar valorada en 100.000 milions de dòlars el 2022, aquest matí a la borsa de Hong Kong ha debutat amb una caiguda del 10% a l'inici de la sessió. Els preus irrisoris de Shein i la capacitat ultraràpida d'oferir nous productes van catapultar els seus enviaments. Però els aranzels de Donald Trump, la fi de l'exempció fiscal europea als petits enviaments, els dubtes sobre les seves pràctiques laborals i l'impacte mediambiental han impedit les sortides a borsa a Londres o Nova York i han fet que avui a la de Hong Kong valgui un 70% menys.
0: Gràcies, Francesc. I encara afegirem, abans d'obrir l'àrea de servei, que ha dimitit el secretari de l'Exèrcit dels Estats Units per les discrepàncies dels últims mesos amb el secretari de Defensa, Pete Hegarth. La informació l'ha avançada de matinada al diari The Wall Street Journal i la Casa Blanca no l'ha desmentida. L'alcàrrec que ha plegat, Dan Driscoll, és l'últim que abandona el Pentàgon o és forçat a fer-ho des del mes d'abril per les diferències amb Hegstedt, en un moment en què els Estats Units encara estan implicats en la guerra de l'Iran i mantenen milers de soldats desplegats a l'Orient Mitjà. El fins ara secretari de l'Exèrcit nord-americà era pròxim al vicepresident J.D. Vance i va tenir un paper destacat en les converses amb Moscou i Kiev per intentar facilitar la fi de la guerra a Ucraïna, una tasca encarregada per Donald Trump i inusual en un alt càrrec de l'Exèrcit. Doncs ara sí, obrim Maria de Cerdà en primer lloc per saber com està el trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Circulació més fluida ja a aquesta hora del matí. Només es mantenen alguns punts amb una mica més d'intensitat a la C58 a Montcada, sentit Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Roquetes a Horta i a la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta, tot això en direcció Llobregat. En general, però, són poc importants. Pel que fa al transport públic, recordem als usuaris de la R1 de Rodalies que hi ha retards a la línia per una incidència a les instal·lacions entre les estacions del Clot i Badalona. Retards també a la línia R15, el tren de Barcelona Estació de França, que havia d'arribar a Reus cap a 9:45, circula amb mitja hora de retard. I a la RL4, el tren de Lleida Pirineus, que havia d'arribar a Manresa 10:45, acumula 30 minuts de demora.
0: El temps. Amb en Gori Massip.
16: El dimarts comença amb temps força estable, força tranquil, però també amb alguns núvols baixos. Ara mateix, ubicats cap a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, de fet aquí al llarg del matí no descartaríem que arribessin a escapar-se res. 4 gotes mal comptades i també alguns que tenim ubicats cap a la zona del Prepirineu, Catalunya Central, barrejats amb boira matinal. Aquests s'han d'anar trencant a mesura que avanci al matí. Tot això després d'una matinada que ha estat de mal dormir arran de mar. Aquesta nit tòrrida que s'ha repetit ha tornat, de fet, a Barcelona, Tarragona, també punts del Montsià o el Baix Ebre, i ha pujat també cap a l'interior, amb valors que no han baixat en alguns casos dels 20 graus. Les màximes s'enfilaran fins als 30-34 als indrets més càlids del país, però aquest termòmetre, aquesta pujada, ha de tenir continuïtat, i de fet, a partir de dijous, divendres, el cap de setmana, podríem arribar cap als 38 o 39, per exemple, al Pla de Lleida o l'interior de la Vall de l'Ebre, tot plegat amb una setmana que ha de ser molt tranquil·la.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
18: Segur que no n'hi ha per tant.
19: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
21: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
20: Aula oberta, l'educació del futur, amb Sara Canyeté, a 3CAT Info.
22: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Vinga, doncs seguim endavant, 11 minuts i les 10 del matí. La duana de la Farga de Moles, a la frontera amb Andorra, ha incorporat un nou gos policia especialitzat en detectar diners ocults. 10 anys després de la fi del secret bancari al Principat, encara es detecten milers d'euros sense declarar els vehicles que hi entren o en surten. Des de la Farga de Moles, Joaquim Albalate.
23: What the IPO is really doing is it's providing...
1: La gossa es diu Amy, fa 4 mesos que dona suport al Servei Fiscal i de Fronteres de la Guàrdia Civil, que busquen si algú intenta travessar la frontera amb més diners del compte. Miguel Ayala és el guàrdia responsable del gos.
3: Podemos localizar el dinero en guanteras, en bolso, en maletas, pero claro, nosotros utilizamos a los perros para descubrir algún doble fondo o algún sitio escondido. Una vez que los compañeros nos solicitan la ayuda, procedemos a la inspección del vehículo y ellos tienen que la última palabra, si han localizado cualquier sustancia.
1: Tot i que Andorra va eliminar el secret bancari el 2016, encara hi ha força moviment de diners a la frontera, malgrat que els últims anys va a la baixa. Emilio Vallano és el cap de servei de viatgers a la duana.
18: Después de la pandemia hubo un repunte hasta el año 2023. A partir de ese año las cifras han ido decreciendo. Cada vez hay más información y obviamente pues el dinero que se mueve cada vez es más pequeño. Pues claro, el límite en el que ya existe la obligación de declarar son 10.000 euros y digamos que giran en torno a esa cifra.
1: Aquest any s'han detectat ja més de 200.000 euros sense declarar, una xifra que queda lluny del 2022 quan es van trobar 1,2 milions. La majoria d'aquests diners es troben de baixada però també se'n detecten d'entrada a Andorra.
0: Durant els mesos d'estiu gairebé es dobla el nombre de bussejadors atesos a la cambra hiperbàrica de l'Hospital de Palamós. És un servei que cada cop es fa servir més per atendre altres patologies. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
23: La cambra hiperbàrica de Palamós és una de les dues que hi ha a Catalunya. Es va fer fa 30 anys per atendre els bussejadors que van sobretot a les Illes Medes. Els mesos d'estiu és quan n'atenen més. Des del juny els casos s'han gairebé doblat fins als 17. Amb el temps s'ha vist que aquesta tecnologia també es pot fer servir per ajudar a tractar cicatrius per a les persones que s'han intoxicat amb monòxid de carboni a causa, per exemple, d'una mala combustió d'una estufa o fins i tot per tractar els efectes secundaris de la radioteràpia. El coordinador de la unitat de Medicina Hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, el doctor José María Inoriza, diu que treballen més coordinats amb la resta de centres de la demarcació.
24: El conocimiento de otras especialidades de nuestra posibilidad de apoyo pues se ha ido extendiendo y ahora el nivel de colaboración que tenemos no solo dentro del hospital sino con el resto de hospitales de Girona pues ha ido mejorando.
23: Ara arriben els 200 pacients a l'any amb un total de 2.600 sessions.
0: L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica tindrà una nova seu que duplicarà l'espai actual. Serà l'antiga fàbrica tabacalera de Tarragona. El govern de la Generalitat aprova avui una inversió de més de 6 milions d'euros per tenir enllestit el nou equipament de cara a l'any 2029. Tarragona, Ricard Buigas.
25: A l'ICAC ja feia temps que alertaven que la seu actual de la plaça d'en Rovellat al nucli antic de Tarragona havia quedat petita. El trasllat d'aquest centre públic al magatzem número 6 de l'antiga fàbrica tabacalera els permetrà gestionar un espai de més de 3.000 metres quadrats. Per adaptar aquest edifici de 4 plantes, el Departament de Recerca i Universitats invertirà 6,3 milions d'euros. A la primera planta hi han projectat el cor de la nova seu. S'hi ubicaran les aules, una sala d'actes per a 150 persones, una biblioteca i un espai per divulgar la ciència. El director de l'ICAC, Josep Maria Palet, diu que les noves instal·lacions seran clau per retenir talent.
26: La nova seu permetrà fer un salt qualitatiu important en el que és el desplegament de la nostra activitat de recerca, la formació avançada i també de transferència i impacte social. No? Crear un centre que serà d'excel·lència i que permetrà doncs, captar i retenir talent. No?
25: Esperen obrir les portes a finals del 2029. La seu de l'ICAC entrarà a formar part del gran hub cultural projectat a la Tabacalera. A l'antiga fàbrica també s'hi ha de construir la nova biblioteca provincial de l'Estat de més de 10.000 metres quadrats i el Conservatori de Música de la Diputació.
0: Gràcies, Ricard Buigas. 7 minuts i les 10 del matí. Us expliquem ara que s'ha recuperat una espècie de falguera aquàtica de l'estany de Sils que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però es va perdre per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
27: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons han recuperat aquesta falguera que es diu agret. És similar a un trèvol de quatre fulles. És clau per mantenir els ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Santi Poc, tècnic de conservació de la Fundació Emis.
28: El que ha fet el Viver Tres Turons és fer créixer la planta en unes condicions controlades en les quals ha tingut en compte diferents qualitats de l'aigua i diferents tipologies de substrat, entre ells la de l'estany de Sils, el substrat de l'estany de Sils i l'aigua de l'estany de Sils, per veure quines eren les condicions òptimes. Això s'ha fet abans de la reintroducció, perquè fer-ho al camp és molt difícil de controlar aquestes condicions de l'aigua.
27: Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual i començaran per les basses on la qualitat de l'aigua és millor i on no hi ha fauna invasora, segons explica el tècnic de conservació Santi Poc.
28: La idea era fer una introducció inicial al que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en basses petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-lo, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
27: L'agret necessita força llum, aigües poc profundes, una concentració intermèdia de nutrients i un substrat orgànic ric. L'any que ve es farà una segona fase de la reintroducció i s'inclourà dins de tancats de protecció per evitar l'impacte de la fauna com els senglars. El projecte compta amb el finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
20: Esports.
0: Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. Pendents que es tanqui a la mitjanit el mercat de fitxatges de la Lliga Espanyola. Bé, també es tanca a França, Itàlia i Gran Bretanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, després de la victòria 5-2 sobre el Rayo Vallecano, deia que probablement no hi hagi més moviments de mercat.
4: No ho sé, no ho crec, però ja veurem. Ja veurem, però no crec.
2: Bé, el darrer hauria de ser el del davanter brasiler Gabriel Jesus, que hi va superar la revisió mèdica, sentint Flick se sobreentén, i que avui hauria de signar per dues temporades i ser presentat.
4: Yes, of course, he came from injury, so...
5: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil, i crec que ens pot ajudar molt.
4: I think for us important.
5: I crec que per nosaltres és un fitxatge important i ho hem d'agrair també al Deco perquè ha fet una gran feina un altre cop.
2: El Barça però encara no ha fet cap convocatòria oficial de presentació de Gabriel Jesús.

0: busca una passada cap a Gordon i pot arribar l'anglès. Aquí tenim Anthony Gordon davant de la gent. Continua Gordon, Gordon prova xut, no, finalment la toca per Rafinha. Xuta Rafinha, gol!
1: Rodri va entrar al 64 per Marc Bernal i Hamza va debutar al final, als últims 4 minuts.
2: Espero poder aconseguir més.
3: Clar,
2: hi havia una multitud de gent, estava emocionat de poder sortir. Una sensació molt intensa. I vull sentir-ho una i una altra vegada.
1: Aquestes són declaracions de l'egípcia TV3. També ahir dilluns, Osasuna 1, Getafe 0. Barça i Madrid tenen 9 punts. Atlètic de Madrid, Alavés i Osasuna en tenen 7, l'Espanyol és 11 amb 3 punts. La pròxima jornada, la quarta, comença divendres amb un Betis-Reial Madrid. Diumenge que ve, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Leo Messi anuncia a les seves xarxes socials que es retira de la selecció argentina als 39 anys. Amb l'Albiceleste, l'ex del Barça, ha guanyat un Mundial i dues Copes Amèrica.
4: Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai.
1: Una de les mítiques narracions d'en Quim Puyol. Dissabte que ve es compleixen 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça. Va ser a Ràdio Barcelona, a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Era un Barça a les Palmes.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El ciclista eslovè Tadej Pogacar està ingressat a l'Hospital de Seus de Barcelona i s'hi estarà uns dies encara, segons l'equip UAE. Ahir va ser intervingut satisfactòriament pel doctor Xavier Mir de la fractura de clavícula esquerra que el va fer abandonar a la Vuelta. Avui es reprèn aquesta Vuelta amb la desena etapa, 185 quilòmetres i 3 ports de tercera entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a la Manxa. Són 3.000 metres de desnivell, lidera Enric Mas del Movistar. Mentrestant, l'equip suís Pinarello ha fitxat el ciclista lleidatà Jan Castellón per 2 anys. A l'Open dels Estats Units de tennis, el quart és gran slam de la temporada, Carlos Alcaraz, número 3 mundial, després de 4 mesos lesionat, ha superat la primera ronda davant del rus Safiulin.
6: Con los nervios extras de ser el primer partido después de tanto tiempo, pues lidiar con ello nunca es fácil, ¿no? El hecho de pensar, bueno, si iba a aguantar bien físicamente, 3 sets, 4 sets, 5 sets, lo que demandara el partido.
5: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on

0: Tic-tac, el batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac, el batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén esporat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

mira, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, badesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i s'atallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria o de gringos forajidos o de

de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i el

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir: no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.

La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat del Consell de la República i l'ANC. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tovella, vicepresidenta del Consell, sobre la importància del relat nacional. El ciclista argentí Nil Marín, de 10 anys, és campió del món del Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia. Ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor eslovac. El Teatre de la Sala celebra aquest any els seus 15 anys. Per celebrar-ho, l'àrea de cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat, i arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Per Magel. L'últim titular és pel temps. Aquesta tarda ha d'augmentar la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tap al cel. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. Dijous s'ha de mantenir un dia més, el temps estable, i pujaran les temperatures. Comencem.

Bona tarda de nou, us saludem des dels estudis de Ràdio Argentona, la plaça de l'Església número 4. Aquí ara comença una temporada informativa que culminarà el mes de maig amb les eleccions municipals que decidiran la composició del nou Ajuntament d'Argentona. Un ajuntament del que no coneixerem la composició definitiva fins al 12 de juny, data en la que es preveu la celebració dels plens de constitució dels consistoris arreu de Catalunya. Un altre focus dels informatius aquesta temporada seran els esports, després que els clubs argentonins signessin una temporada de somni. El curs passat ara arriba el repte de mantenir les posicions obtingudes. El principal exponent és el Futbol Club Argentona, que jugarà per primer cop a la seva història la Lliga Elite. Però, sens dubte, els informatius de Ràdio Argentona també seguiran de prop el dia a dia de les entitats i associacions de la vila. El més proper, la celebració de la Setmana de la Gent Gran, un col·lectiu que, a banda del Patronat de la Vellesa, mobilitza un bon nombre d'entitats que tenen per objectiu oferir una vida activa a les persones majors de 65 anys. I, evidentment, la cultura serà un altre dels temes amb protagonisme indiscutible en totes les seves formes. L'acció cultural defineix el caràcter argentoní. Ho veurem al carrer en les festes populars, en la celebració del Sense Portes, que enguany promet oferir una peça única amb la implicació de desenes d'argentonins, i també dalt dels escenaris amb una programació atractiva i acurada. Política, esports i associacionisme i cultura seran els principals eixos informatius d'una temporada que també donarà veu a moltes altres històries i notícies. Els informatius us arribaran puntuals a la 1 del migdia, a les 3 i a les 7 de la tarda i a les 11 de la nit. També podeu recuperar les notícies a radioargentona.cat, com sempre, i a les nostres

0: xarxes socials. I una temporada més, us animem a subscriure-us als nostres serveis de missatgeria a Telegram i WhatsApp. Comencem. I comencem amb esports. El ciclista argentoní Nil Marín, de 10 anys, és campió del món de Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia. Ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor d'Eslovàquia. El Mundial va reunir esportistes de 19 països i en Nil ve a arribar-hi després de classificar-se en una prova disputada a Osca. El jove forma part del Catalunya Team i combina el Pumptrack amb el BMX. Entrena 3 dies a la setmana i ho fa principalment als circuits de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró. El seu pare, en Joan Marín, és qui l'entrena. Al Pumptrack, els ciclistes s'han de completar un circuit d'asfalt amb pujades, baixades i parals. No es tracta de saltar, sinó d'aprofitar l'impuls de la bicicleta per anar tan ràpid com sigui possible. Ara continuarà Nil les dues modalitats. La pròxima setmana té una prova de la Copa Catalana de Pumptrack a Lliçà. També participarà en una prova de BMX. A més, a llarg termini, el seu objectiu és preparar per disputar un mundial de BMX. L'entrevista amb el jove Nil Marín i el seu pare, en Joan Marín, la podreu escoltar sencera la setmana vinent a l'inici del nou tic-tac que conduirà la Francina Suari. També la trobareu a radioargentona.cat.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'estat espanyol i això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, bueno, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: Són l'Agustí López i l'Antoni Soy, representants del Consell per la República i l'Assemblea Nacional, respectivament. La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat d'aquestes dues entitats. Aquest divendres, el Consell de la República us proposa una xerrada al Saló de Pedra amb l'Imma Tovella, que és vicepresidenta de l'entitat, entorn la importància del relat nacional. A banda de la xerrada d'aquest divendres i dels actes commemoratius de la Diada, el Consell de la República avança també dues conferències més. El 25 de setembre, David Ros parlarà sobre el cost de ser espanyol i el 29 de setembre, conjuntament amb l'Assemblea, el Saló de Pedra acollirà un debat sobre la independència amb la 16a presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i l'escriptor i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I encara més avançaments en aquest primer informatiu de temporada. El Teatre de la Sala celebrarà aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. És fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa. Menteixo i pregunto, és el meu estil.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb aquest espectacle que sentíem, un dels títols teatrals més destacats del moment. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Estarà dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà Flor Les Abims, la darrera creació de Claire Ducrot, una delicada proposta de dansa i teatre visual que compta amb una residència artística a la sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society. La tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Ple culpable, de Lara Díez Quintanilla, on la música també tindrà un paper rellevant amb un Limited de Beating Souls i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó. La programació es completarà amb Improside Story. Per al públic familiar, Xarxa d'Argentona inclourà Bon Vent, l'homenatge musical d'Every Night, de Xesco Boix, i Rux, la maledicció del bruixot, de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres educatius d'Argentona a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre, Premi FETEN 2026, el millor espectacle per a la primera infància. I a motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. Per cert, que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí.
4: Els esports.
0: I en aquest primer informatiu també fem referència als inicis dels clubs d'Argentona que han començat a moure fitxa de cara a la nova temporada. El Futbol Club Argentona ha programat diversos partits amistosos aquests dies contra el Júpiter, el Vilassar de Mar i l'APA Poblesec. L'equip espera el debut a la nova Lliga Elite que arribarà en les pròximes setmanes. El Club Bàsquet Argentona ha presentat la nova equipació a través de les xarxes. El club també prepara un torneig de categoria mini el 19 de setembre. Els Argentona Dogs també arrencaran l'activitat. El primer entrenament serà demà, dimecres, 2 de setembre, a les 8 del vespre, al camp municipal. El club obre portes a nous jugadors, tant en categories de base com en sènior. No cal experiència prèvia, només ganes de provar el futbol americà. El Laietà en vol anima a provar l'esport també, ho fa a través de les xarxes, contactar a través de les xarxes socials amb ells, amb el Laietà, com ho fa també el patinatge d'Argentona, que també ofereix jornades de proves, són gratuïtes, i el club a més facilitarà patins per a qui no en tingui. Hi ha places per adults i joves que vulguin començar a patinar.

Fem ara un apunt de serveis a l'informatiu. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3 quarts de 10 del matí fins a 3 quarts de 12 a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I ara, a l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres, el Consell per la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tubella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres, a 6:15 de la tarda, amb una cercavila amb gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels Amics del Museu del Canti. La festa de divendres es tancarà amb un sopar al carrer i una quina popular. La festa major del Molí continuarà dissabte a partir de 11:15 del matí amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocates del Gamberro i posteriorment a una tarda underground que tancarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Els veïns del Molí allargaran la festa fins diumenge amb la cursa d'11 i 6 quilòmetres i la competició de petanca. Els veïns tancaran la festa major entorn d'una taula amb el vermut i la paellada popular.

0: acabem amb el temps. Passem primer per la previsió del temps al Maresme i Argentona. Aquesta tarda han d'augmentar els núvols, que estaran formats per núvols alts i baixos i poden a mig tapar el cel. Això, tot i així, no ha de ploure. Les temperatures màximes han de ser un pèl més baixes que ahir. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca, sense pluges, vents fluixos i les temperatures mínimes que s'han de mantenir sense canvis importants, mentre que les màximes demà ja començaran a pujar. Dijous es mantindrà un dia més, el temps estable i assolellat, tot i que a la tarda augmentaran els núvols alts, les temperatures a l'alça. I ara donem un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comencem jornada protagonitzada pel sol a bona part del país. Tot i així, de matinada hi ha hagut alguns estrats baixos a punts de l'interior i a la meitat sud del país, especialment l'extrem sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, el cel estarà força ennuvolat. De fet, s'espera que deixin alguns ruixats ara al llarg del matí o també a partir del migdia. A partir del migdia també començaran a créixer nuvolades. Al sector del Pirineu podrien arribar a afectar algun punt del Prepirineu, especialment del sector oriental, i també podrien deixar algun ruixat d'altre cop més possibles al sector oriental. I tot plegat amb una màxima que es manté similar a la de la jornada d'ahir, amb una màxima que, com a molt, s'enfilarà fins als 33-34 graus a punts de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts, 1 de setembre.

0: La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifen l'activitat del Consell de la República i la ANC d'Argentona. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tubella, vicepresidenta del Consell per la República. El ciclista argentoní Nil Marín, de només 10 anys, es proclama campió del món de Pump Track. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia i ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor d'Eslovàquia. I també ens hem acostat al Teatre La Sala, que celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Permagel, amb l'actriu Maria Rodríguez Soto. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció que us parla Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda, fins demà.
1: Ràdio Argentona, quina? Si no, 104.6 FM.

Radio Argentona t'acompanya. Sent 4.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Catalunya migdia amb Òscar Fernández. Llum verda avui del govern espanyol a l'Estatut Marc dels Metges, que regula les condicions de treball del personal sanitari. El Ministeri de Sanitat ha tirat pel dret i envia la llei al Congrés, tot i l'oposició frontal dels metges, Joan Bota.
1: Tot i que la norma vol acabar amb les guàrdies de 24 hores, els metges consideren que no resoldrà la sobrecàrrega de feina que pateixen després de mesos de vagues. El conflicte pot acabar d'explotar aquesta tardor.
0: Madrid, Tània Tàpia.
2: La Moncloa dona per acabada la feina i deixa la norma en mans del Congrés, que haurà de decidir si avala o no un estatut que actualitza les condicions de feina després de 23 anys. Les guàrdies dels metges passen a ser com a molt de 17 hores, mantenint el sou, i les jornades setmanals es redueixen de 48 a 45 hores, uns acords pactats només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges, que reclamen un estatut propi i que ja valoren una vaga indefinida a la tardor, tant a Catalunya com arreu de l'Estat. La ministra portaveu, el Massai, defensa que amb els canvis tothom hi guanya.
3: Este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Bé, doncs vaga que tenim a l'horitzó per part dels metges, però a Catalunya la vaga que ja està convocada, la del primer dia del curs escolar, dimarts que ve, sembla cada vegada més inevitable.
1: L'assemblea educativa, que agrupa assemblees docents de més de 500 escoles i instituts, retreu al govern que no s'hagi negociat en tot l'estiu. L'executiu, que avui ha oficialitzat el relleu de la Secretaria General del Departament, ho nega, però tampoc no marxa per desconvocar-la.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: El govern també ha presentat avui els actes de l'11 de setembre i la principal novetat és que traurà de Madrid la celebració institucional de la Diada, que cada any s'hi celebrava uns dies més tard. La Generalitat portarà aquest acte a Extremadura, tal com ha explicat la portaveu del govern.
5: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: I en el capítol d'avui, sobre la crisi migratòria de Ceuta, el govern espanyol ha aprovat destinar més de 300 milions d'euros per reactivar l'economia de la ciutat autònoma i per atendre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat.
1: Són gairebé el doble de diners del que s'havia dit inicialment. El govern espanyol insisteix que Rússia i Israel van tenir un paper actiu a l'entrada massiva de migrants a Ceuta, però sobre el terreny, mentrestant, la tensió va creixent i arreu d'Espanya...

0: Manresa.
1: La víctima tenia 45 anys i ha rebut diverses punyalades. La policia busca l'autor o autors d'aquestes ganivetades.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
0: L'últim dia de mercat de fitxatges. S'espera alguna sorpresa al mercat del Barça?
2: Doncs en principi des del club asseguren que no, que els grans moviments ja s'han fet, però també és cert que queden pendents alguns temes com la sortida de Marc Casado, de qui estan intentant tancar el traspàs a algun club europeu. Al Catalunya Mitjà repassarem el mercat del Barça, també el de l'Espanyol, i els noms més destacats que hi ha als moviments internacionals. I el Barça torna a ser líder de la Lliga després de golejar ahir el Rayo 5-2 amb Rafinha, novament com estrella del partit.
0: La circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
3: Bon dia, doncs complicada. Hi ha un camió volcat a la 2 que talla la circulació a l'alçada de Jorba en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2 per la sortida 543. Hi ha

0: Sitges i Catalans ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia.
1: Si la gent pensava que s'havia acabat l'estiu, estava molt equivocada perquè venen dies de calor.
2: Sí, l'única cosa que ha canviat és el calendari. Avui 1 de setembre ja està, perquè venen efectivament dies de calor. De demà dimecres a diumenge tornem a tenir 4-5 dies de calor marcada, intensa, fins i tot entre divendres i dissabte alguns registres

0: Aquesta informació està elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El govern espanyol, com us dèiem, tira pel dret i ha aprovat definitivament l'Estatut Marc, la llei que regula les condicions laborals dels metges, les infermeres i el personal sanitari, i que acaba amb les guàrdies de 24 hores. I ho fa amb l'oposició de gran part dels metges, que reclamen un estatut propi i que amenacen amb una vaga indefinida a la tardor. La norma, però, haurà de passar al filtre del Congrés dels Diputats per tal d'entrar en vigor. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. El Consell de Ministres ha donat el vistiplau final a una norma que fa 3 anys que negocia i que ha pactat només amb els sindicats de base, però no amb els sindicats de metges. Suposarà canvis importants. Les guàrdies dels metges ja no seran de 24 hores, sinó de 17, com a molt, amb el mateix sou. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de 12 hores mínim per tornar a treballar. La jornada setmanal pel col·lectiu passa de 48 a 45 hores com a màxim. A més, serà obligatori cada 2 anys convocar processos selectius, una mesura per tenir plantilles més consolidades. La ministra portaveu Almasai destaca que tothom hi guanya.
3: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.

0: protesta i no els ha escoltat després de mesos de protestes a Catalunya, el sindicat majoritari Metges de Catalunya amenaça amb noves aturades i no descarta una vaga indefinida a la tardor. En canvi, sí que aplaudeixen aquest estatut el col·lectiu d'infermeria, qui se'l reconeix com a graduats universitaris i no com a antics diplomats, de manera que pugen de categoria. La llei està a partir d'ara en mans del Congrés. Si l'aprova, les comunitats tindran 5 anys per adaptar plantilles i horaris i, si volen, millorar condicions.
1: I d'un col·lectiu que està, doncs, molest a un altre que ja fa mesos que també ho està. Comissions Obreres fa un balanç molt positiu de l'acord amb el Departament d'Educació que van firmar i que van rebutjar els convocants de la vaga el primer dia de curs encapçalats per la USTEC. La consellera d'Educació està...

0: secundària.
1: I el que no farem és regalar diners a l'administració per anar amb una vaga que no ataca el problema de fons, que és la reforma del currículum i tornar a posar un model educatiu en valor.
2: Ràdio Argentona.
3: Tots han coincidit, però, a dir que aquest acord no serà suficient i que caldran més mesures estructurals. També la consellera els ha donat les explicacions que ja va donar ahir públicament sobre el que havia passat amb l'errada de les proves PISA. Unes explicacions que ens diuen, assenyalen els responsables, però que no són suficients. Reclamen entendre què ha passat i per això han reclamat conèixer quines són les instruccions que es van facilitar als centres educatius i consideren un fiasco, una errada gravíssima que no es puguin conèixer els resultats d'aquestes proves perquè diuen són les primeres que ensenyaven com estaria anant la darrera reforma del currículum que es va impulsar des del govern espanyol.
4: Bé, doncs en aquest context el govern té coll avall que el curs escolar la setmana que ve començarà amb vaga, tot i que demà passat es tornarà a reunir amb els sindicats que promouen aquesta vaga. L'executiu de Salvador Illa avisa que no hi ha més marge de negociació i blinda, de fet, la consellera Esther Niubó, que continuarà al capdavant del departament passi el que passi. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
5: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ja es prepara per un inici del curs complicat perquè ara com ara no ha donat cap mostra que pugui fer canviar d'opinió als sindicats que impulsen aquesta vaga. Si més no, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha dit que no tenen previst fer cap nova oferta a la reunió de dijous i que només hi ha marge per parlar de terminis.
6: Pensem que compartir diagnosi, que estem posant sobre la taula tot allò que se'ns ha demanat i que la voluntat del govern és treballar-ho conjuntament. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
5: A tot això s'hi suma la crisi per les proves PISA, que el govern ja dona per tancada i, de fet, avui s'ha fet oficial el canvi a la Secretaria General d'Educació. Marta Clari entra com a número 2 d'Esther Niubó i es descarta que els canvis escalin fins a dalt de tots.
6: El govern, el seu conjunt i el president Illa ja ha manifestat, i ho reitero com a portaveu, la total confiança amb la consellera i amb totes les polítiques que està desplegant.
4: Però a banda d'aquest inici de curs, que serà, ja ho veieu, complicat, la setmana que ve també és la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. I avui el govern ha presentat els actes oficials de la Diada just l'any que fa 50 anys, Albert, de la primera Diada després del franquisme.
5: I la principal novetat és que la Generalitat ha decidit treure de Madrid l'acte institucional que cada any celebrava uns dies després de la Diada. El portarà a Extremadura els dies 16 i 17 de setembre amb la intenció de reivindicar els lligams i a casa nostra, de fet, el primer acte oficial amb Salvador Illa al capdavant serà dimecres que ve a Sant Boi de Llobregat on l'any 76 es va fer la primera celebració.
4: I a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Deixem Catalunya, anem cap a Ceuta, perquè el govern espanyol intenta frenar l'escalada de tensió que hi ha a la ciutat amb un pla de xoc milionari per frenar l'impacte econòmic de la crisi i també la tensió als migrants que encara són a la ciutat autònoma de Ceuta. L'executiu insisteix que Rússia i Israel van amplificar missatges a les xarxes contribuint a l'entrada massiva de migrants, mentre tots dos països surten en tromba contra Pedro Sánchez i li demanen proves d'aquesta acusació. Palau de la Moncloa, Paula Brujol. Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Un pla de xoc de 300 milions d'euros per a Ceuta per reforçar els serveis socials, reactivar el turisme i el gran gruix d'aquests diners, un de cada 3 euros que anirà a l'acollida de migrants. Més diners, sí, però el problema segueix sent la falta d'espais a Ceuta per allotjar tothom. Quan estaran disponibles les 6.000 places promeses pel govern espanyol? El ministre Ángel Víctor Torres no ha concretat cap dia, però ha promès resoldre la situació el més aviat possible. Sense cap més concreció y ha negat haber arribat tard.
8: Lo que tiene que hacer un gobierno es lo que estamos haciendo, dando la cara para que cuanto antes esto se pueda normalizar. Y ahí, en Ceuta, con la justicia del trabajo realizado de quienes realmente estuvieron en buscar una solución y quienes pusieron todo.

0: pel tipus d'assistència que es presta aquí, les consultes són bàsicament de traumatologia en un col·lectiu que arriba molt tocat anímicament. Carmen Zaragozzi és infermera al Cap Otero de Ceuta.
1: Más varones que mujeres, y suelen ser heridas pues que se han hecho el infectado y tal, pero si le hacemos medicación y todo, muy bien. Algunos llegan, pues, a nivel mental llegan fácil, y yo me agobiaba con mucha ansiedad.
0: En paral·lel, metges del món i fora del circuit sanitari convencional va atendre durant el mes d'agost 1 miler d'immigrants més en una furgoneta que ha recorregut platges i turons. Passant gairebé 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda, avui han entrat en vigor els canvis en les bonificacions a les gasolineres, tot i que els conductors pràcticament ni ho notaran. Al litre de dièsel se li aplica

fet, les gasolineres, les gasolines fa 8 setmanes consecutives que el preu va a l'alça. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats de tot l'estat.

0: de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
1: Que sigui barata, asseguren que no afecta la qualitat a l'expeto de la cooperativa d'Aspa.
2: O sigui, no comprem carburant low cost. Com que no ho fem per guanyar diners, sinó per donar un servei, doncs posem gènere bo, que no volem problemes de cap tipus.
1: Ràdio és en tot en una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campagadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.

0: distància de preu pot superar de vegades els 35 cèntims.
1: De seguida Ràdio
0: Argentona,
1: les dades els millors cridaneres de les morts que ha provocat a Catalunya la onada de calor d'aquest estiu.
2: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT, gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
3: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
2: Tota la informació a manresaturisme.cat.
0: Avui, 1 de setembre, és el Dia Internacional dels Primats. Potser et preguntes si és possible continuar donant suport a una causa quan ja no hi siguis. I la resposta és senzilla. Amb un testament solidari garanteixes que la teva solidaritat continuï activa. Quan en vida t'has preocupat pels primats que han estat víctimes del tràfic il·legal i necessiten recuperar-se físicament i emocionalment, és coherent que vulguis que això no s'acabi. Si inclous la Fundació Mona al teu testament, contribueixes a fer que en el futur aquests primats tinguin una segona oportunitat. És un tràmit senzill davant de notari que converteix el teu llegat en protecció real per als animals que provenen de situacions difícils i cruels.

0: innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no li apartant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes. Segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Tinc el K2 avall, el meu segon K2.
4: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada, a l'hivern.
5: Aquesta part està sobretrencada.
4: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
6: De les coses que més trobo falta d'ell és com

0: 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'actiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2 quarts. Aquest mes d'agost, a Catalunya, hi ha hagut més de 1.100 morts atribuïbles a la calor. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària que fa l'Institut de Salut Carlos III de Madrid i que situa Catalunya com la comunitat amb més defuncions de tot l'Estat. En paral·lel, i segons dades del Departament de Salut, s'han atès prop de 5.800 casos vinculats a les altes temperatures als centres d'atenció primària i 2.000 urgències des de l'1 de maig, Mar Riera.
1: Més de la meitat de les 2.150 defuncions registrades a tot l'Estat. A Catalunya, on la xifra d'aquest agost triplica les estimacions de morts de l'any passat. La majoria de víctimes són persones grans de més de 65 anys, però també hi ha un gruix important que supera els 85. Les contínues onades de calor, però també han tingut un impacte directe als CAPs, on majoritàriament s'han atès insolacions a cops de calor. La calor afecta pacients de totes les edats i cada vegada s'allarga més mesos. Com ha explicat a Catalunya Ràdio el doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana

0: atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. A més, també s'han registrat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor.
1: Precisament un dels col·lectius que té més risc de patir les conseqüències de la calor són les persones que treballen a l'aire lliure. Aquest és el cas dels riders de Glovo, que denuncien que aquest estiu la companyia els ha fet treballar a més de 40 graus. Inspecció de Treball ha obert un expedient sancionador per investigar si Glovo va aplicar o no el protocol que obligava a suspendre les entregues quan hi ha alerta vermella per calor. Més morts. 39 persones han mort ofegades a Catalunya des del dia 15 de juny. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes que hi va haver l'any 2022. I encara falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que és quan Protecció Civil tanca el recompte de morts. Com s'han repartit aquestes víctimes per ofegament, Toni Fortesa?
2: Doncs en total 23 persones han mort en platges, 11 en piscines i 5 en rius i pantans. I el perfil mitjà de les víctimes és el d'un home de més de 65 anys. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabelló, apunta un dels factors que expliquen aquest augment de víctimes.
3: Probablement

en salvament aquàtic reclamen des de fa temps actualitzar els plans d'actuació, sobretot a les platges. Consideren que els actuals no responen a les necessitats d'avui. El president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo, defensa aquesta revisió.

0: d'ocupació, si piquem a professionals, si piquem als mitjans, les morts es poden reduir.
1: Els professionals del salvament també reclamen un pla conjunt per a totes les platges del país. Ara, per exemple, cada ajuntament decideix el nombre de socorristes que calen a cada tram de costa. També reclamen establir uns requisits mínims per garantir els socorristes puguin fer la seva feina en condicions com ara espais d'ombra, lavabos i material de salvament adequat.
2: Els alumnes tornen avui a l'escola a França. Finalment, sense que hagi entrat en vigor la llei que prohibeix les xarxes socials als menors de 15 anys. El país havia de ser el primer de tota la Unió Europea a aplicar a partir d'avui aquesta restricció, però la mesura ha topat amb entrebancs. A mitjans del mes d'agost, el Consell Constitucional francès en va anul·lar alguns articles per no respectar la llibertat d'expressió dels menors i per falta de proporcionalitat. Ara s'haurà de tornar a redactar la llei. I segons les associacions de defensa dels drets dels menors, la clau és obligar que siguin directament les plataformes les que facin els canvis. París, Isabel Galí, bon dia.
3: Bon dia. L'Axel, de 14 anys, és molt conscient que passa massa hores mirant el mòbil, però no creu que s'hagin de prohibir les xarxes socials als menors de 15 anys.
4: Il faudrait plus pas les interdire, mais...
5: Caldria no prohibir-les, sinó canviar-les, posar-hi restriccions de temps, en comptes de tancar-les.
4: D'interdire totalement.
6: Oui, ça m'a un peu affecté.
3: Hugo, també de 14 anys, creu que el Consell Constitucional ha fet bé de defensar el seu dret a la llibertat d'expressió.
7: Crec que tots tenim el dret de poder-nos informar a través d'Instagram o altres xarxes socials.
3: La llei, aprovada a mitjans de juliol, és inconstitucional per generalista i desproporcionada i per atemptar contra la llibertat d'expressió i la vida privada dels menors. L'altre El Tribunal francès, però, alerta que regular les xarxes continua sent urgent. Les dades de l'Associació de Protecció dels Menors en Línia i Enfants ho corroboren. El seu vicedirector és Samuel Comblé.
8: Sabem que un percentatge molt elevat de joves a França, un 65% de nens entre els 6 i els 10 anys, ja tenen en compte les xarxes socials. El fet de no prohibir-los l'accés abans dels 15 anys continuarà posant en perill molts infants i adolescents.
3: L'objectiu dels diputats és redactar un nou text posant el pes en la responsabilitat de les plataformes. Pels experts no és tant l'edat com el visionat sense fi i la recepció constant de notificacions el que les converteixen en perilloses per als menors.
2: Tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 45 anys que ha rebut diverses punyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Passades les 5 d'aquesta matinada, la policia catalana ha rebut l'avís per una agressió. Quan els agents han arribat al lloc, l'home encara era viu i estava greument ferit. Els Mossos han iniciat les maniobres de reanimació que han continuat dues unitats del SEM, però finalment l'home ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar-ne l'autoria. Pels vols de les 10 del matí s'ha fet la aixecament del cadàver amb la comitiva judicial. El cas està sota secret d'actuacions. I els morts per la riuada sobtada de fa 6 dies al nord del Nepal i al Tibet superen el miler i hi ha prop de 4.500 desapareguts, segons el balanç oficial a Vermenyà.
9: El Ministeri de l'Interior xinès ha anunciat l'enviament de més equips d'emergència a la zona, drons, purificadors d'aigua, ajuda humanitària i experts en anàlisis d'ADN. Avui s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes. Al costat nepalès, 20.000 persones intenten trobar gent atrapada en túnels, com els 200 que han rescatat en les últimes hores. Tot i això, les morgues estan plenes i s'ha autoritzat a enterrar els cossos sense la identificació formal. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència.
2: Fenòmens similars al que va provocar aquesta riuada del Nepal ja estan passant als Alps i també, a molt petita escala, també als Pirineus. Els despreniments de roques que aquest estiu han matat 3 persones als Alps o els que hi ha en alguns cims dels Pirineus s'expliquen, entre altres factors, pel deteriorament del permafrost i les glaceres, dos factors que també han influït en el que ha passat a l'Himàlaia, Montse Poblet.
10: Tant als Alps com als Pirineus hi ha cada cop més despreniments de roques a l'alta muntanya. Aquest estiu al Montblanc han mort 3 alpinistes aixafats per rocs i l'any passat l'esfondrament de la glacera Birk va provocar una esllavissada de gel i de roques que va arrasar bona part del poble suís de Blaten. És el cas més similar al que ha passat al Nepal que hem tingut a Europa. Els experts ho atribueixen al fet que amb l'escalfament global les glaceres retrocedeixen i el permafrost es fon i es debilita de manera que ja no actua com una espècie de ciment que uneix les roques. El geògraf Marc Oliva està especialitzat en l'estudi d'aquests fenòmens.
11: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment, i el conjunt de la roca doncs és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
10: Entre els punts dels Pirineus on s'ha observat un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, hi ha la Maladeta, el Montperdut o el Vinyamala. El glaciòleg Enyaut Izaguirre, que era al Nepal quan hi va haver el despreniment del Tibet i que n'està estudiant les causes, apunta aquesta suma de factors.
6: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, tema a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
10: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
2: Rússia ha matat 12 persones a Kiev en un nou atac massiu amb míssils i amb drons. 6 de les víctimes eren treballadores de l'empresa pública de ferrocarrils. La capital ucraïnesa ha estat bombardejada de forma ininterrompuda durant 6 dies en una clara resposta del Kremlin als atacs contra el comerç electrònic rus. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
12: Bon dia. Fa una setmana Putin va dir que Zelensky havia obert la caixa de Pandora atacant magatzems de Wildberries i Azon. I des de llavors l'exèrcit rus ha llançat bombardejos gairebé continus contra Kiev. A més, també han tingut com a objectiu magatzems de supermercats i altres punts de venda minorista. La portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, justifica aquesta escalada com una reacció als atacs de drons ucraïnesos.
13: El règim de Kiev, utilitzant armes occidentals i finançament occidental, continua cometent crims de guerra i terroristes contra la població civil del nostre país.
12: Fins ara, Moscou no havia estat capaç de sostenir una escalada d'atacs diaris contra Kiev, tot i les amenaces dels dirigents russos. Ara, però, compta amb una nova generació de drons, els anomenats drons de reacció, que són molt més ràpids i, per tant, més difícils d'aturar per les defenses ucraïneses.
2: I a l'Iran, el president del país, Massoud Pezeshkian, avisa que l'estratègia dels Estats Units de pressionar i amenaçar corre el risc de minar els esforços diplomàtics per posar fi a la guerra. En el marc de la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, Pezeshkian ha lamentat la falta de garanties per part de Washington.
14: El president iranià es queixa de la manca de compromís del govern de Trump respecte del memoràndum d'entesa firmat al juny i en un gest de distensió ha avançat que si els Estats Units respecten el document, ells també ho faran. Hores abans, el líder nord-americà Donald Trump ha avisat que atacarà amb duresa l'Iran. Des de la Casa Blanca, Trump ha reiterat que l'Iran és un país, un estat fallit i que el seu exèrcit està molt debilitat. Afegeix que no els caldrà fer servir l'arma nuclear. L'escalada de tensió s'ha traduït en un augment del preu del petroli. El Brent supera els 92 dòlars.
2: Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè aquest estiu s'ha aconseguit frenar la xifra de focs relacionats directament amb la sega del cereal, malgrat que el perill d'incendi s'ha disparat. N'hi ha hagut 36, dos menys que l'any passat, i la superfície cremada ha caigut un 80%. Lleida, Estela Bussoms.
15: Aquest estiu han coincidit calor intensa, baixa humitat i una bona collita amb elevada acumulació de palla, factors que han fet incrementar molt el perill d'incendi. Malgrat això, la xifra de focs vinculats a la sega ha quedat frenada i representen menys del 3% del total de focs forestals. Són 36, 17 dels quals a les comarques de Ponent, on es concentren la majoria de les 900 hectàrees cremades per aquest motiu. L'any passat, només l'incendi de Torrefeta, la Segarra, ja en va calcinar més de 5.000. Tot plegat ho valora el nou cap dels agents rurals de la Plana de Lleida, Joan Barau.
16: Veient com ha anat la resta de l'Estat aquest any els incendis, amb incendis que han cremat més de 50.000 hectàrees, ens hem sortit prou bé, tenim un sistema que funciona, arribem molt ràpid als incendis.
15: S'han fet 145 inspeccions de maquinària agrícola i només una segadora no portava cap dels mitjans d'extinció que són obligatoris.
2: Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Ei, mama, què tal?
20: Ja he tornat a començar el programa normal.
19: Què vols dir normal?
20: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
19: Ah, no.
20: Que s'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
19: Mama...
20: De quan era petit ja li robaven l'entrepà al col·legi.
19: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
20: Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
19: Ah, sí? En Joel Díaz està...
20: Va,
19: sí.
20: No m'ha pas agradat, de moment.
19: Ah, no?
20: Ai. Massa alt.
19: Què vols dir que és massa alt?
18: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. I arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
0: Som pura cafeïna.
18: Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts a 2 quarts. La vaga de les biblioteques de Barcelona ha deixat aquest matí només 4 dels 37 equipaments previstos oberts a la ciutat. Desenes de treballadors s'han concentrat davant la Sagrada Família per denunciar el bloqueig de les negociacions laborals amb l'Ajuntament, Montse Mas.
21: La plantilla protesta per la falta de solucions en matèria d'horaris, conciliació i sous i adverteix que el servei està en risc. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat del comitè d'empresa, Pau Solsona, s'ha mostrat satisfet del gran seguiment de la vaga d'avui.
22: No hem desconvocat mai la vaga indefinida, però avui sí que havíem com fet èmfasi en tancar biblioteques i que hi hagi un seguiment alt i ho hem aconseguit. I les negociacions realment no et puc dir res perquè no n'hi ha. Estem com a l'espera i el dia 14 de setembre tenim una assemblea personal i no sé si llavors tindrem alguna proposta més o no.
21: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment del 60% de la plantilla que ha impedit obrir la majoria de centres i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
23: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
21: Burguillos destaca que l'oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%.
2: El Teatre Texas, a Barcelona, aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. La sala del barri de Gràcia combinarà les noves produccions amb la reposició d'obres de referència com ara La Pols.
21: Sí, el gran èxit teatral de Llàtzer García, que ell mateix va adaptar al cinema, tornarà als escenaris sota la direcció de Sílvia Munt i Emil Cardoner i Daniela Braun de protagonistes. És una de les propostes més destacades de la nova programació, juntament amb la comèdia negra Bona nit, Ponzelles, de Víctor Borràs. A més, la sala acollirà dos aniversaris clau, els 10 anys de Fairfly, de La Calòrica, i els 15 de Curà, de Toni Gomila. Per a un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i temàticament molt diversa.
24: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
21: L'humor també es consolida amb els monòlegs d'Oye Sherman, Anna Polo, Carlo Patial i Roger Coma. La sala de Gràcia arriba a aquest nou curs avalada pels bons resultats de l'anterior, que va tancar més de 64.000 entrades venudes, un 23 més que l'any passat, i prop de 800 abonaments.
2: I un apunt de cinema. Bàrbara Rey rebrà el premi Nosferatu de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció Brigadun, dedicada a descobrir, a recuperar i a reivindicar clàssics del gènere margarida.
8: El festival vol premiar l'actriu espanyola per la seva participació en diversos títols destacats del fantàstic espanyol, com ara El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. El Festival de Sitges arrencarà el 8 d'octubre, uns dies abans ho farà el Festival de Sant Sebastià, que ha anunciat que premiarà per primer cop a la seva història la millor música de les pel·lícules a competició. Serà un premi amb un jurat especialitzat que s'entregarà durant la gala de clausura. Aquest any hi optarà la catalana Clara Aguilar per la pel·lícula 5 minutos más.
2: I ara un llibre. Una història sobre la capacitat de perdonar i les relacions familiars centra la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que avui és a Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones, Valeria Obereda.
25: Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent, però tot i així no es converteix en un thriller. Roberta Recchia parla dels temes que toca la seva obra.
26: Ni la família que ha la sola culpa...
27: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en família que es consideren normals. Es parla també molt del perdó, si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
28: Llama de l'amore.
25: L'autora, que diu que des dels 11 anys escriu una novel·la per any, va publicar la primera quan en tenia 50 i de Yo que te he querido tanto se n'han venut 200.000 exemplars a Itàlia i s'ha traduït a 16 idiomes. Assegura que no s'ho esperava.
1: Nunca en mi vida. E forse non lo credo neanche adesso. Io ho molto...
27: Ni tan sols ara m'ho crec. Em costa molt creure que sigui realitat.
1: Davvero.
25: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
2: Cosa més abans dels esports, perquè TV3 ha liderat el mes d'agost amb un 12,6% de quota de pantalla, gairebé 3 punts d'avantatge respecte a la segona posició, la primera de Televisió Espanyola. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, han fregat els 24 milions de reproduccions, el millor mes d'agost des que es va estrenar la plataforma. I han ajudat la cobertura informativa de l'Eclipsi, les cobertures del futbol, tant masculí com femení, els telenotícies i programes com ara Vinagreta o Tot Torna.
18: Catalunya migdia.
2: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Amb la golejada del Barça ahir i amb el tancament del mercat de fitxatges avui.
3: Sí, un tancament que a priori s'espera tranquil pel Barça.

0: Barça torna a ser líder de la Lliga després d'una nova golejada davant el Rayo i el Camp Nou. De seguida repassarem aquesta victòria, però com dèiem, avui a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges. Serà un tancament mogut per Deco? En principi no, però sí que és cert que té temes pendents per tancar encara. D'entrada, Ramon Salmurri, que es troba a les oficines del Camp Nou, està seguint la presentació de Gabriel Jesús. Ja ha arribat el jugador?
1: Ha arribat. De fet, és a les oficines i ara mateix als mitjans de comunicació estem accedint a l'oficina comercial del Camp Nou, que és l'escenari on se celebrarà aquesta presentació de Gabriel Jesús, prevista per 2:45. De moment, vam una mica de retard. En quan comenci aquesta presentació, si et sembla, farem avinent alguna resposta, alguna declaració d'un Gabriel Jesús que signa per 3 temporades i es converteix en el nou que demanava Hansi Flick. Per tant, aquesta carpeta de Deco tancada i en queden 2 d'obertes pel que fa a les arribades. D'entrada, un central, pendents de si finalment el Barça acaba decidint reforçar l'eix de la defensa, i tot això, la inscripció de l'Ivakovic, el porter, que arriba per acompanyar Joan Garcia i Wojtek Stensne a la porteria blaugrana aquesta temporada. Tot això pel que fa a les arribades, a les sortides pendents de Marques, que encara ha de resoldre el seu futur, com deies, es tanca aquesta mitjanit i que és el futbolista que porta tot l'estiu diguem-ne parlant-se de la seva sortida, el Barça no acaba de comptar amb ell, doncs ha de tancar aquesta sortida. I a tot això, 2 noms més, els d'Álvaro Cortés, que com bé saps és a Bèlgica segellant la seva sortida a l'Anverp, i els Guille i Toni Fernández, un al Venezia i l'altre encara en el seu futur, que no han acabat encara de tancar aquesta sortida.
0: Bé, tenim algun problema de comunicació just en aquest punt on es troba el Ramon Salmurri, però vaja, ara es mourà una mica el Salmurri, perquè si en cas que et sortís Gabriel Jesús, doncs aquí al Catalunya Migdia poguéssim sentir les primeres paraules de l'última incorporació que ha fet al Barça. Doncs això, el Salmurri, que intenta trobar més bona cobertura, però en tot cas ens ha explicat, el mercat del Barça no es preveu que hi hagi grans moviments, més enllà d'aquest nom, sobretot, de Marc Casado, que fa tot l'estiu que estem parlant de la seva possible sortida. Veurem avui si acaba tancant el traspàs d'algun equip europeu, o fins i tot si pogués ser algunes altres lligues, com deia el Samurri, doncs veurem si els pròxims dies s'acabaria de tancar. Hi ha un altre nom que hem estat arrossegant tot l'estiu al voltant del Barça, que és el de Julián Álvarez. Joan Fitó, hi ha alguna novetat al voltant de Julián?
2: Doncs que avui s'ha tornat a entrenar amb els seus companys amb normalitat. La idea de l'Atlètic de Madrid és anar recuperant a poc aquesta normalitat, tot i que hi haurà aquesta incògnita fins al final, perquè l'Arsenal el vol. Ahir Arteta no li va tancar la porta, li van preguntar al tècnic de l'Arsenal i va dir que això de Julián, doncs que és feina dels que manen.
0: Doncs abans de tornar al Barça per parlar de la victòria d'ahir, seguim amb el mercat. Hem repassat l'última hora d'aquest mercat del Barça i a l'Espanyol, Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club aterrarà a l'Espanyol i segurament Eudald Serra serà l'últim moviment d'aquest mercat d'estiu a l'equip blanquiblau.
3: El lateral dret basc cobrirà la baixa de Rubén Sánchez, ja que en les pròximes hores es farà oficial el seu traspàs a l'Elx per 500.000 d'euros, més un 25% dels drets d'una futura venda. Gorosabel, de 30 anys, es va formar a les categories inferiors de la Reial Societat, va jugar 6 temporades al primer equip guipuscoà, per després jugar una temporada a l'Alavés abans de fitxar per l'Atlètic Club, on hi ha estat les 2 últimes temporades. En principi, com deies, aquests serien els 2 últims moviments que preveu fer l'Espanyol en aquest tancament de mercat, tot i que no es pot descartar ara mateix alguna operació més a última hora.
0: Doncs estarem pendents també aquí a Catalunya Ràdio d'aquest mercat de fitxatges de l'Espanyol. Avui, a banda de la Lliga Espanyola, també a la mitjanit es tanca el mercat de fitxatges d'altres lligues europees, com l'anglesa, la francesa o la italiana. I Fitó, amb quins moviments destacats?
2: Doncs el Depor ha inscrit el davanter català Adama Traoré, que fitxa fins al 2028. Un altre davanter, el golejador català Marc Guiu, ex del Barça, signa pel Leipzig, procedent del Chelsea, a canvi d'uns 17 milions d'euros. L'Aston Villa fitxa Ibrahim Mbaye del PSG a canvi de 55 milions d'euros. I de la darrera jornada de mercat de les grans lligues, el gran nom podria ser el d'Enzo Fernández. El migcampista argentí podria deixar el Chelsea i fitxar pel Manchester City. Segons apunten a Anglaterra, el traspàs d'Enzo podria superar els 130 milions d'euros. El City, per cert, va fer oficial a Liga el fitxatge d'Alan Elias, extrem, que arriba per 40 milions d'euros del Palmeiras.
0: I un apunt més al mercat. Segona divisió també hi ha moviments, i tant el Girona com el Sabadell esperen novetats aquestes últimes hores del mercat, Eduard Solà.
4: De moment, el més nou és que el Sabadell ha fet oficial el fitxatge de l'extrem de 25 anys, Àngel Baena, que prové de la Lliga de Polònia i que ha firmat per 2 temporades, fins al 2028. n'ha parlat l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
5: Molt content, sumem una molt bona persona, el nostre vestidor, fonamental per poder entrar-hi, amb un molt bon futbolista, tot i porti anys a l'estranger, i això potser fa que el futbol espanyol l'hagi perdut un pèl de vista, l'aficionat. Ha fet unes molt bones temporades, un jugador molt treballador, molt humil.
4: També està a punt d'arribar al lateral esquerre de l'Atlètic Club, Adama Boiro. El Sabadell també busca un porter i algun atacant més, i es busca sortida Miguelete, Cossia i Quim Utges. El Girona, de moment, cap novetat, tot i que s'esperen moviments a les pròximes hores. A banda de Dauda, que anirà al futbol portuguès, hi ha algun jugador més a la rampa de sortida, amb Bonaghi al capdavant, però cap oferta que arribi al que vol el Girona, i si no arriba, s'hauran de quedar. Si no en marxa cap més, el desig seria portar un extrem com a mínim.
0: I tornant al Barça, ahir els de Flick van golejar 5-2 al Rayo Vallecano.
4: A dia per la mi, xuta la mi! Llibera Lamine, esbufega, feliç, content, perquè a ell li agrada fer gols, esclar que sí.
0: A ell li agrada fer gols, a Lamine Yamal, i al Bernat Soler li agrada també narrar els gols de Lamine Yamal, i ahir ho va poder fer, Marcos.
6: Doncs sí, dos gols de Lamine Yamal, es va treure sobre qualsevol frustració anotadora. Lamine es va reconciliar amb el gol, dades de la TDT, 90 minuts de joc, 66 intervencions, dues rematades i dos gols de la Rocafonda, també dos de Rafinha, el brasiler sembla ser el nou que Flick buscava, 5 gols en 3 partits del capità del Barça, que també és el primer que estira les pressions de l'equip blaugrana.
7: Of course, I expect this.
8: Per descomptat que ho esperava. El Rafa és un jugador fantàstic, un jugador de primera classe memorial. Estic encantat de tenir-lo al meu equip. Crec que també la situació del capità, de ser capità, també és molt positiva per ell, i crec que ara ens dona exactament el que li demanem i el que necessita l'equip.
6: Rafinha, millor jugador del partit del Barça, segons els oients i l'equip de la TDT, per tercer partit seguit, 9 rematades i 5 gols en aquesta arrencada de Lliga del Brasiler. Destaca Rafinha també Bernal al mig centre, i especialment Xavi Espar, al lateral esquerre, Espar titular per tercer partit seguit. Gordon decisiu en bona part de les accions ofensives, a la part de millores potser alguna desconnexió de Jules Koundé, i Flick també va apuntar que en alguna fase del partit cal controlar més el joc. Sigui com sigui, 5-2 sobre el Rayo, el Barça és líder, té 9 punts, empatat amb Madrid.
0: I ens demana pas el Ramon Salmurri, ara sí, amb Gabriel Jesús. Salmurri ha arribat ara sí al brasiler.
1: Sí, respon a Catalunya Ràdio sobre com s'ha gestat el seu fitxatge pel Barça.
9: Años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar, entonces eso facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster, al presi por la confianza.
1: Gabriel Jesús, especialment somrient, satisfet, vestit elegant, amb traje de color blau marí i camisa blanca, amb un somriure d'orella que intenta comprar l'espanyol després dels companys espanyols i de parla castellana que ha tingut els darrers anys.
0: ¿Sentirem alguna resposta més?
9: Estava mirant el partido en Camp Nou, mi primera vez en Camp Nou. Estava mirando y mi cabeza solo venía las cosas buenas, ¿sabes? Que quería estar ahí jugando, ayudando con los compañeros que tienen muchísima cualidad. Sí, esto...
0: No sé si l'han perdut, Salmurri.
1: No, ha acabat la resposta, li preguntaven pel partit d'ahir a l'estadi, al Camp Nou, un Gabriel Jesús que, com et dic, signa per 3 temporades. Signa fins al 2021, el Barça pagat 10 milions d'euros fixes, més un variable per la incorporació del davanter brasiler de l'Arsenal, que amb una trajectòria de nivell de talent, però marcada sobretot els últims anys per les lesions.
0: Doncs el que farem és deixar pendent el Ramon Salmurri de Gabriel Jesús, i si hi ha alguna altra declaració destacada, Salmurri, tornem a tu abans que acabem el repàs esportiu. Fins ara. Seguim parlant de futbol. Ja no tornarem a veure Leo Messi fent gols amb l'Argentina.
10: Sí, ha tocat centre, pot ser la tocó Messi, va!
0: I per tant, aquest que sentim haurà estat el darrer gol de Messi amb l'Albiceleste el 7 de juliol contra Egipte, els vuitens de final del Mundial. Leo Messi, Audal, es retira de la selecció.
3: En un missatge a les xarxes socials, Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys, assegura que s'ha buidat, que ja no té més per oferir i que arriben nous jugadors argentins que mereixen jugar amb l'equip Albiceleste. Amb l'Argentina, l'ex del Barça ha guanyat un Mundial, el de Qatar el 2022, un a l'Olímpic el 2008 i també dues Copes Amèrica. 207 partits en 21 anys tancant l'etapa de Messi amb la selecció argentina. Entre els missatges més carinyosos que ha rebut Messi després d'anunciar que plega, destaquen els dels companys de selecció com De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández o Di María, entre d'altres.
0: Informació. La Federació Espanyola de Futbol pagarà la congelació dels òvuls a les seves futbolistes. La iniciativa suposarà un pas endavant perquè les futbolistes puguin compaginar les seves carreres amb la maternitat.
11: Doncs sí, la Federació Espanyola de Futbol està tancant els detalls de l'acord amb una clínica de fertilitat per facilitar a les futbolistes de la selecció la congelació dels seus òvuls. Aquesta iniciativa surt de les jugadores. Havien traslladat a la Federació que les seves carreres professionals coincideixen en el temps amb els anys de més fertilitat. I per moltes de les jugadores això acaba produint que s'atura la competició per ser mares. Això no és una opció. Fonts de la Federació Espanyola confirmen a Catalunya Ràdio que fa temps que treballa en aquest tema, que les properes setmanes es tancarà l'acord i que esperen poder-lo fer oficial la segona quinzena de setembre. Quan s'anuncia aquest acord caldrà veure, primer, a quines jugadores afecta, si només a les de la selecció o no, i també, per exemple, què assumeix la Federació, si tot el tractament, només la conservació o també l'extracció i la transferència final de l'òvul quan l'esportista decideixi ser mare.
0: Sintonia de bàsquet per parlar del Barça, perquè continua amb la renovació total de la seva plantilla i fa oficial l'onzè reforç de cara a aquesta temporada. Audal, tindrem feina aquest any, o aquest inici de temporada com a mínim?
3: Saber tots els noms.
0: Exacte, en aprendre'ns sí. Ràpid els
3: tenim
0: noms.
3: Tenim tota una temporada per davant.
0: Home,
3: però
0: estaria bé els primers mesos, sí, els primers dies.
3: Sí, ja. Sí, però tal com està la cosa, no t'ho puc garantir, com a mínim per part meva. Es tracta de l'aler nord-americà amb passaport dominicà, Justin Minaya, que arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Firma per dues temporades, té 27 anys, 1,96 m d'altura, serà la seva primera experiència al bàsquet europeu, després d'haver jugat també a banda de la G-League a la NBA amb els Portland Trail Blazers.
11: En la meva carrera he après els fonaments del bàsquet, he vist com puc incidir en el joc i fer-ho al màxim possible. Les meves experiències anteriors m'han portat aquí. És cert que tinc una mica d'experiència com a professional, però el primer que caldrà és l'adaptació, l'encaix. Estic confiat que anirà bé.
3: Onzè reforç del Barça, que dels 15 jugadors que té ara mateix, només 4 hi eren la temporada passada.
0: I en tenis, a l'Obert dels Estats Units, ahir va debutar Carlos Alcaraz, avui ho farà la catalana Paula Badosa, que torna un gran slam després, recordeu, de l'eliminació a Wimbledon, Carles Vila.
12: Badosa jugarà contra la russa nacionalitzada australiana Daria Kasatkina. S'han enfrontat en 7 ocasions amb 3 victòries per la catalana, l'última tot just a Wimbledon fa ara 2 anys. Per ser a Nova York, Badosa ha hagut de jugar en tornejos menors per evitar les rondes prèvies. Tot i això, veu ara que a algunes jugadores top no els agradaria enfrontar-se a ella a les primeres rondes.
13: Hay que vivirlo todo. Creo que en mi carrera ya lo he vivido absolutamente todo y no me importa para nada. De hecho, me gusta también ver que quizá pues alguna jugadora de ranking alto no me quiera ver o cosas así, que a mí me pasa también lo contrario muchas veces. Entonces ahora que toque estar del otro lado ya está bien, pero bueno, espero estar pronto en el otro lado también.
12: La seva millor actuació a Nova York va ser la classificació pels quarts de final el 2024. El mateix Badosa ocupa el lloc 83 del rànquing mundial. Pel que fa a Carlos Alcaraz, en la seva defensa del títol, ahir es va imposar en 3 sets al rus Roman Safolin. Feia més de 4 mesos que el jugador murcià no jugava per culpa d'una lesió al canell. Alcaraz va reconèixer una mica de nervis en el seu debut i necessitat d'anar agafant ritme de competició.
14: El hecho de coger el ritmo de competición, eso para mí es lo más importante, lo fundamental. El hecho de, yo creo que hoy he jugado a un nivel de tenis bueno, sino es el simple hecho de en ciertos momentos de saber cómo lidiar con con los nervios, con la presión de saber cómo jugar y eso es lo que vamos a coger, lo cual eso me hará también aumentar el nivel de tenis.
12: A la próxima ronda, Carlos Alcaraz jugará contra el portugués Jaime Faria.
0: I a la Vuelta avui es reprèn, torna a l'activitat després de la jornada de descans d'ahir, però l'atenció se segueix centrant en l'estat de salut de Tadej Pogacar. Ahir, Isaac Vilalta, l'eslové, va passar pel quiròfan, el van operar a Barcelona.
10: Sí, inicialment l'operació estava prevista per avui, però es va avançar unes hores. A Pogacar el va operar l'equip del doctor Xavier Mir a la clínica de Xeus. La intervenció va anar bé, tot i ser complicada, i va constatar que l'abast de les lesions és important. La fractura de la clavícula esquerra va requerir claus i plaques per poder-la reconstruir. Va ser una intervenció quirúrgica, per tant, molt delicada. Tot això fa que Pogacar tingui molt complicat poder disputar el Mundial als europeus, que es celebraran a Eslovènia, i el Giro de la Llombardia, els tres objectius que li quedaven aquesta temporada. Recordem que el Mundial es celebra d'aquí 20 dies al Canadà. El ciclista eslové continua ingressat a la clínica de Xeus i quan sigui possible, potser aquesta setmana mateix, viatjarà cap a casa seva.
0: I com dèiem, Isaac, avui arrenca la segona setmana de la Vuelta, evidentment sense Pogacar, amb Enric Mas com a líder i amb una d'aquelles etapes que se'n diuen trencacames.
10: Sí, amb tres ports de tercera categoria, avui no hauria de passar res a la classificació general, però veurem en aquesta Vuelta que queda molt més oberta. 100 quilòmetres per al final, hi ha 7 ciclistes escapats, no són homes importants, li treuen 2 minuts i mig al gran grup amb Enric Mas al capdavant.
0: Al Camp Nou amb el Ramon Salmurri, que està pendent de la presentació de Gabriel Jesús. Què més ha dit? Salmurri? No, de moment no podem fer aquesta connexió. Vaja, en qualsevol cas, està pendent el Salmurri d'aquesta presentació. Havíem sentit ja les primeres paraules, content el brasiler de ser al Barça, d'haver fitxat per 3 temporades i d'ahir ser també el partit al Camp Nou i poder veure en directe els seus companys. Ara sí que tenim el Salmurri. Salmurri?
1: Sí, bàsicament respon ara al rendiment de Rafinha després d'explicar que està perfecte del genoll, que els problemes físics han quedat enrere i que ja està convençut del seu potencial.
9: Todo el staff, de coaching, todos. Sí. He pasado muchas leyendas aquí de Brasil, claro, todos tienen su importancia en la historia de este increíble gran club, bueno, pero yo he dicho muchas veces que miraba la Champions cuando niño y faltaba el colegio. A vegades per a mirar i mirava com...
0: Bé, doncs Gabriel Jesús explicant el seu amor pel Barça, faltava l'escola per veure els partits de Champions del Barça, que hi jugaven moltes llegendes brasileres. I abans d'acabar, David Gallofré, tornem al bàsquet, perquè aquest migdia s'han presentat les lligues nacionals catalanes amb 40 equips repartits en 6 categories diferents.
15: Sí, en la categoria CB, la Lliga Nacional torna a disputar-se els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre a Tarragona. Al grup 1 hi haurà el 15 de Manresa, el Barça i l'Andorra, el 2, la Ciència de Joventut, el Girona i l'Erna Lleida, i el primer classificat de cada grup accedirà a la gran final que es disputarà el diumenge 13 de setembre a Tarragona. El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que ha presidit aquesta presentació, ha posat en valor la gran feina que fan tots els clubs catalans.
16: Tirar una mica la vista enrere, molt contents de com estan les coses. Primer per la feina que fa la pròpia

La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat del Consell de la República i l'ANC. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tubella, vicepresidenta del Consell, sobre la importància del relat nacional. El ciclista argentoní Nil Marín, de 10 anys, és campió del món del Pump Track. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia. Ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor eslovac. El Teatre de la Sala celebra aquest any els seus 15 anys. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat, i arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Per Magel. L'últim titular és pel temps. Aquesta tarda ha d'augmentar la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tapar el cel. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. Dijous s'ha de mantenir un dia més, el temps estable i pujaran les temperatures. Comencem.

Bona tarda de nou. Us saludem des dels estudis de Ràdio Argentona, a la plaça de l'Església número 4. Aquí ara comença una temporada informativa que culminarà el mes de maig amb les eleccions municipals que decidiran la composició del nou Ajuntament d'Argentona. Un ajuntament del que no coneixerem la composició definitiva fins al 12 de juny, data en la que es preveu la celebració dels plens de constitució dels consistoris arreu de Catalunya. Un altre focus dels informatius aquesta temporada seran els esports, després que els clubs argentonins signessin una temporada de somni el curs passat. Ara arriba el repte de mantenir les posicions obtingudes. El principal exponent és el Futbol Club Argentona, que jugarà per primer cop a la seva història la Lliga Elit. Però, sens dubte, els informatius de Ràdio Argentona també seguiran de prop el dia a dia de les entitats i associacions de la vila. El més proper, la celebració de la Setmana de la Gent Gran, un col·lectiu que, a banda del Patronat de la Bellesa, mobilitza un bon nombre d'entitats que tenen per objectiu oferir una vida activa a les persones majors de 65 anys. I, evidentment, la cultura serà un altre dels temes amb protagonisme indiscutible en totes les seves formes. L'acció cultural defineix el caràcter argentoní. Ho veurem al carrer en les festes populars, en la celebració del Sense Portes, que enguany promet oferir una peça única amb la implicació de desenes d'argentonins, i també dalt dels escenaris amb una programació atractiva i acurada. Política, esports i associacionisme i cultura seran els principals eixos informatius d'una temporada que també donarà veu a moltes altres històries i notícies. Els informatius us arribaran puntuals a la 1 del migdia, a les 3 i a les 7 de la tarda i a les 11 de la nit. També podreu recuperar les notícies a radioargentona.cat, com sempre, i a les nostres xarxes socials. I una temporada més, us animem a subscriure-us als nostres serveis de missatgeria a Telegram i WhatsApp. Comencem. I comencem amb esports. El ciclista argentoní Nil Marín, de 10 anys, és campió del món de Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia. Ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor d'Eslovàquia. El Mundial va reunir esportistes de 19 països i en Nil va arribar-hi després de classificar-se en una prova disputada a Osca. El jove forma part del Catalunya Team i combina el Pumptrack amb el BMX. Entrena 3 dies a la setmana i ho fa principalment als circuits de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró. El seu pare, en Joan Marín, és qui l'entrena. Al Pumptrack, els ciclistes s'han de completar un circuit d'asfalt amb pujades, baixades i parals. No es tracta de saltar, sinó d'aprofitar l'impuls de la bicicleta per anar tan ràpid com sigui possible. Ara continuarà Nil les dues modalitats. La pròxima setmana té una prova de la Copa Catalana de Pumptrack a Lliçà. També participarà en una prova de BMX. A més, a llarg termini, el seu objectiu és preparar-se per disputar un mundial de BMX. L'entrevista amb el jove Nil Marín i el seu pare, en Joan Marín, la podreu escoltar sencera la

0: setmana vinent a l'inici del nou tic-tac que conduirà la Francina Suari. També la trobareu a radioargentona.cat.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'Estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: Són l'Agustí López i l'Antoni Soy, representants del Consell per la República i l'Assemblea Nacional, respectivament. La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat d'aquestes dues entitats. Aquest divendres, el Consell de la República us proposa una xerrada al Saló de Pedra amb l'Imma Tubella, que és vicepresidenta de l'entitat, entorn la importància del relat nacional. A banda de la xerrada d'aquest divendres i dels actes commemoratius de la Diada, el Consell de la República avança també dues conferències més. El 25 de setembre, David Ros parlarà sobre el cost de ser espanyol, i el 29 de setembre, conjuntament amb l'Assemblea, el Saló de Pedra acollirà un debat sobre la independència amb la 16a presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i l'escriptor i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I encara més avançaments en aquest primer informatiu de temporada. El Teatre de la Sala celebrarà aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. És massa tard. És fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa. Menteixo i pregunto, és el meu estil.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb aquest espectacle que sentíem, un dels títols teatrals més destacats del moment. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Estarà dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà Flor Les Abims, la darrera creació de Claire Ducrot, una delicada proposta de dansa i teatre visual que ha comptat amb una residència artística a la Sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snap, a Food Dance Theater Society. La tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Ple culpable, de Lara Diez Quintanilla, on la música també tindrà un paper rellevant amb un Unlimited de Beating Souls i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó. La programació es completarà amb Improside Story. Per al públic familiar, Xarxa d'Argentona inclourà Bon Vent, l'homenatge musical d'Every Night, a Xesco Boix, i Rucs, la maledicció del bruixot, de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres educatius d'Argentona a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre, Premi FETEN 2026, el millor espectacle per a la primera infància. I a motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la Sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. Per cert, que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí.
4: Els esports.
0: I en aquest primer informatiu també fem referència als inicis dels clubs d'Argentona, que han començat a moure fitxa de cara a la nova temporada. El Futbol Club Argentona ha programat diversos partits amistosos aquests dies contra el Júpiter, el Vilassar de Mar i l'APA Poblasec. L'equip espera el debut a la nova Lliga Elite, que arribarà en les pròximes setmanes. El Club Bàsquet Argentona ha presentat la nova equipació a través de les xarxes. El club també prepara un torneig de categoria mini el 19 de setembre. Els Argentona Box també arrencaran l'activitat. El primer entrenament serà demà, dimecres, 2 de setembre, a les 8 del vespre, al camp municipal. El club obre portes a nous jugadors, tant en categories de base com en sènior. No cal experiència prèvia, només ganes de provar el futbol americà. El Laietan vol animar a provar l'esport també, ho fa a través de les xarxes, contactar a través de les xarxes socials amb ells, amb el Laietà, com ho fa també el patinatge d'Argentona, que també ofereix jornades de proves, són gratuïtes, i el club a més facilitarà patins per a qui no en tingui. Hi ha places per adults i joves que vulguin començar a patinar.

Fem ara un apunt de serveis a l'informatiu. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí fins a 12:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I ara, a l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres, el Consell per la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tobella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres, a 6:15 de la tarda, amb una cercavila amb gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels Amics del Museu del Canti. La festa de divendres es tancarà amb un sopar al carrer i una quina popular. La festa major del Molí continuarà dissabte a partir de 11:15 del matí amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocates del Gamberro i posteriorment a una tarda underground que tancarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. I els veïns del Molí allargaran la festa fins diumenge amb la cursa d'11 i 6 km i la competició de petanca. Els veïns tancaran la festa major entorn d'una taula amb el vermut i la paellada popular.

0: acabem amb el temps, passem primer per la previsió del temps al Maresme i Argentona. Aquesta tarda han d'augmentar els núvols, que estaran formats per núvols alts i baixos i poden a mig tapar el cel. Això, tot i així, no ha de ploure i les temperatures màximes han de ser un pèl més baixes que ahir. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca, sense pluges, vents fluixos i les temperatures mínimes que s'han de mantenir sense canvis importants, mentre que les màximes demà ja començaran a pujar. Dijous es mantindrà un dia més, el temps estable i assolellat, tot i que a la tarda augmentaran els núvols alts, les temperatures a l'alça. I ara donem un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comencem jornada protagonitzada pel sol a bona part del país. Tot i així, de matinada hi ha hagut alguns estrats baixos a punts de l'interior i a la meitat sud del país, especialment l'extrem sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, el cel estarà força ennuvolat. De fet, s'espera que deixin alguns ruixats ara al llarg del matí o també a partir del migdia. A partir del migdia també començaran a créixer nuvolades al sector del Pirineu, podrien arribar a afectar algun punt del Prepirineu, especialment del sector oriental, i també podrien deixar algun ruixat d'altre cop més possibles al sector oriental. I tot plegat amb una màxima que es manté similar a la de la jornada d'ahir, amb una màxima que, com a molt, s'enfilarà fins als 33-34 graus a punts de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts, 1 de setembre.

0: La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifen l'activitat del Consell de la República i la ANC d'Argentona. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tobella, vicepresidenta del Consell per la República. El ciclista argentoní Nil Marín, de només 10 anys, es proclama campió del món de Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia i ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor d'Eslovàquia. I també ens hem acostat al Teatre La Sala, que celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Permagel, amb l'actriu Maria Rodríguez Soto. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció que us parla Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda, fins demà.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
2: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
3: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
2: Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: Soc la
2: La millor música a Ràdio Argentona.
3: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
2: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Museu particular.
1: Les claus, no et sembla un objecte fascinant, les claus?
2: Sí, sí, són molt úniques, cada una, sí.
1: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de com a mínim fa 6.000 anys, és a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egipcis ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses importants per aquesta gent?
2: Algo relacionat amb la feina, cases, algo que se n'obtenia diners, imagino.
1: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort, perquè
2: estan tancades amb clau.
1: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tieso, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
2: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
1: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, ja dins, no, de la història d'Espanya, la que, pobra, no?, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I ella, i es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no?, i que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar, oh, no? I doncs i besar-li els peus, aquesta cosa,
2: per favor,
1: de no voler deixar marxar. Però torno a la història, que potser m'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, i els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que, a més, servien de clau. I això els servia amb ells per, en tot moment, saber on era la clau, que era la seva mà, la portaven posada amb un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant tinc una arqueta, per tant tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
2: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
1: Sí, sí, sí, és una miqueta,
2: no?
1: Com a molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i són realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també doncs la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici, és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu,

0: Ara avui existeix el Gremi de Serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la revolució industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la revolució industrial. Al segle XVIII es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? Una cosa no va sense l'altra, i sobretot també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui guanya, va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
1: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
0: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector. No? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per una manera que es deia Linus Yale el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una, aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no? que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques. No? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. Amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol doncs de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
1: Com ara pensava amb aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar.
0: Això és el millor.
1: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és un dret bàsic tenir un lloc on viure, segons la Constitució, bla, bla, bla, bla, bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
0: Vinga, va.
2: I keep on falling.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure, però és que em sembla tan meravellosa la cançó i com que m'agrada començar amb música i sé que no em renyaràs,
1: no,
0: pues
1: no,
0: endavant. I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més, perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
1: Exacte.
0: Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van haver-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé així, dit a grans
1: trets? Jo crec que sí, està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem,
1: no?,
0: visitar la web, això sí.
1: Sí,
0: Expo Generació Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
1: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombotol? Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, perquè va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
1: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de països catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, en altres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més. No? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi em va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, i vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final, segurament l'últim que va marxar d'aquell poble, el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga amb els significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda que segur que, si us agrada una mica l'art, la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
1: Que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres. I em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques, d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt a propet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
1: Un mural bastant gros, i a més destaca sí. Molt en la sala on està instal·lat. Sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un vallenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats, és tot una mena de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... o sigui, central, eh?
1: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? D'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és com una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. Jo...
1: Sí, sí, sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo també
1: exacte.
0: Pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com t'ho deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? D'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
1: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan tu i jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret, és amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé,
0: i així
1: no vol dir res més.
0: Va dient-ho tota l'estona, però si tu penses, és profunda, la lletra, sí, sí. Perquè escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben sempre. Ben tancadet, no?
1: I tant, sí? Tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Viu la ràdio.
4: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, comer y dar a niente, masticar el sueño de...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat del Consell de la República i l'ANC. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tubella, vicepresidenta del Consell, sobre la importància del relat nacional. El ciclista argentoní Nil Marín, de 10 anys, és campió del món del Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia. Ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor eslovac. El Teatre de la Sala celebra aquest any els seus 15 anys. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat, i arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Per Magel. L'últim titular és pel temps. Aquesta tarda ha d'augmentar la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tapar el cel. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. Dijous s'ha de mantenir un dia més, el temps estable, i pujaran les temperatures. Comencem.

0: El principal exponent és el Futbol Club Argentona, que jugarà per primer cop a la seva història la Lliga Elite. Però, sens dubte, els informatius de Ràdio Argentona també seguiran de prop el dia a dia de les entitats i associacions de la vila. El més proper, la celebració de la Setmana de la Gent Gran, un col·lectiu que, a banda del Patronat de la Vellesa, mobilitza un bon nombre d'entitats que tenen per objectiu oferir una vida activa a les persones majors de 65 anys. I, evidentment, la cultura serà un altre dels temes amb protagonisme indiscutible en totes les seves formes. L'acció cultural defineix el caràcter argentoní. Ho veurem al carrer, en les festes populars, en la celebració del Sense Portes, que enguany promet oferir una peça única amb la implicació de desenes d'argentonins, i també dalt dels escenaris, amb una programació atractiva i acurada. Política, esports i associacionisme i cultura seran els principals eixos informatius d'una temporada que també donarà veu a moltes altres històries i notícies. Els informatius us arribaran puntuals a la 1 del migdia, a les 3 i a les 7 de la tarda i a les 11 de la nit. També podreu recuperar les notícies a radioargentona.cat, com sempre, i a les nostres xarxes socials. I una temporada més, us animem a subscriure-us als nostres serveis de missatgeria a Telegram i WhatsApp. Comencem. I comencem amb esports. El ciclista argentoní Nil Marín, de 10 anys, és campió del món de Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia. Ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor d'Eslovàquia. El Mundial va reunir esportistes de 19 països i en Nil va arribar-hi després de classificar-se en una prova disputada a Osca. El jove forma part del Catalunya Team i combina el Pumptrack amb el BMX. Entrena 3 dies a la setmana i ho fa principalment als circuits de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró. El seu pare, en Joan Marín, és qui l'entrena. Al Pumptrack, els ciclistes s'han de completar un circuit d'asfalt amb pujades, baixades i parals. No es tracta de saltar, sinó d'aprofitar l'impuls de la bicicleta per anar tan ràpid com sigui possible. Ara continuarà Nil les dues modalitats. La pròxima setmana té una prova de la Copa Catalana de Pumptrack a Lliçà. També participarà en una prova de BMX. A més, a llarg termini, el seu objectiu és preparar-se per disputar un mundial de BMX. L'entrevista amb el jove Nil Marín i el seu pare, en Joan Marín, la podreu escoltar sencera la setmana vinent a l'inici del nou tic-tac que conduirà la Francina Suari. També la trobareu a radioargentona.cat.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'estat espanyol, i això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: Són l'Agustí López i l'Antoni Soy, representants del Consell per la República i l'Assemblea Nacional, respectivament. La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat d'aquestes dues entitats. Aquest divendres, el Consell de la República us proposa una xerrada al Saló de Pedra amb l'Imma Tubella, que és vicepresidenta de l'entitat, entorn la importància del relat nacional. A banda de la xerrada d'aquest divendres i dels actes commemoratius de la Diada, el Consell de la República avança també dues conferències més. El 25 de setembre, David Ros parlarà sobre el cost de ser espanyol, i el 29 de setembre, conjuntament amb l'Assemblea, el Saló de Pedra acollirà un debat sobre la independència amb la 16a presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i l'escriptor i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I encara més avançaments en aquest primer informatiu de temporada. El Teatre de la Sala celebrarà aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. No és fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa. Menteixo i pregunto, és el meu estil.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb aquest espectacle que sentíem, un dels títols teatrals més destacats del moment. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Estarà dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà Flor Les Abims, la darrera creació de Claire Ducrot, una delícia.

0: cada proposta de dansa i teatre visual que ha comptat amb una residència artística a la sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society. La tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Ple culpable, de Lara Diez Quintanilla, on la música també tindrà un paper rellevant amb un limited de Beating Souls i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó. La programació es completarà amb Improsite Story. Per al públic familiar, Xarxa d'Argentona inclourà Bon Vent, l'homenatge musical d'Every Night, de Xesco Boix, i Rux, la maledicció del bruixot, de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres educatius d'Argentona a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre, Premi FETEN 2026, el millor espectacle per a la primera infància. I a motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. Per cert, que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí.
1: Els esports.
0: I en aquest primer informatiu també fem referència als inicis dels clubs d'Argentona que han començat a moure fitxa de cara a la nova temporada. El Futbol Club Argentona ha programat diversos partits amistosos aquests dies contra el Júpiter, el Vilassar de Mar i l'APA Poblesec. L'equip espera el debut a la nova Lliga Elite que arribarà en les pròximes setmanes. El Club Bàsquet Argentona ha presentat la nova equipació a través de les xarxes. El club també prepara un torneig de categoria mini el 19 de setembre. Els Argentona Box també arrencaran l'activitat. El primer entrenament serà demà, dimecres, 2 de setembre, a les 8 del vespre, al camp municipal. El club obre portes a nous jugadors, tant en categories de base com en sènior. No cal experiència prèvia, només ganes de provar el futbol americà. El Laietan vol anima a provar l'esport també, ho fa a través de les xarxes, contactar a través de les xarxes socials amb ells, amb el Laietan, com ho fa també el patinatge d'Argentona, que també ofereix jornades de proves, són gratuïtes, i el club a més facilitarà patins per a qui no en tingui. Hi ha places per adults i joves que vulguin començar a patinar.

Fem ara un apunt de serveis a l'informatiu. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí fins a 12:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I ara, a l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres, el Consell per la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tubella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres a 6:15 de la tarda amb una cercavila amb gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels amics del Museu del Canti. La festa de divendres es tancarà amb un sopar al carrer i una quina popular. La festa major del Molí continuarà dissabte a partir de 11:15 del matí amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocates del Gamberro i posteriorment a una tarda underground que tancarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. I els veïns del Molí allargaran la festa fins diumenge amb la cursa d'11.6 quilòmetres i la competició de petanca. Els veïns tancaran la festa major entorn d'una taula amb el vermut i la paellada popular.

0: Acabem amb el temps. Passem primer per la previsió del temps al Maresme i Argentona. Aquesta tarda han d'augmentar els núvols, que estaran formats per núvols alts i baixos i poden a mig tapar el cel. Això, tot i així, no ha de ploure i les temperatures màximes han de ser un pèl més baixes que ahir. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca, sense pluges, vents fluixos i les temperatures mínimes que s'han de mantenir sense canvis importants, mentre que les màximes demà ja començaran a pujar. Dijous es mantindrà un dia més, el temps estable i assolellat, tot i que a la tarda augmentaran els núvols alts, les temperatures a l'alça. I ara donem un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comencem jornada protagonitzada pel sol a bona part del país. Tot i així, de matinada hi ha hagut alguns estrats baixos a punts de l'interior i a la meitat sud del país, especialment l'extrem sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, el cel estarà força ennuvolat. De fet, s'espera que deixin alguns ruixats ara al llarg del matí o també a partir del migdia. A partir del migdia també començaran a créixer nuvolades. Al sector del Pirineu podrien arribar a afectar algun punt del Prepirineu, especialment del sector oriental, i també podrien deixar algun ruixat d'altre cop més possibles al sector oriental. I tot plegat amb una màxima que es manté similar a la de la jornada d'ahir, amb una màxima que, com a molt, s'enfilarà fins als 33-34 graus a punts de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts, 1 de setembre.

0: La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifen l'activitat del Consell de la República i l'ANC d'Argentona. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tobella, vicepresidenta del Consell per la República. El ciclista argentoní Nil Marín, de només 10 anys, es proclama campió del món de Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia i ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor d'Eslovàquia. I també ens hem acostat al Teatre La Sala, que celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Permagel, amb l'actriu Maria Rodríguez Soto. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, bona tarda, fins demà.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Bon dia, fogoses. Avui tenim un programa meravellós on parlarem de la veu. De la veu de la nostra convidada i de la veu que canvia amb la vida. I com veureu, la meva veu també ha canviat, abduïda per el rei moc d'un refredat de primavera que millora la segona part del programa. També us haig de donar aquesta esperança. Però de la veu, de com arribarem a l'expressió musical, i ho farem en majúscules, perquè avui parlem de blues, d'aquestes melodies que no només s'escolten amb les orelles, sinó amb la pell, amb la memòria i amb les esquerdes que et deixa la vida. El blues va néixer del dolor i de la resistència i la necessitat de dir allò que no es podia callar. I és que és molt més que un gènere. El blues és una manera de ser al món, una manera d'explicar-se sense filtres. Avui a Fogots ens hi acostarem i ens acostem, però no només per entendre el seu origen, d'aquests cants fets del treball, amb aquestes veus carregades d'històries, de supervivència, nascudes vora el Mississipí, però també perquè el blues, en el blues, hi reconeixem una cosa profundament nostra, perquè hi ha un moment de la vida, sovint silenciós però radical, en què també deixem de demanar a les dones permís. Un moment en què la veu de la dona canvia i la veu que canvia amb l'edat no és una veu que es trenca, és una veu que es despulla. I en aquest despullar-se, tant a l'escenari com a la vida, apareix una cosa rara, potent i bellíssima, una veu que ja no demana permís. Com passa amb el blues, la vida i la veu s'afinen amb els anys, no tant cap a la tècnica, sinó cap a la intenció, no tant cap a la perfecció, sinó cap a l'ànima, no tant cap a agradar, sinó cap a dir. I potser és aquí on tot connecta, en aquest moment en què, com a la menopausa, et treus la careta i deixes de representar i comences simplement a ser tu. Amb tot el que això implica, llibertat, veritat i una força que ja no necessita validació. Avui parlem de blues, sí, però també parlarem d'autenticitat, de la bellesa de la veu pròpia, quan ja no s'amaga, de la música que n'és quan deixem de fingir. I per això ens acompanya avui Big Mama Montse, una cantant i compositora de blues catalana que sap de primera mà, que tant a la mira mà, que tant a la vida com a la veu, guanya en valor amb els anys i les

0: La vida també és veritat que un gir vital no pot ser una altra cosa que la vida, que acabo de ser Pero Grullo, per dedicar-se plenament a la música, mantenint des d'aleshores un compromís ferm amb el blues. Amb més de 20 discos coproduïts i concerts arreu d'Europa, ha combinat la creació artística amb una important tasca pedagògica i de difusió del gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut reconeixements destacats com el Premi de Jazz Terrassa al Festival de Jazz de Terrassa, el Premi Big Bill Brownsie del 2024, que reconeix la seva aportació al blues, i lluny, molt lluny d'aturar-se, continua en plena evolució. Des del 2023 impulsa el projecte amb Captain's Brotherhood, amb qui ha celebrat els seus 35 anys de carrera i amb qui acaba de publicar Senza Confine, volum. Un treball que obre nous camins sonors entre el blues, el soul, el jazz o la bossa nova. Actualment és la vicepresidenta de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Ejecutantes i vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya. Benvinguda, Montse. Escolta'm una cosa. Tu vas començar amb la música, però de ben petita, amb una professora que era com... tenia una botiga de joguines, que és com... no?
1: Sí, sí.
0: Tota la màgia.
1: Sí, sí, tant. Vaig començar a estudiar piano, solfeig, una senyora del meu poble, que era l'única que tocava el piano, l'Esther Olea, i llavors ella, sobretot les dates de Reis i això, doncs em feia les classes més curtes.
0: Sí, no? Perquè havia d'obrir la botiga.
1: Havia d'anar allà a la botiga i estava molt més sol·licitada. Però sí, va ser molt, molt bona professora. Després ja vaig tenir altres també professors allà al poble, un senyor que em va ensenyar a tocar la guitarra, que no sabia tocar la guitarra, però ens en va ensenyar una colla de canalla.
0: M'encanta, no sabia tocar la guitarra, però ens va ensenyar.
1: A tocar la guitarra, ens posava, ens deia els dits, ha d'anar cap aquí, cap allà, i llavors ja... Després em va ensenyar també un senyor que va ser pastisser del Gremi de Lleida, bueno, de pastisseria de Lleida, va ser president un temps i bueno, molt bé. O sigui, he tingut uns professors molt, molt enjugassats, molt dolços i...
0: Molt dolços, molt jugassats, sí, sí, però músics d'oïdes gairebé, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Fantàstic. Escolta, com s'arriba del Ter a la música del Mississippi?
1: Ja em va agradar molt a mi la música des de petita i ma mare era una dona que li agradava molt ballar el rock and roll. Llavors ella s'havia pagat els estudis, era ATS, era llevadora, i anava amb una moto, anava amb pantalons i ballava rock and roll. I va arribar a un poble que es veu que hasta les dones li van anar al senyor rector i que li digués alguna cosa. I ma mare escoltava l'Elvis Presley, escoltava el Ray Charles, i a partir d'aquí jo crec que va començar a interessar-me tota la música. Però bueno, també escoltava sarsueles, escoltava una mica de tot.
0: Què busques? O què busca la Big Mama en el blues? Què és el que trobes en aquesta música que potser no vas trobar amb altres? Segurament vas provar altres tipus.
1: Sí, perquè a mi m'agradava molt, a l'època de jove, m'agradava molt el rock dur, que em servia per expressar una rebel·lió, una...
0: Heavy, eh?
1: Sí, el heavy metal.
0: El saltar i vinga,
1: i tal. Però després vaig passar del heavy al jazz.
0: Ah,
1: i del jazz al blues, i vaig trobar en el blues una expressió de molt profunda de les emocions, que, o sigui, d'una manera molt senzilla podies expressar o deixar anar coses molt de dintre, molt de veritat, i això em va connectar molt amb aquesta música.
0: I a veure, per situar-nos, perquè tu vas començar, bueno, vas fer tota la carrera d'enginyeria, va ser tècnica de so o no? Explica'ns-ho, perquè és el teu període a TV3.
1: Sí, jo quan era molt jove ja volia ser cantant sempre, però els meus pares em deien, bueno, la música no pinta bé, i llavors tens capacitat per estudiar, pagarem uns estudis, i primer vaig estar a la Universitat Politècnica, després vaig anar a la Salle, i vaig fer la carrera d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat d'imatge i so.
0: I telecos, vas
1: sí, fer? Telecos, però jo sempre, la música era el que jo tocava. Jo ja en 15 anys ja deia, vull ser tècnic de so, però és que no hi havia lloc on he estudiat tècnic de so, com ara hi ha llocs.
0: Ara sí que hi ha.
1: Es va passar-me tot el de telecos i, bueno, vaig, però m'ho vaig treure al final. I encara no havia ni fet el projecte de fi de carrera, que hi havia unes oposicions per entrar a TV3, que era el principi de tot, i m'hi vaig presentar.

0: i vaig sortir, doncs, tècnic d'explotació. Era una dels 10 primers. I també va haver la part de que buscaven alguna dona. I vam entrar dues dones, perquè, bueno, també això va jugar a favor de mi. Em va anar bé. I jo ja havia treballat com a tècnic de so, en unes empreses, i carregant...
1: la maquinària.
0: Llavors els plafos eren enormes, bueno, vaig ficar molt catxes.
1: Bueno, mira!
0: I quan vaig entrar a TV3 tenia que anar a fer el concert de James Brown a Màlaga. I bueno, va ser el mateix dia, però vaig apostar per TV3 i allà vaig estar 6 anys, des de l'any 36 al 92, en programes que, bueno, primer feia unitats mòbils, vaig estar la meitat, potser 2 o 3 anys, que anàvem molt a fer, bueno, esports i també música, concerts. I després vaig entrar als platós, que ja llavors jo ja començava a cantar a la Cova del Drac, perquè volia tenir un horari més normal, més sense tanta disponibilitat com eren les mòbils, no? I així podia també combinar-me per fer concerts. I vaig començar ja a fer concerts, que jo ja tenia... Bueno, sempre tocava la guitarra, però així professionalment ja tenia 25 anys. Vale. Quan vaig entrar amb el blues i a fer els meus primers concerts.
1: I... Escolta'm, i amb aquells anys de TV3, aquests primers anys, tu vas treballar amb el Philip Rehm, amb el Puyal, per descomptat, sí, el sí. Tom, imagino que vas fer... 1000 programes.
0: Mikimoto.
1: Hombre, sí, sí. Mikimoto Club.
0: Amb el Màgic Andreu. Eren uns programes que es disfrutaven molt, la veritat. I jo feia... També hi havia molt bon ambient, molt equip de companyes, companys que hi havia. I sí, recordo molt aquells... també les Teresines. També
1: hombre, feia molt,
0: havia tocat fer les Teresines. Sí, sí. I de, quan sortíem feia molt esports. Jo, al principi a mi em va tocar fer de els replays de les jugades, que jo no tenia ni idea de res d'esports i bueno, vaig haver d'aprendre-ho així a marxes forçades i molt bé. I després també a mi m'agradava anar a fer els concerts de jazz. Anàvem a les Escaldes en Gordany a gravar els festivals. Havíem anat al Palau de la Música, recordo un concert preciós del Carles Benavent, o a la Catedral amb el Jordi Meloni. Bueno, va ser una època...
1: Vas disfrutar, no? Vas gaudir d'aquella època.
0: Vaig gaudir, sí. Però després vaig decidir, l'any 92, hi havia les Olimpiades, i vaig pensar, hi tindrem moltíssima feina, ja em vaig començar a atabalar i dic, prefereixo més fer un pas i demanaré marxar. I un jefe meu d'allà em va dir, demana una excedència, perquè així si tu no et va bé, doncs
1: sempre pots tornar.
0: I vaig fer-ho així, el Ramon Sangrà era, i em va donar molt bon consell, però jo llavors ja vaig decidir...
1: Ja no vas tornar, eh?
0: No, vaig anar seguint, jo sempre dic, per la precarietat.
1: Sí, però, jo vaig triar passar gana, no? Eres com el Carpanta, no? Diu, jo he triat passar gana. Escolta, però la música t'ha donat moltes coses. Sí. A part de gana, que queda clar que milionari encara no t'has fet, encara, eh? Estem a temps, des d'aquí, de trobar sponsors i gent que vingui a posar diners a aquest nou disc, que després en parlarem. Però què t'ha donat més la música? Perquè deixar tota la vida estable, al 92, i tirar-te a la piscina, Déu-n'hi-do, no?, el valor.
0: Sí. El que m'ha donat molt ha sigut molts amics. Això, molt bones amistats, perquè amb la gent del blues som com una família. Llavors ja ens entenem, perquè és, com que ens agrada el mateix, tenim com una emoció que ja es connecta. I sí, he fet molt bones amistats. I a molts llocs diferents, o sigui, molts països diferents, inclús parlant d'idiomes diferents, i ens hem entès molt bé amb la música.
1: Perquè la música és un llenguatge universal.
0: Exacte, sí. I el blues, concretament, doncs té com comunitats. O sigui, formem comunitats, hi ha l'European Blues Union, per exemple, que és bueno, com una federació de les societats de blues de tots els països, i aquí jo vaig ser presidenta de la Societat de Blues de Barcelona durant 8 anys, o sigui que també he fet molta feina per promoure el blues, i tot això sí, m'ha donat molta... Tenim molts contactes, molts amics, i d'amics d'aquests que
1: t'ho donen... Que duren per sempre,
0: que duren tot. Sí, sí, que duren.
1: Escolta'm una cosa, hi ha una cosa en el blues... que ens atrapa molt a tots, no? Que és aquest sentiment de dolor, de l'expressió del dolor. Tots hem patit cicatrius a la vida. Quina has tingut la Montse per fer aquest blues tan canyero? Ja l'escoltareu perquè posarem el seu nou disc. Què és el que t'ha donat la vida? Quines esquerdes t'ha fet perquè cantis tan bé el blues?
0: N'he tingut diverses al llarg de la vida, des de la infantesa que tenia, no vaig ser massa bona. Llavors també coses que has passat en les teves primeres relacions i que et deixen una bona ferida ben
1: profunda.
0: I sobretot això, coses que són molt de relacions, però que tenen a veure amb abandó o amb aquest sentiment d'abandó i de sentir-te culpable, sí. O aquest tipus de coses són les que a mi m'han, vull dir, després m'han anat ressonant. Saps que jo les he pogut viure, però després quan alguna vegada passa una altra cosa em torna allò. És com algo com molt traumàtic, però que es torna a reviure. I això és el que a vegades quan canto blues faig com una sanació. A mi m'ajuda a treure-ho, no? Treure tota aquesta porqueria o aquesta brutó que hi ha quan entres a aquesta zona fosca d'ansietat o així, que dius, no, tinc la sort de tenir alguna expressió artística que a mi em serveix per desfogar-me i per treure-ho. I llavors això em va molt bé.
1: És a dir, la música sana, cura.
0: Segons quina.
1: Si més no el blues.
0: En el cas del blues jo m'he trobat que sí, que a mi i molta gent, altra gent que sé que han passat doncs també per processos que necessiten expressar-se, poden fer-ho amb la pintura o poden... Jo recomano a la gent que aquestes coses que semblen tan inútils que són crear, que ho facin, encara que sigui petit, que els pugui semblar petit perquè pot ser gran a nivell personal.
1: Sí, clar, sí. Pensa que a Fogots, sobretot parlem d'aquest canvi de la dona entre els 50 cap endavant, no? Que suposen realment moltes vegades aquestes esquerdes de dolor, no? És la pèrdua de moltes vegades de fills, amics, companyes, companys, o de tu mateixa, no? Que et sents una mica que ja no vols ser la d'abans, vols ser una altra, però no saps com canviar. Quina cançó li posaries a aquest moment?
0: Aquest moment d'aquest nou disc, per exemple?
1: O una molt coneguda, digue'ns una molt coneguda, perquè així segurament tots la podrem trobar, perquè les nostres oients, quan es sentin fluixes, puguin posar aquest blues i dir, carai, això també em ressona a mi.
0: Doncs mira, jo veig a dir un blues que tinc jo, que es diu Blues a la Lluna, que és un moment en què em vaig trobar jo també i és com per pèrdues, no? Llavors doncs et trobes amb, bueno, aquesta lluna que t'acompanya, que et dona un cert reflex de llum i que, bueno, també et pot obrir la llum a la nit, no? I és una cançó que fa temps que la vaig gravar, però encara potser es pot trobar, sé que està a les plataformes.
1: Segur que la trobem. Escolta, i una cançó de blues que digués, aquesta me la poso per aixecar-me molt bé al matí.
0: Mira, hi ha una cançó que em va servir de no fa molt per animar-me a crear i a tot, perquè hi va haver un moment que jo em vaig plantejar, això em faig gran, què faig, em retiro, ja no tinc, no sé, costa més també trobar feina quan et fas gran, perquè es mira molt la gent emergent, però la gent gran també sembla que et vas desdibuixant, no? Llavors sí que em va agradar molt que em valoressin per sortir en aquest programa del Zenit, que fa un parell de... Bueno, fa al finals del 2024 vaig sortir a actuar.
1: Fa dos anys, sí.
0: I aquella cançó que vaig cantar del Just the Two of Us, de
1: Just the Two of Us.
0: Aquesta em dóna molta... del Bill Withers, un gran compositor, no massa visible, però que ha fet unes cançons precioses, i aquesta, d'aquella pulsació que ja t'aixeques al dematí, ja bueno, a mi em dóna vida, sí, sí.
1: Per tant, ens has deixat caure aquí un tema, les dones del blues, no només del blues, segurament de la cançó en general, o de la música en general.
0: Sí, artistes.
1: A les artistes en general, a partir d'una edat també deixem de ser visibles. Què fem, Montse?
0: Doncs,
1: o què estem fent malament? Què podem corregir, les dones?
0: Jo crec que està fallant perquè no tenim referents, però sí que n'hi ha de referents. El que passa és que si no cuidem, si deixem que les dones o fins i tot també homes que puguin haver entregat coses de valor a la societat, així doncs no es valora, doncs quins miralls tindran les joves.
1: Exacte.
0: Llavors val la pena doncs una mica tenir en compte, perquè per molt que hagis ja actuat a tot arreu o que hagis fet coses, també tens ganes encara de seguir fent i de seguir tenint discurs, no? Doncs no sé, una mica, jo crec que aquí haurien de ser els programadors, la gent que tenen aquest poder, de tenir-ho en compte, de no deixar-te de banda, no? Perquè és una mica el que jo m'he trobat.
1: Clar, perquè a més, parlar de blues i parlar de blues català, suposo que no tots els festivals queda massa cool. Això, no? Blues català és com...
0: No, jo no canto blues català, tot i que tinc un repertori, puc cantar puntualment alguna
1: cançó. No, però bueno, és...
0: Però soc d'aquí.
1: És de casa.
0: Això sí que ens ho vam trobar quan vam començar amb l'Amadeu Casas, que vam fer un disc, molta il·lusió, en Big Mama and the Blues Messengers, el vam anar a portar a diverses companyies i ens va dir, no, és que vosaltres no sou autèntics. I llavors ja vam tancar i ja vam publicar més tard, però aquella il·lusió també és una catxeta, una bufetada que et foten i quedes molt baldat, no? I bueno, vam tenir la moral per anar seguint i encara...
1: Però teniu més moral, que diuen, que l'Alcoyano, no? Perquè seguir, no només amb la música, en el blues, aquí...
0: Sí, en el blues i tant.
1: Que és molt reduït i a més abans has dit, estàvem a la Cova del Drac. Temps era temps, ja no queden gairebé llocs que es pugui sentir música en directe. Què fem? Piquem al despatx del senyor Collboni i li diem alguna cosa?
0: Això és trist, sí, que ja cada cop les sales van tancant i hi ha menys oportunitats, i hi ha més llocs, i cada cop hi ha més escoles de música, més músics que surten, i tothom vol tocar en algun lloc i s'ha d'anar inventant. No sé, l'altre dia veia uns joves que deien fem una jam session, veniu, intercanviem, perquè això tampoc és això, s'ha de tenir espais on es pugui fer música, que hagués fet Louis Armstrong si no hagués tingut llocs ni hagués pogut tocar lloc, hagués tingut parets tota l'estona. No, hem de poder...
1: Heu de poder tenir espais i la gent, que ens agrada la música.
0: Sí, perquè hi ha llocs molt grans, festivals molt grans, però clar, això no es forja la gent aquí, s'ha de forjar en els llocs de proximitat, no? Doncs... I s'hauria d'ajudar les sales, jo crec, perquè les sales són els que haurien de contractar els músics i no tenen ni per això, saps? Llavors s'ha d'ajudar una mica.
1: Hem de seguir col·laborant, però també hem de seguir sabent que hi ha... Jo, per exemple, l'altre dia pensava, m'encantaria escoltar jazz en directe a Barcelona. Però clar, no és el festival de jazz, jo no...
0: Exacte, sí.
1: És molt gran el festival de jazz, has de mirar-te tot, però... un lloc on prendre't una cerveseta amb caliu, allò, la Cova del Drac era perfecta, tu anaves i escoltaves gent emergent, gent que ja tenia solera, però ara no vas enlloc. Què fem?
0: I si hi ha sales, tenen poca difusió.
1: Clar.
0: També ja no hi ha molts canals de difusió, tampoc, de que se sàpiga, molta gent sàpiga que existeixen, no hi ha... Alguns músics doncs van buscant, també a vegades proposen ells, podia venir a tocar aquí, fem alguna cosa, algun restaurant d'aquests que després deixen un racó per tocar allà amb un piano.
1: Que sembleu mariachis, eh? Sí. Una mica, ara m'esteu fent molta pena, semblen els mariachis aquells que toquen. Però penso, si les xarxes funcionen també per lo dolent, per què no fem que serveixin també per lo bo?
0: Sí, sí.
1: No?
0: Durant el temps que he estat de presidenta de la Societat de Blues, una mica és el que estava fent, també donar visibilitat a músics, a sales, i bueno, podem anar fent cadascú el seu gra de sorra, també a la mesura de les possibilitats, o aquest programa mateix, doncs, donar una mica de... Jo agraeixo que poder estar aquí ara parlant...
1: Home, nosaltres t'ho agraïm a tu. T'ho agraïm a tu, perquè és que realment tenir una dona que canta com els àngels, que canta bé, que li posa tot el sentiment, i que a més és de casa nostra, que dius, no cal buscar fora res, ho tenim a casa, ho tenim i reinterpretant, perquè en el fons el blues és una expressió emocional i tu la reinterpretes amb les emocions d'aquí.
0: Sí, sí, exacte, i poses el teu, la teva cultura i el teu bagatge i vas transformant una mica aquell blues que ve d'allà del Mississippi que deies tu, doncs amb un blues que agafa una altra expressió.
1: A l'aire del Ter. Agafa l'aire del Ter.
0: Exacte.
1: Sí, escolta, sí. Què és de tot el que has fet que t'ha permès seguir aquí? Que t'ha fet aquest clic, que no deixessis aquella pulsió de marxar, de quedaré tancada a casa, que segueixis sent la Big Mama, Montse?
0: Meditar molt, ser una persona que em calmo, agafar les coses amb calma i quan hi ha un obstacle, un problema, doncs mirar de resoldre'l amb... respirant i a veure com ho puc fer, perquè sempre s'ha de buscar una via de sortida, una solució d'allò. I si el que vas fent és planyar-se, no arribes a la solució. Llavors, jo en el meu cas el que he fet ha sigut intentar animar-me i posar il·lusió a les coses noves que vaig fent. Motivar-me, això és el que he anat fent, perquè i després també he intentat trobar les persones al voltant que puguin fer el camí paral·lel o el camí conjunt, perquè trobar persones que t'acompanyin bé.

0: democracy.
1: I en aquest cas, doncs, ara estic contenta també amb la gent que he tocat amb molta gent, i ara també estic amb una gent molt macos, que són els Captain Brotherhood per una banda i la Sister Baron per l'altra.
2: Ah, sí, explica'm això, perquè el Captain Brotherhood són senyors, entenc, però les sisters, aquí heu de venir un dia les sisters a cantar en directe i seria meravellós. Qui és això de les sisters? Explica'm molt.
1: Sí, doncs, mira, Big Mama and Sister Marion és un duet que ja l'any que ve, a finals d'aquest any farem 15 anys que estem juntes, i hem basat molt el nostre projecte en donar relleu a les dones del blues, que van ser creatives, que van estar les primeres, sobretot les que van
2: la Billie Holiday.
1: Sí, però més del blues. La Billie Holiday era la cantant de jazz que tenia el blues, per dir-ho així. Nosaltres fem més les de blues clàssic, eh? I també una mica hem avançat amb el temps, hem posat alguna de més actual, i també repertori propi. I llavors fem un espectacle, un concert a duo amb piano i veu, on volem reivindicar aquesta figura femenina també creativa, que va ser lluitadora, que va ser empresària, que va dur els seus propis espectacles, i anem explicant les històries i les apropem, i el seu humor, el seu... com eren i la seva música, com vivien. I això ho fem en un concert íntim d'aquests que... Normalment els concerts de blues sempre hi ha la gent que això que dius, tu pren les seves cervesetes, i aquest és un concert més, doncs, per gaudir tranquils. I...
2: Més Scott Whisky, diríem, o bourbon, no? Més adequat, un bourbon, tranquils, allò, pam. Escolta, és que a mi, quan penso en blues i en tot el que m'estàs dient, penso en aquesta etapa de les dones.
1: Sí.
2: O sigui, és com el maridatge perfecte. Blues i més de 50. Podríem crear un espectacle de blues i més de 50, és a dir, explicant històries de dones... I enganxant, bueno, és això el que feu amb la Sister, no?
1: Sí, fet això, nosaltres ho hem fet, perquè totes, n'hi havia, per exemple, que l'Alberta Hunter es va retirar als 60 anys i va tornar als esmons dels escenaris als 80.
2: Què dius ara?
1: I la dècada aquesta dels 80 als 90... Pràcticament, doncs, és la seva època que a mi m'agrada més, l'època que té la seva veu, doncs, més... Té tota una vivència, és inclús feia riure, feia emocionar, feia plorar, i, no sé, donar valor a totes, des de les que quan eren joves fins que quan es van fer grans i van tenir una nova etapa, perquè és clarament això. Jo veig l'Alberta Hunter i penso, m'agradaria.
2: M'agradaria ser l'Alberta Hunter,
1: arribar així, també, amb aquest esperit, no?, de tan gran encara, doncs, anar a un lloc i fer que la gent disfruti amb la música i amb el blues, sí.
2: Perquè la veu, això ho hem parlat abans al començament, la veu canvia amb l'edat.
1: Sí, va canviant. Depèn de la persona, es va fent una veu més aguda o més greu.
2: Es pot aguditzar? Jo tenia, no sé per què, tota idea de que la veu normalment s'agreujava amb l'edat.
1: Es queda més, les dones es queda més greu. Sí,
2: que és més bonica.
1: Agafa-s'hi uns harmònics, no?, que ressonen, sí. I, però també pot ser casos, doncs, que hi hagi, doncs, que se'ls faci una mica més primeta o així.
2: Sí. I, a veure, si jo me n'entero una mica. Si les veus canvien, canvia el color... És que jo sé que els músics parleu...
1: Parlem de colors, d'impressions...
2: Explica'ns què és això del color de la veu.
1: El color seria com l'envolvent de la veu, com en diuen, els formants de la veu, que sóc, com et deia això, enginyer, doncs seria aquesta mena de...
2: De modulació. Diguem,
1: sí, el que dona els harmònics de cada veu al timbre, el timbre que tens, llavors això seria, si, normalment si és més agut, un hi veu un color, i si és més greu, potser més càlid.
2: Quin
1: si
2: seria més... el blau? A veure si ens pots explicar amb to què seria el blau, va.
1: El blau, com és blau a nivell de l'electromagnètic, és una ona més freda, bueno, dona més els el d'allò, el so, el, jo crec que seria un so més agut, no?
2: Seria blau. I el groc?
1: El groc, ai, no sé, tu, el
2: I el
1: micro,
2: vermell,
1: sí,
2: que és
1: un...
2: intens. Seria un
1: un
2: greu.
1: greu així d'infern, no?
2: Seria quasi, quasi heavy metal, això, no? Llavors, el blues, es diu blues?
1: Blues, sí.
2: Per el color, no.
1: Bueno, perquè al principi els que sentir-se blues, els negres, era un sentiment bueno,
2: De
1: potser,
2: pertinença, suposo, no?
1: no, potser el color de la pell o així, sentir-se blue era com sentir-se trist, era una tristesa.
2: Amigo,
1: Feeling blue, and feeling blue és...
2: I'm feeling blue. Mira que jo volia cantar amb la Big Mama, però estic una mica empiocada i no m'atreveixo del tot perquè com no sento, no sé què em passa. Per què Big Mama, per cert? Big Mama Montse. D'on ve aquest nom
1: Big Mama
2: meravellós?
1: Montse va sortir de la cova del drac, dels meus amics, que bueno, hi havia un noi que li vaig recordar la Big Mama Thornton, quan vaig sortir allà a cantar, i al principi anava amb una colla, anàvem amb una colla de companys i es feien com hi havia com unes jam sessions, i llavors, perquè jo sortís, van començar a pressionar els pobres músics que estaven allà, de Big Mama, Big Mama, i ja em va quedar aquest nom, perquè me'l van posar els amics, i per mi ja va ser, doncs, una cosa que, bueno, un nom que aprecio, però realment vol dir una dona grassa, una dona vella, perquè Big Mama ve de
2: Gran.
1: Grand Mère,
2: Ui, clar.
1: del francès de les iaies, no? Que eren, solien ser aquestes dones que tenien aquestes veus greus i dones de pes, cantants de pes, no? I llavors a mi em van associar amb la Big Mama Thornton, però aquest nom ve d'aquí, de
2: Vale, però
1: dones amb experiència, no? Dones...
2: clar, però és bonic
1: Sí.
2: perquè dius Big Mama és com la gran mare, no? Que t'atrapa, que t'atreu, que t'acull.
1: Sí, sóc bastant una mica així, eh?
2: Ves que és el que anava a dir. Transpues una mica Big Mama d'abraça'm una mica,
1: De
2: saps?
1: protecció dels altres, sí. Però, bueno, sí, és un nom que primer em vaig dir Big Mama, però després ja vaig posar-hi el Montse, després Big Mama Montse, perquè n'hi havia una a Indonèsia, hi ha un grup que es diu Big Mama França, hi han diversos llocs que es diuen Big Mama, i també cantants, i vaig pensar, doncs, me li dono la meva identitat, Big Mama Montse, i així ja no hi ha cap dubte.
2: Què t'agradaria arribar a fer amb aquest món del blues? Que no hagis fet ja, perquè clar, has anat pel
1: Jo
2: món.
1: ara el que vaig fent ja és com deixar testimoni de qui sóc. Perquè al principi quan graves discos si, tens molta energia, tens molta... Jo he fet discos amb molt pocs mitjans i a lo millor em deixaven en una sala i anava a gravar allà, una mica em feia tècnic de so, amb els músics, doncs, bueno, fèiem com podíem, no? I hi ha discos que m'agraden i hi ha discos que no, dels que tinc. Però sí que a partir d'ara m'agradaria que els que deixi que estiguin bé. O sigui, deixar un llegat d'aquesta etapa, no sé quan més tocarà, però poder tenir, doncs, una mica... deixar els discos com ara jo vull deixar-los per lo que, no sé, pel fut...
2: Pel futur, per la nova gent, no? Que
1: Sí,
2: pugi, que
1: no, no.
2: tingui referents.
1: Com un referent, deixar una cosa que sigui digna i que m'hi trobi jo, doncs que sí, val, això ara crec que jo això puc deixar-ho així i em reflectirà.
2: Perquè, a més, tu ets de les persones d'aquestes de Big Mama, que sempre col·labores, per exemple, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que has fet coses de pedagogia per nens, de
1: Sí,
2: música.
1: això ho vaig fer durant bastant temps amb les companyes de l'Associació Ressò i també a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Vall d'Hebron amb els companys del Festival de Blues de Barcelona i simplement era anar un cop a l'any allà i tocar pels nens, pels pares, que sobretot nens que estaven malalts de càncer. I clar, passes un estàs allà tancat amb quatre, bueno, tens un personal que et tracta molt bé, però no deixes d'estar allà patint per la malaltia. Això. I portàvem un dia doncs,
2: d'esbarjo,
1: d'aire,
2: sí.
1: Saps, de música, i portàvem allà, bueno, érem una colla, sempre intentaves implicar algú, d'alumnes, companys músics i venien els propis de cada entitat que he esmentat i fer una miqueta de gresca i explicar
2: Que s'allunyi el mal rotllo de les malalties, no?
1: Sí,
2: Perquè...
1: exacte. Pues això quedem que és sanador. Doncs aquí tenim un exemple, perquè almenys un dia doncs, la gent s'esveix o unes hores, encara que sigui un moment, del problema que té. Llavors, per un moment estàs sentint una altra cosa, bueno, surts d'aquella realitat. Crec que amb la música hi ha pallassos que fan això.
2: Sí, estan els pallapupes, estan els pallassos de... N'hi ha molta gent col·laborant, els animals també. Hi ha gossos a Sant Joan de Déu, hi ha molts hospitals. Gràcies a Déu hi ha gent com vosaltres, però queda una mica amagat.
1: Sí.
2: Saps? Els artistes només van els futbolistes, aquests se'ls hi veu molt, però la gent com tu, com els músics, com tants creatius que van a fer la seva petita tasca, queda com arraconat i potser cal saber que vosaltres també us mulleu per una societat que moltes vegades no es mulla per vosaltres.
1: No demanem res a canvi. A vegades aquestes coses et omplen a tu també.
2: Sí.
1: Això ja és un feedback molt potent. La veritat és que es fa molt... Jo quan els anys que ho he anat fent, ho he fet molt a gust. I ara, per exemple, quan vaig a un hotel, que tinc que anar, per exemple, a tocar un lloc així, sempre agafo les pintes, perquè als nens els hi feicava un paper i fèiem un casú d'aquests. I aquesta tonteria, que potser una altra no dona valor, doncs això... Per exemple, hi ha coses que et canvien per els detalls de el que vas fent cada dia tu. I això és un petit exemple, no? De dir...
2: Que bonic.

0: Big Mama Montse. Per acabar, sempre preguntem el mateix a totes les convidades. Què és el que li don... Quin consell li donaries a la Big Mama Montse dels 20 anys?
1: Doncs, a veure, els 20 anys... Jo recordo que vaig començar a fumar. I vaig estar 10 anys fumant. Li donaria el consell de no començar, perquè ha estat la pèrdua de salut, de diners, més absurda que he pogut fer. I llavors sí que li diria, aquest, entre altres coses, aquest consell, sobretot, no arrencar a fumar i fer, bueno, respirar.
0: Respirar, que bonic. Home, escolta, Montse, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
0: Tindrem l'orella parada per aquest nou disc. Agrair-te sobretot que hagis vingut, perquè sabem que avui gravaves un videoclip que esperem que sigui força exitós. Gràcies, Montse.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs una tarda més, tenim la sort de comptar amb la Sandra Ferrer, que ens portarà avui. Què ens porta, Sandra?
3: Doncs avui parlarem una miqueta de música.
2: Ah, molt bé.
3: I d'una mica de turisme, també, que a vegades també va bé donar alguna recomanació. Avui parlarem de la germana d'Amadeus Mozart. Que tothom, evidentment, coneix aquest gran geni de la música clàssica, però gairebé ningú coneix a la Nannerl, com se li coneixia carinyosament a casa seva.
2: La Marianne, no, es deia?
3: Mariana Mozart. La Nannerl, o Mariana, era la germana gran d'Amadeus.
2: De Wolfram, sí.
3: Era una nena, com qualsevol altra, de la seva època. Ja va néixer el 1751. Estem en plena il·lustració, una de les èpoques més esplèndides per la música clàssica, també. El pare era un apassionat de la música. Els hi va oferir a tots dos la possibilitat d'aprendre i de formar-se com a músics, tocant, doncs, el piano, el clavicèmbal, els diferents instruments que tenien a l'abast. Què va passar? Doncs li va passar el que li va passar a moltes dones. En el capítol anterior, quan vaig venir a parlar de la Rosa Bonheur, us comentava que les dones, quan pintaven, si ho feien de manera domèstica no passava res, però que sortien del...
2: El peu del plat, no.
3: Bé. Doncs, en el món de la música passava una mica el mateix, que una dona toqués el piano era elegant, que toqués una arpa era absolutament exquisit, que una dona composés ja no era tan ben vist, que una dona sortís en públic a guanyar-se la vida com a música, això estava molt similar al món de la faràndula era la prostitució, la mala vida, llavors això no quadrava. Resulta que, bueno, els dos germans van créixer i és molt maco conèixer la seva història com a germans, perquè ella estimava molt el seu germà petit i el seu germà petit n'estava molt de la seva germana. De fet, diuen que ella també li va acabar donant lliçons al seu germà de música. Però resulta que va arribar un dia que es va fer gran i ella no es podia dedicar, com el seu germà, a la vida de la música clàssica, bueno, com ja tots
2: coneixem. No es podia dedicar perquè la societat no li deixava.
3: Perquè la societat no li deixava i perquè el seu pare la va obligar a casar-se amb un diplomàtic, amb un senyor d'alto standing, i ella, doncs, no va poder negar-s'hi.
2: I estava enamorada d'un altre, un capità de cavalleria, pot ser, o m'ho he inventat.
3: Sí, ella també, diuen que va tenir una altra relació, però òbviament ella no podia escollir, perquè la seva família va decidir que s'havia de casar amb la persona que havien escollit.
2: Amb aquest senyor, que tenia fills abans, eh?
3: Exacte. Deia allò del turisme perquè a Salzburg, la cuna de Wolfgang, bueno, tothom va a Salzburg a veure la casa on va néixer Mozart. Allà pots veure dues cases, la casa on va néixer i una altra casa que està a l'altra banda del riu, que és una casa on van viure la família, era una família bé, i també tenia una casa a Viena, i dues cases a Salzburg, en diferents etapes de la seva vida, hi van viure. Doncs jo fa molts anys, quan vaig visitar Salzburg, en aquesta altra casa, que no és tan coneguda ni està tan massificada, hi havia una sèrie de cartes en un panell i va haver-hi una que em va impactar moltíssim, perquè era una carta del pare de Nannerl a la seva filla i li deia, més o menys no me'n recordo exactament, però l'essència de la carta li venia a dir que li sabia molt de greu, era conscient de les seves capacitats, del seu talent com a músic, però que la seva condició de dona l'obligava a deixar de banda el seu possible geni musical i dedicar-se a la vida domèstica, que era pel que havien nascut les dones. Resulta que a Amadeus tampoc li va semblar gaire bé que la seva germana no es dediqués a la música, i sembla ser que ell inclús es va com a enfadar amb ella, perquè bueno, tots coneixem, no?, que diuen que el geni, Mozart era com una persona molt moguda, i sembla ser que ella era tot el contrari, era una nena sumissa, obedient,
2: tranquil·la,
3: i es veu que el seu germà revelava, no?, en el sentit de dir-li, digue-li al pare que no et vols casar, no?, així una miqueta d'estar per casa, no? I sembla ser això que ell no li va agradar, perquè és probable, diuen, que entre ells dos van passar molt temps junts composant. Uh-huh. I de fet, hi ha molts dubtes respecte a si part de les obres de Mozart van ser inspiració de la seva germana o inclús algunes parts les va arribar a composar ella. Bueno, això suposo que serà molt difícil mai trobar, saber si realment va ser així, no? La seva història realment és la història de moltes dones en el món de la música. Tenim la Fanny Mendelssohn, la Clara Schumann i moltes dones en el món de la música clàssica. Clar, que la música tenia tres vessants aleshores: la interpretació, la composició i la direcció. A la interpretació, evidentment, sempre trobem a dones a l'edat mitjana, inclús a l'edat antiga, tocant qualsevol tipus d'instruments. La composició ja és més difícil, tot i que en trobem, a l'edat mitjana, la Hildegarda de Bingen, que vam parlar l'altre dia, ja composaven. En el món més monàstic, potser. La Clara Schumann també va arribar a dir que ella no es veia capaç de sortir al món i composar, perquè això tenia por de que la tractessin de quelcom estrany. I la tercera faceta, que és la direcció, ja és molt més posterior. Ja no trobarem fins a finals del XIX, principis del XX, dones que dirigeixin orquestres. Ara és una miqueta més comú, però ja va ser com l'últim sostre de vidre, no?, que van trencar
2: les músics
3: en el món de la música clàssica. De la Marianne us haig de dir que hi ha una pel·lícula una miqueta antiga, però realment és preciosa, que mostra aquest caràcter d'ell sumís. Perquè realment la seva història no és la història d'una dona rebel, no? D'aquestes que, com parlàvem de la Rosa Bonheur, no? Pues jo faig el que vull i trencaré totes les normes. No? Realment és una història avorrida, no?, en el sentit de que ella, si no el seu germà no hagués sigut qui va ser, possiblement no sabríem ni que existeix, perquè possiblement hi havia moltes dones de l'alta societat que també tenien talents.
2: Però com a nena va ser una nena prodigi amb el germà, i va anar per totes les corts, perquè el pare deuria guanyar. Em recorda pares d'alguns...
3: Del futbol.
2: Sí, futbolistes, esportistes, d'esportistes que es guanyen la vida versus els seus fills,
3: correcte,
2: no? El pare del Mozart es va fer d'or en aquell
3: amb
2: moment.
3: Amb els dos.
2: Amb els dos, perquè els portava de passeig per totes les corts
3: europees. Clar, quan eren petits, el sexe quedava com més diluït, no?
2: Sí, el gènere era un tec, mira que divertit, sí.
3: De fet, fins als 7-8 anys, els nens estaven en l'entorn femení, no? Estudiaven o aprenien amb les mares. Ja és a partir dels 7-8 anys que ja es comença a fer aquesta separació d'uns i altres. Per acabar, us volia comentar també que és curiós que Mozart, tots sabem que quan va morir va acabar enterrat a una fossa comú, doncs ella, com va casar-se amb un home il·lustre i de bona posició, va ser enterrada. De fet, també en una altra fossa, però té una tomba identificada, que també us recomano que si aneu a Salzburg la visiteu, que també està en un lloc poc conegut, al castell Hohensalzburg, que és la fortalesa que hi ha a la muntanya, que es veu a tots els paisatges de totes les fotografies de Salzburg. Als peus d'aquesta muntanya hi ha una església i un cementiri preciós. A mi els cementiris sóc una mica morbosa, m'encanten.
2: No, hi ha rutes, d'això ja en parlarem, hi ha rutes pels cementiris, eh?
3: Correcte. Doncs hi ha una petita cripta a l'aire lliure que està tancada. Jo li vaig demanar a un senyor que estava a punt de tancar, li vaig dir, deixa'm entrar. I hi ha una tomba compartida entre ella i el germà d'un altre compositor de Salzburg, i té una tomba identificada, no?, en aquest, que és un mausoleu realment molt maco i molt bonic, i ella està, o sigui, sabem on està enterrada Marianne Mozart, bueno, per la posteritat.
2: Sabem on està enterrada, tot i que no sabíem ni que existia, pobra dona, no? Ara sí, ara l'hem posat al mapa, l'hem col·locat, l'hem posat allò... una xinxeta no? A la història de les dones silenciades, omeses i emmudides, no? I això és el més important, que hem d'anar col·locant dones que han desaparegut en el que realment valen. Sandra, gràcies per ajudar-nos a posar aquestes petites marques de dones.
3: A vosaltres.
2: Gràcies. Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, ple de música, on hem parlat de la llarga i fructífera carrera de la Big Mama Montse i de la curtíssima carrera de la Marianne Moss. Ara has vist? De la mà de la Sandra, que sempre ens descobreix aquestes grans dones de la història. Ens veiem al proper capítol, eh? I com diu la Billie Holiday, no hi ha res pitjor que cantar quan no tens res a dir. Així que ja ho sabeu, sempre tingueu alguna cosa a dir dins vostre. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
3: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
2: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts i... La vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat del Consell de la República i l'ANC. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tovella, vicepresidenta del Consell, sobre la importància del relat nacional. El ciclista argentoní Nil Marín, de 10 anys, és campió del món del Pump Track. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia. Ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor eslovac. El Teatre de la Sala celebra aquest any els seus 15 anys. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat, i arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Per Magel. L'últim titular és pel temps. Aquesta tarda ha d'augmentar la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tapar el cel. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca. Dijous s'ha de mantenir un dia més, el temps estable, i pujaran les temperatures. Comencem.

Bona tarda de nou. Us saludem des dels estudis de Ràdio Argentona, a la plaça de l'Església número 4. Aquí ara comença una temporada informativa que culminarà el mes de maig amb les eleccions municipals que decidiran la composició del nou Ajuntament d'Argentona. Un ajuntament del que no coneixerem la composició definitiva fins al 12 de juny, data en la que es preveu la celebració dels plens de constitució dels consistoris arreu de Catalunya. Un altre focus dels informatius aquesta temporada seran els esports, després que els clubs argentonins signessin una temporada de somni el curs passat. Ara arriba el repte de mantenir les posicions obtingudes. El principal exponent és el Futbol Club Argentona, que jugarà per primer cop a la seva història la Lliga Elit. Però, sens dubte, els informatius de Ràdio Argentona també seguiran de prop el dia a dia de les entitats i associacions de la vila. El més proper, la celebració de la Setmana de la Gent Gran, un col·lectiu que, a banda del Patronat de la Bellesa, mobilitza un bon nombre d'entitats que tenen per objectiu oferir una vida activa a les persones majors de 65 anys. I, evidentment, la cultura serà un altre dels temes amb protagonisme indiscutible en totes les seves formes. L'acció cultural defineix el caràcter argentoní. Ho veurem al carrer, en les festes populars, en la celebració del Sense Portes, que enguany promet oferir una peça única amb la implicació de desenes d'argentonins, i també dalt dels escenaris, amb una programació atractiva i acurada. Política, esports i associacionisme i cultura seran els principals eixos informatius d'una temporada que també donarà veu a moltes altres històries i notícies. Els informatius us arribaran puntuals a la 1 del migdia, a les 3 i a les 7 de la tarda i a les 11 de la nit. També podreu recuperar les notícies a radioargentona.cat, com sempre, i a les nostres xarxes socials. I una temporada més, us animem a subscriure-us

0: combina el pump track amb el BMX. Entrena 3 dies a la setmana i ho fa principalment als circuits de Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Mataró. El seu pare, en Joan Marín, és qui l'entrena. Al pump track, els ciclistes s'han de completar un circuit d'asfalt amb pujades, baixades i parals. No es tracta de saltar, sinó d'aprofitar l'impuls de la bicicleta per anar tan ràpid com sigui possible. Ara continuarà Nil les dues modalitats. La pròxima setmana té una prova de la Copa Catalana de Pump Track a Lliçà. També participarà en una prova de BMX. A més, a llarg termini, el seu objectiu és preparar-se per disputar un mundial de BMX. L'entrevista amb el jove Nil Marín i el seu pare, en Joan Marín, la podreu escoltar sencera la setmana vinent a l'inici del nou tic-tac que conduirà la Francina Suari. També la trobareu a radioargentona.cat.
1: El missatge és aprofitar la situació. Hi ha com una mena de default per part de l'estat espanyol. I això ho hem d'aprofitar. L'empenta que dona el fet de que no hi ha quasi res que funcioni.
2: Jo crec que en aquests moments hi ha moltes mobilitzacions en molts sectors, no? Ensenyament, sanitat, habitatge, pagesos. Per tant, jo penso que el que hem de fer les entitats independentistes és també acostar-nos en aquests moviments, no per explicar-los el que han de fer, que ells ja ho saben prou bé, no? Sinó per posar-nos a la seva disposició, no?
0: Són l'Agustí López i l'Antoni Soy, representants del Consell per la República i l'Assemblea Nacional, respectivament. La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifa l'activitat d'aquestes dues entitats. Aquest divendres, el Consell de la República us proposa una xerrada al Saló de Pedra amb l'Imma Tubella, que és vicepresidenta de l'entitat, entorn la importància del relat nacional. A banda de la xerrada d'aquest divendres i dels actes commemoratius de la Diada, el Consell de la República avança també dues conferències més. El 25 de setembre, David Ros parlarà sobre el cost de ser espanyol, i el 29 de setembre, conjuntament amb l'Assemblea, el Saló de Pedra acollirà un debat sobre la independència amb la 16a presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i l'escriptor i l'exdiputat de la CUP, Julià de Jòdar. I encara més avançaments en aquest primer informatiu de temporada. El Teatre de la Sala celebrarà aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'Àrea de Cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat.
3: Els 23 llargs ja no podia començar a Belles Arts, és massa tard. És massa tard. És fins als 40 que t'adones que a aquella edat encara ets a temps, si no de tot, almenys de tot el que importa. Menteixo i pregunto, és el meu estil.
0: La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb aquest espectacle que sentíem, un dels títols teatrals més destacats del moment. És Permagel, l'adaptació teatral de la premiada novel·la d'Eva Baltasar. Estarà dirigida per Victoria Spunger i interpretada per Maria Rodríguez Soto. A continuació arribarà Flor Les Abims, la darrera creació de Claire Ducrot, una delicada proposta de dansa i teatre visual que ha comptat amb una residència artística a la Sala. Entre les propostes més destacades també hi figura Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snap, a Food Dance Theater Society. La tardor continuarà amb Loop, la nova obra de Ramon Madaula, i Ple culpable, de Lara Diez Quintanilla, on la música també tindrà un paper rellevant amb un Limited de Beating Souls i amb el Circ de les Puces, el nou treball de Pep Lladó. La programació es completarà amb Improside Story. Per al públic familiar, Xarxa d'Argentona inclourà Bon Vent, l'homenatge musical d'Every Night, a Xesco Boix, i Rucs, la maledicció del bruixot, de la Pera Llimonera. Paral·lelament, el programa educatiu Anem al Teatre convidarà els centres educatius d'Argentona a gaudir de les arts escèniques amb Rau Rau, de la Tresca i la Verdesca, i Nallar, d'Inspira Teatre, Premi FETEN 2026, el millor espectacle per a la primera infància. I a motiu de l'aniversari, el teatre acollirà també l'exposició 15 anys aixecant el taló, la memòria gràfica de la temporada de la Sala, un recorregut visual a través dels cartells de totes les temporades. Per cert, que les entrades i abonaments es posaran a la venda el dimecres 7 d'octubre a les 9 del matí.
4: Els esports.
0: I en aquest primer informatiu també fem referència als inicis dels clubs d'Argentona, que han començat a moure fitxa de cara a la nova temporada. El Futbol Club Argentona ha programat diversos partits amistosos aquests dies contra el Júpiter, el Vilassar de Mar i l'APA Poblasec. L'equip espera el debut a la nova Lliga Elite, que arribarà en les pròximes setmanes.

El Club Bàsquet Argentona ha presentat la nova equipació a través de les xarxes. El club també prepara un torneig de categoria mini el 19 de setembre. Els Argentona Box també arrencaran l'activitat. El primer entrenament serà demà, dimecres, 2 de setembre, a les 8 del vespre, al camp municipal. El club obre portes a nous jugadors, tant en categories de base com en sènior. No cal experiència prèvia, només ganes de provar el futbol americà. El Laietan vol animar a provar l'esport amb ell, ho fa a través de les xarxes, contactar a través de les xarxes socials amb ells, amb el Laietan, com ho fa també el patinatge d'Argentona, que també ofereix jornades de proves, són gratuïtes, i el club a més facilitarà patins per a qui no en tingui. Hi ha places per adults i joves que vulguin començar a patinar.

Fem ara un apunt de serveis a l'informatiu. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3 quarts de 10 del matí fins a 3 quarts de 12 a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari habilitat al web de l'Ajuntament d'Argentona. I ara, a l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres, el Consell per la República i l'Assemblea us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell, Imma Tubella, sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 al vespre al Saló de Pedra. Durant tot el cap de setmana, el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres, a 6:15 de la tarda, amb una cercavila amb gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels Amics del Museu del Canti. La festa de divendres es tancarà amb un sopar al carrer i una quina popular. La festa major del Molí continuarà dissabte a partir de 11:15 del matí amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sota el títol de Bocates del Gamberro i posteriorment a una tarda underground que tancarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. I els veïns del Molí allargaran la festa fins diumenge amb la cursa d'11.6 quilòmetres i la competició de petanca. Els veïns tancaran la festa major entorn d'una taula amb el vermut i la paellada popular.

0: Acabem amb el temps. Passem primer per la previsió del temps al Maresme i Argentona. Aquesta tarda han d'augmentar els núvols, que estaran formats per núvols alts i baixos i poden a mig tapar el cel. Això, tot i així, no ha de ploure. Les temperatures màximes han de ser un pèl més baixes que ahir. Dimecres tornarem a tenir un temps tranquil i dominat pel sol a tota la comarca, sense pluges, vents fluixos i les temperatures mínimes que s'han de mantenir sense canvis importants, mentre que les màximes demà ja començaran a pujar. Dijous es mantindrà un dia més, el temps estable i assolellat, tot i que a la tarda augmentaran els núvols alts, les temperatures a l'alça. I ara donem un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comencem jornada protagonitzada pel sol a bona part del país. Tot i així, de matinada hi ha hagut alguns estrats baixos a punts de l'interior i a la meitat sud del país, especialment l'extrem sud, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, el cel estarà força ennuvolat. De fet, s'espera que deixin alguns ruixats ara al llarg del matí o també a partir del migdia. A partir del migdia també començaran a créixer nuvolades al sector del Pirineu, podrien arribar a afectar algun punt del Prepirineu, especialment del sector oriental, i també podrien deixar algun ruixat d'altre cop més possibles al sector oriental. I tot plegat amb una màxima que es manté similar a la de la jornada d'ahir, amb una màxima que, com a molt, s'enfilarà fins als 33-34 graus a punts de ponent. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts, 1 de setembre.

0: La proximitat de la Diada i també de la commemoració de l'1 d'octubre revifen l'activitat del Consell de la República i l'ANC d'Argentona. Aquest divendres us proposen una xerrada al Saló de Pedra amb Imma Tobella, vicepresidenta del Consell per la República. El ciclista argentoní Nil Marín, de només 10 anys, es proclama campió del món de Pumptrack. Marín va aconseguir el títol el 15 d'agost a Suècia i ho va fer després de superar totes les rondes de la competició i guanyar la final contra un corredor d'Eslovàquia. I també ens hem acostat al Teatre La Sala, que celebra aquest any el seu 15è aniversari. Per celebrar-ho, l'àrea de cultura presenta un avanç de programació que combina grans noms, espectacles premiats i de proximitat. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb un dels títols teatrals més destacats del moment, Permagel, amb l'actriu Maria Rodríguez Soto. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés. A la redacció qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més. Bona tarda. Fins demà.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24. Telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol el retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts 2 menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'ha atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça amb més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: Som ja dins de l'última hora del mercat de fitxatges d'estiu amb el Barça, que acaba d'inscriure el porter croat Livaković a la Lliga de Futbol Professional. El club blaugrana ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029, procedent de l'Arsenal, a canvi de 10 milions, i Julián Álvarez, per la seva banda, seguirà l'Atlètic de Madrid. I pel que fa a les sortides, el Barça negocia amb el Deportivo de la Coruña la cessió del migcampista Marc Casado. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per 500.000 euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao. I el Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic.

0: Prendran els alemanys.
1: El Consolat General rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
0: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
2: Rússia no ha mantingut silenci, com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa, després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
3: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
2: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
5: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
4: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
2: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlic Giral Robert i l'Alba Barbosa.
6: Són 309 milions d'euros.
7: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics, com la sanitat, la justícia o l'educació.
6: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
7: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
6: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
8: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
7: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
2: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Saindeaja.
9: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
10: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, El pueblo español sí.
11: ¿Cómo no vamos a manifestar en contra de nadie?

0: Entonces, ¿a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
1: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
1: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat, Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
5: 3CAT Info.
3: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys quatre persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
6: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
3: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, per a Joan Álvarez.
4: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ivars d'Urgell.
5: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs a lo millor no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
4: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabadal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
7: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
4: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
8: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
3: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa al sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
3: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat el seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
11: És probable que s'hagi produït aquest augment per l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
3: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
8: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi no serveix el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
3: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
3: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
13: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
3: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
3: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
15: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
3: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general d'AESCO.
16: És veritat que estan pujant. Segon, podrien pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
3: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
16: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarg, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75% i un 3%.
3: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
12: 3CAT Info.
3: I en cultura, el Teatre de Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
17: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
3: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
12: Esports.
3: Amb David Ubach.
18: Una mica més de mitja hora, 35 minuts, perquè tanqui aquesta mitjanit el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol, amb moviments diversos per als conjunts catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
19: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
18: Gabriel Jesús, de 29 anys, ha firmat fins al 2029, procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides, Marc Asadó, doncs podria ser nou futbolista del Deportivo de la Coruña a préstec, i és que Barça i Depor negocien la marxa de Casadó en forma de cessió. Qui marxa segur són els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
20: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando, es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
18: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols, on ha estat premiat juntament amb la blaugrana Patrick Guijarro. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores d'aquesta finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
12: 3CAT Info.
18: El Girona pendents encara del futur d'Unahi, que és l'únic futbolista del club gironí que encara podria canviar d'aires, mentre que el Sabadell ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Youssef Oguzu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
21: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
18: Més futbol ara, però mercat de fitxatges a banda. El clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana, Àlex, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que encara manté oberta la instrucció, això sí. I a banda, demà es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals del Sabadell contra el Barça Atlètic. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
22: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
18: També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la Tercera Federació. De l'extensió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
23: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
18: La Lliga Nacional ACB es farà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, la femenina el 23 de setembre a Reus, entre l'Uni Girona i el Cadí, la Seu. I a la Vuelta a Espanya triomfa l'esprint de la desena etapa per al francès Bastien Tronchon. Enric Mas, del Movistar, es manté com a líder sense canvis significatius.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Tobac, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. I ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat de moment. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos. I augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
8: A qui et casates? No vot?
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
9: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Porteamiras.
10: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
11: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
10: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria d'atencions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
12: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que arriben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
13: Ferides sobreinfectades, fiebres súper altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital, que al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras, también ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
12: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
14: Yo la huerta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que es que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar a un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
12: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
15: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
16: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània, el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
17: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase "Tornem a l'escola", però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
18: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
17: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mosalam.
19: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
17: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
21: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu el Mont Blanc ha mort 3 persones aixafades per rocs, i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
22: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment, i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
21: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
23: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
21: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
24: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
4: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual. Segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
5: La idea era fer una introducció inicial al que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
4: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
8: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
25: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
26: Sí, sí, a la izquierda.
0: A El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana Supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
6: La família que a la sola culpa...
7: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteixi en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
6: El tema de l'amor,
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
1: Esports.
0: Amb David Ubac.
9: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol, amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
10: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
9: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
11: Ahora hemos estado muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
9: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
9: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i per tant pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada. El migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029. I l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
13: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
9: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
14: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
9: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup Amà a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
12: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
9: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
3: Trescat Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts 2 menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Als centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema. Esports.
1: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedir al Deportivo de la Coruña. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de

0: ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Putin ha tornat a dir que està obert a negociar amb Kiev, però alhora ha anunciat nous atacs contra infraestructures energètiques. Rússia porta una setmana seguida atacant amb míssils i drons la capital ucraïnesa i aquest dimarts ha matat 12 persones. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, ha anunciat represàlies i ha alertat les companyies aèries que l'espai aeri rus no és segur.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
0: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
2: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
4: Són 309 milions d'euros.
5: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics com la sanitat, la justícia o l'educació.
4: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
5: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
4: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
6: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
5: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
0: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
10: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está nuestra Constitución, pero el que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
7: El PSOE va demanar als seus alcaldes

0: és que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
3: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Veneçuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys quatre persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Sirik. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Veneçuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
4: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
1: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina, aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars d'Urgell.
5: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? En els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
2: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
6: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt
3: i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No van a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
2: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
1: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa el sistema és creuar dades. Quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant, perquè estem parlant de morts.
1: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
8: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
1: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
9: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si piquem a professionals, si piquem als mitjans, les morts es poden reduir.
1: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar com espais d'ombra o material de salvament adequat.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions, el sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
11: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
1: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
12: Donarem resposta en aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
1: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
13: El reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
1: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general de GAESCO.
14: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
1: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
14: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès a curt termini, no a llarga, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75 i un 3%.
1: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, quatre dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
10: 3CAT Info.
1: I en cultura, el Teatre Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen El retorn de la pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
15: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
1: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
10: Esports.
1: Amb David Ubach.
0: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
16: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
0: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a la canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional.
2: El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per 500.000 euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
10: 3CAT Info.
2: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Josip Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests tres ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit al davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure, procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid de la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaurana a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info.
2: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
17: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
2: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
10: 3CAT Info.
2: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del Groupama a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslové Primo Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I amb el polo, aquest dimecres es disputen dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani, Catalunya, i en dones, Rubí, Sant Feliu.
10: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. I ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Enviarem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
8: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
1: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamitas.
9: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
10: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria de tensions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
11: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que reben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
12: Ferides sobreinfectades, fiebres super altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo debíamos al hospital, y al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras, también ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
11: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
13: Yo la guardo al colegio, me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente, que es que no van ahí los niños, no van ahí, si van, van ahí poquísimos niños. Es que no, nos estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
11: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
14: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
15: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Brescó.
16: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase "tornem a l'escola", però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
17: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que al desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
16: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mossalam.
18: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim un compromís amb l'educació. És el nostre deure.
16: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat la riuada del Nepal ja estan passant als Alps i, a molt petita escala, també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya, i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
20: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs, i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
21: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment, i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
20: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
22: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, estem a l'època del monsó, més enllà també del permafrost.
20: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes, fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
23: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, al Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Són 5 joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
4: La recuperació d'aquesta planta, anomenada Agret, i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual, segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
5: La idea era fer una introducció inicial del que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
4: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal, que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
24: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla, que ha impedit obrir la majoria de centres, i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
25: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant també una mica si hi ha algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Ángel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
26: A la izquierda. Sí, sí, a la izquierda.
0: A El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana supervendes Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
6: De la família que ha la sola culpa...
7: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
6: El tema de l'amor,
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
8: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
9: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación. Bajé, sí, significante, pero para mí un sueño estar aquí.
8: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Corunya. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
10: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
8: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
1: 3CAT Info.
8: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i per tant pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosuf Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
12: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
8: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
13: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
8: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorava així la seva victòria.
11: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
8: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
3: 3CAT Info.

0: El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran abast dels Estats Units a l'Iran, que ha deixat almenys 4 morts i diversos ferits, mentre que Teheran amenaça d'enfortir encara més el bloqueig de l'estret d'Hormuz. L'escalada ha passat just el dia que Washington ha fet un pas més per controlar el 20% del petroli de Venezuela i n'ha confirmat la concessió per 100 anys a una empresa privada. Detinguts dos menors a Manresa per la seva relació amb la mort violenta d'un home en ple carrer. Els arrestats tenen 15 i 16 anys. El crim ha generat indignació veïnal i unes 700 persones s'han concentrat per exigir justícia. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres. Aquest mes d'agost haurien mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts per calor de tot l'estat, segons estimacions de l'Institut Carlos III de Madrid. Els centres sanitaris catalans s'han atès per deshidratacions, insolacions o cops de calor més de 5.800 casos als CAPs i 300 persones han requerit un ingrés hospitalari. El sindicat Metges de Catalunya amenaça més vagues i no descarta una aturada indefinida. El sindicat ha carregat contra el govern espanyol per haver aprovat l'Estatut Marc, malgrat la seva oposició frontal. El nou text acaba amb les guàrdies de 24 hores, però els metges avisen que la nova norma no resoldrà els problemes del sistema.
1: Esports.
2: El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix, dia del tancament de mercat, el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana també ha inscrit el porter croat Livakovic i el capítol de les sortides, Marc Casado, se'n va cedir al Deportivo de la Corunya. Pel que fa a l'Espanyol, ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao amb una opció de compra. El Barça de bàsquet ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc amb passaport dominicà que prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA més.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès, carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exteriors, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre. Suspenem els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. En una conferència de premsa després de la cimera euroasiàtica, Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya.

0: clau que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
1: Putin ha qualificat aquestes paraules de Zelensky de terrorisme d'estat. Més qüestions, la Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants, i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
2: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
1: I també sobre Ceuta, el govern espanyol ha aprovat un pla de xoc de més de 300 milions d'euros per ajudar a reactivar l'economia de la ciutat autònoma i reforçar els serveis socials tensionats des de la crisi humanitària. Són diners que arribaran a Ceuta durant aquests últims mesos de l'any. Repassem a què es destinaran amb l'Àlex Giral Robert i l'Alba Barbosa.
4: Són 309 milions d'euros.
5: Que serviran per ajudar el comerç local, empreses i treballadors i reforçar els serveis públics com la sanitat, la justícia o l'educació.
4: Un de cada 3 euros es destinarà a l'acollida de migrants.
5: També hi ha una partida de 90 milions reservada per a seguretat i defensa.
4: Carlos Cuerpo, vicepresident del govern espanyol.
6: No vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
5: Aquesta injecció milionària d'ara fins a finals d'any representa el 16% del PIB de la ciutat autònoma.
1: I el PP i Vox escalfen les concentracions d'aquest dimecres a favor de Ceuta i acusen el govern espanyol de voler-les prohibir. La Moncloa ho desmenteix i acusa la dreta i l'extrema dreta de voler instrumentalitzar les protestes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: És la Federació Espanyola de Municipis la que convoca les concentracions davant dels ajuntaments per mostrar suport a Ceuta amb motiu del Dia de la Ciutat Autònoma. El seu president, Juan Jesús Vivas, fa una crida a la participació i tant el PP com Vox s'hi han volcat. Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal es posaran al capdavant de la manifestació a Madrid i les portaveus Esther Muñoz i Pepa Millán apunten cap a qui dirigiran la protesta.
8: Son para decirle al gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países. Si Sánchez no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí.
9: ¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
7: I a última hora acusen la Moncloa de voler prohibir la concentració a Madrid. La delegació del govern espanyol ho nega, diu que es podrà fer amb normalitat i que s'han limitat a recordar que serà un acte institucional perquè els ajuntaments no poden convocar manifestacions. La Moncloa lamenta que el PP vulga instrumentalitzar la convocatòria i demanen que siga pacífica. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
10: Si queremos conseguir la normalidad en Ceuta, el camino no es en ningún caso la violencia. Por supuesto, hay libertad de manifestación porque está nuestra Constitución, pero que lo hace utilizando la violencia creo que pierde los argumentos.
7: El PSOE va demanar als seus alcaldes que se mantinguessin al marge, però alguns s'hi sumaran o convocaran manifestacions alternatives.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat relacionats amb la mort violenta d'un home en ple carrer a Manresa. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan la capital del Bages tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca i quan hi van arribar van intentar reanimar-lo sense èxit. Immediatament després, els Mossos van posar en marxa una investigació per

0: identificar les persones implicades en el crim i van localitzar i detenir dos menors de 15 i 16 anys que estarien relacionats amb els fets. També van escorcollar un pis en el marc de la investigació. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat els fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres a les 12 del migdia. De manera espontània, però, i a través de les xarxes, s'ha organitzat una primera concentració aquest dimarts a la tarda. Unes 700 persones, segons l'Ajuntament, s'han concentrat per exigir justícia. I els Mossos d'Esquadra han detingut un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima era en un vehicle accidentat el 26 d'agost passat, Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Segons informen els Mossos, la detenció es va produir aquest dilluns. El menor arrestat estaria relacionat amb la mort violenta d'un home dimecres de la setmana passada. Aquell dia, al voltant de les 11 de la nit, es va produir un accident de trànsit al nucli urbà de Balaguer. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació, es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units han llançat un atac de gran abast contra l'Iran just el dia que Venezuela ha avalat que Washington controli una cinquena part del seu petroli. Washington ha bombardejat diverses ciutats de l'estret d'Hormuz i algunes de l'interior com a represàlia per l'atac suposadament iranià a dos petroliers. Almenys quatre persones han mort i hi ha hagut diversos ferits quan un dels projectils ha impactat en un casament a prop de la ciutat de Siriq. Trump ha acompanyat els atacs amb amenaces a la seva xarxa Truth Social i ha assegurat que encara atacarà l'Iran de forma molt més dura si Teheran pren represàlies. Teheran ja ha atacat bases nord-americanes a Jordània i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. Davant d'aquesta nova escalada, els preus del petroli s'han tornat a enfilar i Trump ha avançat en el seu acord per controlar el cru de Venezuela. El número 2 del país i president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha defensat el pacte que aquest dimarts ha rebut l'aval de la cambra.
3: Por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1,5 millones de barriles más diario.
0: La Casa Blanca ha confirmat la concessió per explotar aquest 20% del petroli durant un segle a una empresa anomenada Naveb, fundada l'any 2024 i dirigida per Alejandro Betancourt, un empresari investigat a Espanya, Suïssa i els Estats Units per presumpte blanqueig de capitals i frau fiscal. I aquest dimarts han entrat en vigor els canvis en les bonificacions dels combustibles. Al litre de dièsel se li aplica un descompte de 20 cèntims en comptes dels 10 de l'agost, mentre que en el cas de la gasolina aquesta rebaixa queda només en 5 cèntims. Tot i això, els conductors pràcticament no ho notaran perquè el preu del petroli fa dies que puja. I en aquest context de preus alts, ens hem volgut fixar en la demarcació de Lleida, que és on hi ha de mitjana la gasolina i el dièsel més barats. Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: La raó cal buscar-la en les cooperatives agràries, moltes de les quals tenen estacions de servei. Els marges de benefici són mínims perquè aquest no és el seu negoci principal. Kevin Requena, de la cooperativa d'Ibars d'Urgell.
4: Carregar-hi lo mínim de lo mínim per poder cobrir aquestes despeses, per mantenir obert la infraestructura o l'activitat, no? És a dir, en els nostres pobles, si no fos per la cooperativa, doncs potser no hi hauria sortidor de carburant i gràcies a nosaltres n'hi ha.
1: Que sigui barat, assegurant, no afecta la qualitat. És, això sí, una estratègia diferent de la de les grans companyies estatals. Albert Campabal és el president de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
5: L'estratègia de la cooperativa és comprar molt i vendre molt i rebaixar fins al màxim el preu de venda al públic. No va a una estratègia de marca, sinó una estratègia de preu.
1: La diferència de preus pot superar de vegades els 35 cèntims.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense abraçar un anticicló situat a l'Atlàntic, entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà assolellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogó, poden gratar les muntanyes, sobretot de l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
0: Sobre aquesta calor hem d'explicar que a Catalunya aquest mes d'agost han mort més de 1.100 persones per causes atribuïbles a les altes temperatures. Són gairebé la meitat de les morts que s'han produït a tot l'estat per aquest mateix motiu. Són estimacions del sistema de monitorització de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Són morts atribuïbles a la calor perquè el que fa al sistema és creuar dades, quantes defuncions s'han notificat al registre civil i quan hi ha hagut els pics de calor. El resultat es compara amb les dades d'altres anys i l'excés és el que s'atribueix a la calor. Als centres de salut, les onades de calor contínua s'han traduït en 5.800 casos atesos als CAPs, 2.000 a urgències i 300 que han requerit un ingrés hospitalari per deshidratació, insolacions o cops de calor. Una situació que alarma els sanitaris, ho explica David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: A nivell d'atenció primària, doncs, identificant la població diana de risc, no? Persones majors de 75 anys, amb educació sanitària, i en fi, és un dels temes que ens preocupa i que ens haurem d'actualitzar perquè aquest repte del canvi climàtic afecta totes les professions, però especialment a les de sanitat, perquè és un tema molt, que, com s'ha vist a les dades, doncs molt preocupant perquè estem parlant de morts.
0: La majoria de víctimes tenen més de 65 anys i un gruix important supera els 85. Inspecció de Treball obre un expedient sancionador a Glovo per fer treballar els seus riders al carrer en plena onada de calor. L'actuació de l'empresa va tenir lloc el 8 de juliol, quan es va batre el rècord històric de calor a Barcelona. El sindicat CGT va denunciar els fets al considerar que Glovo no va aplicar el protocol que obliga a suspendre els repartiments quan se superen els 40 graus, fet que va passar en pics del migdia. A més, hi havia avisos previs d'alerta vermella del Meteocat per calor. Ara l'organisme ha de determinar la sanció, que podria arribar als 49.000 euros perquè Glovo s'hauria saltat al seu propi protocol i les disposicions mínimes de salut en l'àmbit laboral. La denúncia de la CGT també inclou altres incompliments de Glovo, en aquest cas amb alerta taronja, que estableix limitacions horàries als repartidors que treballen en bicicleta i en patinet. I quan falten 15 dies perquè s'acabi la temporada oficial de bany, que va començar a mitjans de juny, aquest estiu ja han mort 39 persones ofegades a Catalunya. És la xifra més alta registrada fins ara, per sobre de les 38 víctimes del 2022. La majoria han mort en platges, 23, mentre que 11 han perdut la vida en piscines i 5 en rius i pantans. La calor és un dels factors que haurien disparat aquesta xifra, ho explica el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello.
7: És probable que s'hagi produït aquest augment per a l'increment de l'afluència de persones a les zones de bany per les onades de calor continuades que hem tingut aquest estiu.
0: Per aquest mateix motiu, des de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Jonathan Acevedo defensa que els plans d'actuació s'haurien de revisar, perquè diu que han quedat obsolets.
8: Estem fent servir els horaris i les temporades de fa 15 a 20 anys. Moltes platges comencen a servir el socorrisme a mitjans de juny i veiem platges al maig abarrotades de gent i en canvi no hi ha servir el socorrisme. Llavors, és evident que si tenim la prevenció, si fiquem a professionals, si fiquem als mitjans, les morts es poden reduir.
0: Els professionals de salvament també reclamen un pla conjunt per totes les platges del país, així com uns requisits mínims per treballar, com espais d'ombra o material de salvament adequat.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: Més qüestions. El sindicat Metges de Catalunya avisa de noves mobilitzacions i no descarta que sigui una vaga indefinida. Això després que el govern espanyol hagi aprovat aquest dimarts l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals dels professionals sanitaris. La norma acaba amb les guàrdies de 24 hores i seran de 17 com a molt. Se'n farà només una per setmana i caldrà respectar el descans de mínim 12 hores. I a més, els metges passaran de treballar 48 a 45 hores a la setmana com a màxim. La ministra portaveu, Elma Saiz, destaca que tothom hi guanya.
10: Es una reforma laboral sanitaria que estaba pendiente desde hace 23 años. Como saben, este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar la normativa al presente y al futuro del modelo asistencial.
0: Però el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, assegura que l'Estatut Marc en cap cas resoldrà els problemes i amenaça amb més vagues. Ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
11: Donarem resposta a aquest insult que ha comès la ministra de Sanitat. Si algú s'ha pensat que el temps ens acabaria esgotant, ha comès un error de càlcul dramàtic.
0: El col·lectiu d'infermeres considera que l'Estatut compleix demandes cabdals. David Oliver és portaveu de SATSE en declaracions al Catalunya Nit.
6: Pel reconeixement professional, d'acord amb la titulació acadèmica que tenim, doncs és una reivindicació històrica. Les infermeres i els fisioterapeutes desenvolupem unes funcions de molta alta responsabilitat i és lògic que el marc normatiu reflecteixi aquesta realitat.
0: Ara, però, la norma haurà de passar pel Congrés dels Diputats per poder entrar en vigor. La rendibilitat dels bons es dispara i això encareix l'endeutament dels estats al nivell més alt dels últims 20 anys. Els principals bons sobirans a nivell mundial han de pagar de mitjana uns interessos del 3,72%. L'augment de la inflació per l'increment dels preus de l'energia ha portat els inversors a apostar per la renda fixa. La previsió dels experts és que la tendència continuï. Jaume Puig és el director general d'AGAESCO.
12: És veritat que estan pujant. Segon, podríem pujar més si tenim en compte les taxes d'inflació subjacents actuals. I després, el que sí podem dir és que encara estan lluny de nivells que poguessin realment tenir un efecte negatiu.
0: En tot cas, l'amenaça inflacionista fa preveure que el Banc Central Europeu apugi els tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,5% en la pròxima reunió del 10 de setembre.
12: I estem considerant tots que hauran de pujar o dos o tres vegades els tipus d'interès. Els tipus d'interès, a curt termini, no a llarg, a curt termini haurien d'estar entre un 2,75% i un 3%.
0: L'increment dels costos energètics va disparar la inflació a l'agost fins al 3,3%, 4 dècimes més que el juliol, segons l'Oficina Europea d'Estadística.
9: 3CAT Info.
0: I en cultura, el Teatre de Texas de Barcelona aposta per la dramatúrgia catalana contemporània i l'humor en la seva nova temporada. Entre les propostes destaquen el retorn de la Pols, l'èxit de Llàtzer García, ara dirigit per Sílvia Munt, i la comèdia negra Bona nit, Poncelles, de Víctor Borràs. A més, la Sala de Gràcia celebrarà els 10 anys de Fairfly i els 15 de Corà. Segons un dels responsables de l'espai, Rubén García, serà una temporada eclèctica i molt diversa.
13: La família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica. Hi ha comèdia, musical, monòlegs i un tret en comú que és parlar del present des de la proximitat.
0: L'oferta d'humor la completen monologuistes com Oye Sherman o Carlo Padial.
9: Esports.
0: Amb David Ubach.
14: Aquesta mitjanit ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El Brasil ha subratllat l'esforç de les parts per concretar l'acord.
15: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo gran para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
14: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. El capítol de les sortides al migcampista Marc Casado se'n va cedir al Deportivo de la Coruña fins al final de la temporada. I finalment el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret. Ha traspassat Rubén Sánchez a l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit amb Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
9: 3CAT Info.
14: El Girona tot apunta que els gironins fitxaran en les properes hores l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta aquest dimarts i ha quedat lliure. En paral·lel, Girona i Panathinaikos mantenen negociacions per al traspàs del migcampista marroquí Unahi, que encara pot canviar d'aires aquest dimecres, dia del tancament de mercat a Grècia. El Girona demana per a Unahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió, que és de 20 milions. I de Montilivi marxa el davanter banyolí Dauda, després de 12 temporades, per fitxar per l'Aberca portuguès. El Sabadell, per la seva banda, anuncia 3 fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada, el migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029, i l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat amb el Sabadell fins al 2028, procedent de la Lliga polonesa. Amb aquests 3 ja són 16 els fitxatges del club sabadellenc. Pel que fa a la resta del mercat a la primera divisió, destaquem que l'Atlètic de Madrid rep cedit el davanter canadenc de la Juventus, Jonathan David, i que Dani Ceballos torna al Betis, lliure, procedent del Madrid. Més futbol, mercat de fitxatges a banda. Destaquem també que el clàssic Barça-Madrid a la primera volta de la Lliga ja té horari. Es jugarà al Camp Nou el diumenge 25 d'octubre a les 9. I encara relatiu al Barça, la jutge que investiga els pagaments del club blaugrana, l'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, ha rebutjat la petició del Madrid de prorrogar 6 mesos més la causa, tot i que això sí, encara manté oberta la instrucció. I a banda, afegim que aquest dimecres es disputarà a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya de la temporada passada. S'hi enfrontaran els locals, el Sabadell, contra el Barça Atlètic. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
9: 3CAT Info.
14: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA. També en bàsquet s'han presentat les lligues nacionals masculina i femenina. Aquest any apleguen 40 equips en diferents categories, des de l'ACB fins a la tercera federació. De l'expansió del bàsquet se n'ha felicitat en l'acte el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
16: Molt contents de com estan les coses. Primer, per la feina que fa la pròpia federació. Segona, per la feina que feu els clubs i també, per tant, per extensiva, les ciutats i els llocs on hi ha bàsquet, que feu una feina de difusió molt gran.
14: La fase final de la 47a edició de la Lliga Nacional ACB es disputarà del 9 al 13 de setembre a Tarragona, amb 6 equips. I la final de la 38a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina la jugaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu el 23 de setembre a Reus. Del bàsquet passem al ciclisme.
9: 3CAT Info.
14: Triomf a l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup Amà a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge amb 1 minut i 18 segons sobre el segon, que és l'eslovè Primo Roglic del Red Bull. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, nova jornada amb partits de primera ronda aquest dimarts. El quadre masculí han avançat a segona ronda noms destacats com ara Fritz, Shelton, Tiafoe i Ogier Ilyashim. En dones han accedit a la segona eliminatòria Swiatek, Osaka, Kiss, Rybakina i Andreeva, entre d'altres. I amb Atar Polo, aquest dimecres es disputen 2 partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani i Catalunya, i en dones, Rubí, Sant Feliu.
9: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost passat i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. A partir d'ara us explicarem que el govern presenta els actes oficials de la Diada amb el 50è aniversari de la gran manifestació del 1976 a Sant Boi de Llobregat com a leitmotiv. També que l'empresa minera Iberpotash haurà de fer desaparèixer la muntanya de sal del Cogulló de Sallent, al Bages. Es tracta d'un turó artificial amb runes de residus salins que ocupa 45 hectàrees. I explicarem també que la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal. El comitè d'empresa del Consorci denuncia l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha anunciat el fitxatge del brasiler Gabriel Jesus fins al 2029 procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions. I ha inscrit el porter croat Livakovic en l'últim dia del mercat de fitxatges d'estiu. A l'Espanyol, canvi de lateral dret. Rubén Sánchez fitxa per l'Elx per mig milió d'euros i el club blanquiblau incorpora cedit Andoni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps aquest dimecres serà estable, un dia de sol, de cap a cap a gran part del país. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes de 36 graus a Ponent i a la Conca de Tremp. Alemanya acusa els serveis secrets russos de l'atac fallit amb un dron que hi va haver a principis d'agost a Leipzig. La falta de proves clares i concloents és el que hauria portat el govern alemany a ajornar una acusació que aquest dimarts finalment s'ha fet de forma oficial. Alemanya també ha anunciat represàlies contra Rússia, sobretot de caràcter diplomàtic. Berlín, Jordi Regàs.
3: L'objectiu de l'atac era un avió de càrrega ucraïnès, carregat d'armament. El dron va fallar. És el motiu pel qual el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ha dit que l'autor hauria estat un agent de nivell baix.
4: Vist en conjunt, les investigacions policials assenyalen una responsabilitat russa en l'intent d'atac fallit de l'aeroport de Leipzig. El govern federal arriba, per tant, a la conclusió que és Rússia a qui s'ha de responsabilitzar de l'atac híbrid del 4 d'agost a Leipzig.
3: El ministre d'Exterior, Johann Badefull, ha anunciat les represàlies que prendran els alemanys.
5: El consulat general rus tancarà el 18 de setembre, suspenent els contractes a Berlín de la Casa de Rússia. Endurirem els controls fronterers a ciutadans russos i augmentarem la pressió sobre la flota fantasma russa.
3: Que aquesta denúncia s'hagi fet a 5 dies de les eleccions a Saxònia-Anhalt podria no ser casual. Cal recordar que Alternativa per Alemanya té bones relacions amb Rússia i les revelacions del govern els podrien perjudicar.
0: Rússia no ha mantingut silenci com havia fet altres vegades. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Tot això mentre Moscou i Kiev continuen escalant les amenaces. Després d'una setmana contínua d'atacs russos sobre la capital ucraïnesa, Zelensky ha alertat que els cels russos tampoc seran segurs per l'aviació. Moscou, Cristina Solias.
6: El president rus creu que l'incident de l'aeroport de Leipzig és una provocació orquestrada pel mateix govern alemany per desviar l'atenció de la seva mala gestió política. Vladimir Putin explica d'aquesta manera la crisi diplomàtica que ha destapat Berlín.
7: La posició del canceller a nivell intern és precària. La gent està perdent la feina. El nivell de vida està baixant. No queda clar per què es fa tot això. L'única explicació és que s'han d'enfrontar a la Rússia agressiva. On són les proves? Doncs bé, han fabricat les proves.
6: A Putin també li han preguntat per l'última amenaça de Zelensky contra els aeroports russos. El president ucraïnès ha anat un pas més enllà en la seva escalada contra el Kremlin.
1: Avui volem advertir a totes les companyies aèries que passen per l'espai aeri rus, a totes les asseguradores, a tothom que encara utilitza aeroports russos clau, que el cel de Rússia s'està tornant completament perillós.
6: I Putin ja l'ha advertit que són actes que considerarà terrorisme d'estat i que l'allunyaran del tot de les converses de pau.
7: No es negocia amb terroristes. Si Déu no ho vulgui, es produeixen aquestes tragèdies, trobarem la manera de respondre-hi.
6: El líder del Kremlin també ha ordenat a l'exèrcit rus que comenci a preparar atacs massius contra instal·lacions energètiques ucraïneses.
8: 3CAT Info.
0: La Comissió Europea reconeix que Rússia va aprofitar la crisi de Ceuta per difondre notícies falses a internet, però Brussel·les nega que l'entrada massiva de migrants fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers, tal com va suggerir Pedro Sánchez. El govern comunitari diu que Rússia hi hauria ficat cullerada a les xarxes socials després de l'entrada massiva de migrants i no pas en aquell mateix moment. Brussel·les, Bruno Porteamiras.
9: Després que Sánchez apuntés cap a Rússia i Israel, la Comissió Europea descarta ara la possibilitat que alguna potència estrangera estigués en l'origen de la crisi de Ceuta. L'executiu comunitari diu que no hi ha proves concloents, però sí que admet que, després de l'arribada dels migrants, el Kremlin va explotar el caos que hi havia a la ciutat espanyola per difondre notícies falses a internet. Brussel·les remarca que tot això va passar després de l'entrada dels migrants a Ceuta, no pas abans. A més, en aquestes campanyes posteriors de desinformació, la Comissió Europea només esmenta la participació de Rússia i no hi diu res sobre Israel. Tot i això, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha tornat a involucrar Israel en la crisi de Ceuta, al mateix temps que en desvincula el Marroc.
10: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales, tanto de Israel como Rusia, amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa.
9: Però Israel i Rússia neguen haver interferit a Ceuta. El Kremlin ha demanat al govern espanyol que abans d'acusar-los ensenyi les proves.
0: Sobre el terreny, els ambulatoris de Ceuta atenen cada dia uns 150 migrants de mitjana. Ho fan equips de sanitaris voluntaris en espais exclusius per als nouvinguts i la majoria de tensions són per cops, talls i tot tipus de ferides. La crisi migratòria a Ceuta també afectarà l'inici de curs, que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque.
11: A Ceuta es reclamen més recursos per als tres ambulatoris i l'hospital de la ciutat autònoma. Cada dia de mitjana s'atenen 150 migrants que arriben assistència per un circuit diferent al de la resta de la població. La majoria amb ferides infectades a les extremitats. Sònia Ruiz admet que l'assistència ha millorat molt. Ella va interrompre les seves vacances per apuntar-se de forma voluntària al centre d'atenció Capotero.
12: Ferides sobreinfectades, fiebres super altas que no teníamos ni idea de lo que era, por lo tanto lo derivábamos al hospital, que al principio nos pilló de sorpresa, no estábamos preparados, la verdad, pero ahora tenemos mucho más material, tenemos celadora, tenemos dos enfermeras, también ha bajado considerablemente el número de pacientes que vemos y sobre todo la gravedad.
11: La crisi migratòria a Ceuta afectarà l'inici del nou curs que comença dimarts que ve. Dues de les tres escoles públiques d'infantil no obriran fins a finals de setembre. A més, tots els centres estaran custodiats per agents de seguretat privada. L'absentisme plana sobre els centres. La Juana no vol portar els nens a l'escola.
13: Yo la huerta al colegio me la planteo muy mal, vamos, todas las madres de Ceuta no la planteamos malamente. Que no van ahí los niños, no van ahí. Si van, van ahí poquísimos niños. Es que no estamos poniendo de acuerdo todas las madres de los colegios a hacer grupos para que los niños no vayan al colegio, porque el tema de enviar un niño al colegio, de que el niño vea en la puerta del colegio a militares, a Policía Nacional, a vigilantes de seguridad, eso le va a crear un trauma a esos niños que solo van a tener ya de por vida.
11: L'altra incògnita és com i on s'escolaritzaran els menors que van arribar ara fa un mes.
0: Més notícies. El govern de Salvador Illa invoca l'esperit del catalanisme de la transició de cara a la Diada. L'executiu ha presentat aquest dimarts l'agenda de l'11 de setembre, que arrencarà el dia 9 amb un acte a Sant Boi de Llobregat per commemorar els 50 anys de la primera celebració de la festivitat després del franquisme. Va ser en aquesta població que es van manifestar milers de persones per reivindicar, entre d'altres, el restabliment de les institucions catalanes. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha apel·lat als valors d'aquell moviment, tot i que ha esquivat les demandes que es van fer llavors a favor del dret a l'autodeterminació.
14: Ens cal cohesió social. Cap projecte nacional és o serà sòlid si deixa algú enrere.
0: El canvi més destacat a la programació és que l'esdeveniment de la Diada, que fins ara es feia a Madrid aquest any, es mou a Extremadura. Segons Paneque, l'executiu busca així exalçar els lligams històrics de Catalunya amb aquest territori.
15: Mostrar allò que som, però sobretot posar en valor aquesta capacitat d'integració que va tenir el poble de Catalunya i també la voluntat integradora dels extremenys i extremenyes a la societat catalana.
0: Això es farà els dies 16 i 17 de setembre. Com és habitual, els actes centrals de l'11 de setembre seran l'ofrena floral, el monument de Rafael Casanova i la cerimònia institucional al TNC. I els regidors del PSC a l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, han donat suport al dret a l'autodeterminació com a via per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Ha estat en la votació d'una declaració institucional presentada pel grup d'Esquerra Republicana i que recull que més enllà de l'aplicació íntegra i immediata de l'amnistia, cal un reconeixement de la sobirania popular. El text s'ha aprovat per majoria absoluta i calien els 11 vots de regidors socialistes perquè prosperés. A més del PSC, també els republicans, els comuns i la CUP hi han donat suport. L'han rebutjada els grups del PP i Vox i Junts no ha votat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En parlàvem al sumari, l'empresa minera Iberpotash haurà de retirar la muntanya artificial de runa salina del Cogulló, que fa anys que forma part del paisatge de Sallent, al Bages. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la companyia que volia impedir el desmantellament del turó, una massa de 45 hectàrees amb un fort impacte visual i ambiental. Quan plou, els cursos d'aigua que s'hi creen arrosseguen residus salins cap a la conca del Llobregat. Fa més de 20 anys que l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent va presentar els primers litigis contra la muntanya de runa. Iberpotash, que actualment s'anomena ICL Iberia, ha assegurat que complirà la resolució judicial i restaurarà l'indret tal com planteja el programa de recuperació ambiental.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dimarts ha començat el curs a Israel i també ho havia de fer a les escoles cristianes de Jerusalem Est. Però cap no ha pogut obrir perquè molts dels professors no han rebut el permís d'Israel per accedir a Jerusalem des de Cisjordània. Precisament a Cisjordània el curs comença diumenge, un curs que es presenta tan difícil com els anteriors. Jerusalem, Jordi Bresco.
16: Tot estava a punt, fins i tot amb globus on es llegia la frase "Tornem a l'escola", però a l'hora de la veritat no hi ha tornat ningú. Les escoles cristianes de Jerusalem Est han hagut de posposar l'estrena del nou curs perquè no tenien prou professors. La majoria venen des de Cisjordània i, per tant, necessiten un permís per accedir a la ciutat. Israel no els l'ha concedit encara, segons denuncia el director de la Salle de Jerusalem, Dahoud Kassabri.
17: Aquest any ens van prometre que tot seria normal i canviarien tots els permisos, però ahir encara no els teníem. Alhora ens fa por que el desembre tornem a tenir problemes. Per això volem permisos per a tot el curs.
16: A Cisjordània el curs comença diumenge. Tampoc ho farà amb normalitat, però això ja no és novetat. Fa anys que els alumnes només van a classe 3 dies a la setmana en lloc dels 5 habituals. L'escanyament d'Israel a nivell econòmic i el fet que l'autoritat palestina no prioritzi l'educació han provocat una situació límit. Ho denuncia el director de l'escola de Turmusaïa, Mohamed Mossalam.
18: La situació econòmica fa que els professors només cobrem la meitat del sou i això ens afecta mentalment. Alguns fins i tot no es poden pagar el transport fins aquí, però mantenim el compromís amb l'educació. És el nostre deure.
16: Veurem quants professors poden arribar-hi el primer dia. Dels 13 que hi ha en plantilla, la meitat solen quedar atrapats als checkpoints de l'exèrcit israelià.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimecres es manté l'estabilitat atmosfèrica arreu del país, sense braça un anticicló situat a l'Atlàntic entre una falca cap a casa nostra, i això ens dona garantia de bonança meteorològica. Totes les perturbacions, almenys les que són actives, circulen pel nord del continent europeu. Això es tradueix en un dia que serà solellat de cap a cap, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, on a les Terres de l'Ebre seran núvols baixos, cosa que permetrà que hi hagi una miqueta més de xafogor, poden gratar les muntanyes, sobretot a l'àrea del massís dels Ports, i una tarda que també continuarà molt assolellada arreu del país, i tot i que apareguin alguns núvols sobre el Pirineu, en definitiva tendiran a ser força anecdòtics. La novetat del dia la marcarà el termòmetre. Avui pujaran de manera generalitzada entre 2 i 3 graus, cosa que permetrà valors de 34 a 35 graus a les comarques de Girona, a la Catalunya Central, també a les Terres de l'Ebre, i el termòmetre es pot enfilar cap als 36 graus a Ponent.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'ONU i el Nepal faran una crida humanitària d'emergència per aconseguir fons internacionals per pal·liar els efectes de la riuada del passat dimecres, que també va afectar el Tibet. Les Nacions Unides activaran el mecanisme divendres que ve i durarà 4 mesos. L'últim balanç de la tragèdia provocada pel trencament d'una glacera és de més de 1.000 morts i prop de 4.500 desapareguts. Els equips de rescat estan intensificant les tasques de recuperació, però les Nacions Unides alerten del risc per la salut pública per aigües contaminades o instal·lacions sanitàries malmeses. En un escrit a les xarxes socials, el primer ministre nepalès, Valendra Shah, ha vinculat la tragèdia amb el canvi climàtic i ha demanat a la comunitat internacional que en prengui consciència. De fet, fenòmens similars als que ha provocat l'arribada del Nepal ja estan passant als Alps i a molt petita escala també als Pirineus. Els experts ho atribueixen als efectes que l'escalfament global té en el permafrost, que és el gel que uneix les roques d'alta muntanya i en les mateixes glaceres. Montse Poblet.
20: La pujada de temperatura, sumada en alguns casos a la sequera, està desestabilitzant l'alta muntanya. Com sembla que ha passat al Tibet, això provoca despreniments de roques que en alguns casos impacten en glaceres o en llacs, però que els Pirineus i els Alps generen sobretot caigudes de pedres. Aquest estiu al Mont Blanc han mort 3 persones aixafades per rocs i l'any passat l'esfondrament d'una glacera a Suïssa va provocar una esllavissada de gel i roques que va arrasar bona part del poble de Blaten. Als Pirineus també hi ha hagut un increment dels despreniments de roques per sobre dels 3.000 metres, entre d'altres punts, a la Maladeta o el Mont Perdut. El geògraf Marc Oliva lidera l'estudi del permafrost als Pirineus.
21: En el moment en què tenim episodis de calor, com aquest estiu, es perd doncs, aquest ciment i el conjunt de la roca doncs, és propici a que es desprengui. Per tant, doncs, hi ha aquest tipus de despreniments de roca en sectors molt verticals, en sectors de paret alpina, en sectors molt exposats.
20: El deteriorament del permafrost és un dels factors que expliquen el que ha passat al Nepal, però no l'únic. El glaciòleg Enyaut Izaguirre forma part d'un equip internacional d'experts que n'està estudiant les causes.
22: El propi terratrèmol de 2015 va fer que les roques estiguessin febles des de llavors. Després ja, clar, hem de parlar també de que són glaceres que estan en torno als 0 graus, les seves llengües, fem a l'època del monsó. Més enllà també del permafrost.
20: De fet, les imatges de satèl·lit demostren que la muntanya ja s'estava movent des de feia temps, a un ritme d'un centímetre cada mes fins a arribar al col·lapse de la setmana passada.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua treballa per reparar l'incident que ha provocat un vessament d'aigües residuals a la platja de Creixell, al Tarragonès. El bany està restringit des de dilluns a la tarda. Tarragona, Ricard Buigas.
23: El vessament el van detectar dilluns a la tarda a causa d'una incidència a la xarxa de sanejament de la depuradora de Torredembarra, al Tarragonès. Segons ha explicat l'ACA, una avaria en l'estació de bombament va fer que l'aigua que va a la depuradora arribés al mar. Els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per solucionar l'incident. Protecció Civil va activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines a Catalunya. La bandera vermella seguirà onejant a la platja de Creixell fins que el sistema de bombament estigui reparat i de forma progressiva es recuperi la qualitat de l'aigua. La setmana passada un problema també vinculat amb una estació de bombament va obligar a restringir el bany a la platja de les Cases del Canal, al Montsià.
0: I els Mossos investiguen una suposada intoxicació alimentària a la Seu d'Urgell. Diverses persones s'haurien trobat malament després de sopar en un restaurant i, segons les anàlisis, podrien haver ingerit droga. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
2: Són cinc joves que han presentat una denúncia davant la policia. Després de sopar juntes en una pizzeria divendres al vespre, es van trobar malament i van anar a urgències. Les primeres anàlisis mostrarien indicis compatibles amb la ingesta d'una substància estupefaent, tot i que encara s'ha de confirmar l'origen exacte d'aquesta intoxicació. Els Mossos han obert una investigació per un possible delicte contra la salut pública i un altre de lesions. Dilluns, la policia i personal de sanitat van inspeccionar el restaurant per esbrinar què hi ha darrere d'aquesta intoxicació, mentre investiguen si hi pot haver més persones afectades que no hagin denunciat els fets.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'estany de Sils, a la comarca de la Selva, es podrà reintroduir una espècie de falguera aquàtica que estava extingida des dels anys 90. També s'havia trobat al Baix Empordà o al Delta de l'Ebre, però va desaparèixer progressivament per la degradació de les zones humides a causa de la intensificació agrària o de l'expansió de les zones urbanes. Girona, Maria Rovira.
4: La recuperació d'aquesta planta, anomenada agret i que és semblant a un trèvol de quatre fulles, l'han portat a terme des de la Fundació Emis i el Viver Tres Turons. És clau per mantenir aquesta planta als ecosistemes humits. Les entitats han aconseguit reproduir-ne 200 exemplars a partir de 20 esqueixos que van recollir a l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. Ara els aniran reintroduint a l'estany de Sils de manera gradual. Segons explica el tècnic de conservació de la Fundació Emis, Santi Poc.
5: La idea era fer una introducció inicial al que seria la llacuna. El que passa és que hem vist que la pressió de les espècies invasores, però a més el tema de la qualitat de l'aigua, pot ser un factor que faci que no creixi de manera òptima. Per tant, farem un pla gradual. Primer, s'introduiran les plantes en bases petites en les quals sabem que la qualitat de l'aigua és bona i en sabem que no hi ha presència d'espècies invasores que puguin afectar-les, i a partir d'aquí, si aconseguim l'èxit o de manera paral·lela amb uns altres exemplars, anar-la introduint a la llacuna principal.
4: El projecte compta amb finançament de la Generalitat a través del Fons de Patrimoni Natural.
0: I ho explicàvem al sumari, la majoria de biblioteques públiques de Barcelona han hagut de tancar aquest dimarts per la vaga de personal que des de fa mesos exigeix millores en horaris, conciliació i sous. Durant la protesta, els treballadors han exhibit pancartes i han visibilitzat les seves reivindicacions per exigir al consistori que desencalli el conveni laboral. Han denunciat l'immobilisme del govern municipal per pactar l'adhesió dels treballadors al nou acord de condicions de la plantilla municipal 2025-2028. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Montse Serra, delegada de la Intersindical i presidenta del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, ha concretat quin és el major entrebanc que dificulta un acord.
24: Demanem unes millores perquè nosaltres tenim una casuística doncs, diferent del gruix de la plantilla municipal amb l'horari que fem majoritàriament de tarda, i fins ara doncs, creiem que no se'ns està reconeixent aquest servei.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament reconeix un seguiment de la vaga d'aquest dimarts del 60% de la plantilla que ha impedit obrir la majoria de centres i assegura que manté la voluntat de diàleg. Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques.
25: Realment, les reunions que estan obertes són les de la mesa general. La resta de reunions amb la comissió negociadora la mantenim oberta. Estem esperant doncs, també una mica doncs, si algun replantejament per part de la representació social.
0: Burguillos destaca que la seva oferta per equiparar la plantilla amb la resta de treballadors municipals inclou la jornada de 35 hores i un augment salarial del 8%. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges entregarà a Bàrbara Rey el Premi Nosferatu de la pròxima edició, que arrencarà el 8 d'octubre. L'homenatge s'emmarca en el 40è aniversari de la secció dedicada a descobrir, recuperar i reivindicar clàssics del gènere. A Bàrbara Rey se la coneix sobretot per haver participat al concurs de bellesa de Miss Món representant Espanya, pel seu afer sentimental amb el rei emèrit Joan Carles I i pel seu matrimoni amb Àngel Cristo, però va destacar també com a vedet i com a actriu, primer com a icona del cinema de destape dels anys 70 i després per un grapat de pel·lícules de terror o fantàstiques com El buque maldito, La noche de los brujos o La muerte ronda a Mónica. Sitges, per tant, la premiarà per aquesta petita part de la seva filmografia de títols de sèrie B sobre vudú, zombis o bruixeria.
26: Sí, sí, a la izquierda.
0: A El perdó i les relacions familiars són els temes clau de la segona novel·la de l'autora italiana Supervendes, Roberta Recchia, que acaba de passar per Barcelona. Es tracta de Yo que te he querido tanto, publicada per Duomo Ediciones. Un crim terrible capgira el que comença com una novel·la d'amor adolescent i trastoca totalment la vida del protagonista. Deixa el poble on viu, canvia de família i ha de conviure amb el dolor de tot plegat. Roberta Recchia destaca què hi trobarem en la seva obra.
1: De la família que ha la sola culpa...
6: Es parla de la possible culpa de si uns pares han educat un fill perquè es converteix en un monstre, o quina és la culpa dels pares o dels germans. I és difícil analitzar aquests fets quan passen en famílies que es consideren normals. Es parla també molt del perdó. Si es pot perdonar una persona que t'ha destruït no només la teva vida, sinó també el teu futur. Es parla d'amor.
1: Tema de l'amor,
0: El gener publicarà nou llibre i ja treballa en la quarta novel·la.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: Tancat el mercat de fitxatges d'estiu per als equips de futbol amb moviments diversos per als equips catalans del futbol professional. El Barça ha anunciat aquest dimarts mateix el fitxatge del davanter Gabriel Jesús fins al 2029. El brasilià ha subratllat l'esforç a les parts per concretar l'acord.
10: No solo yo, como el Barça también has hecho un esfuerzo grande para que pudiera acontecer, pasar esta contratación, bajé, sí, significante, pero para mí un sueño está aquí.
9: Gabriel Jesús, de 29 anys, arriba procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros. El club blaugrana, per cert, ja ha inscrit Gabriel Jesús i també el porter croat Livakovic a la Lliga de Futbol Professional. Al capítol de les sortides, el migcampista Marc Casado se'n va cedit al Deportivo de la Coruña. També marxen els jugadors del filial Guille Fernández i Toni Fernández, traspassats a canvi d'un dret de recompra i d'un percentatge d'una futura venda. Guille al Mallorca i Toni al Venècia. I també Álvaro Cortés, traspassat a l'Anvers a canvi d'un percentatge d'una futura venda. Finalment, el davanter argentí Julián Álvarez es queda a l'Atlètic de Madrid. Lamine Yamal ha relativitzat aquest fitxatge frustrat com a blaugrana.
12: Ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. El gol no nos está faltando. Es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
9: Són declaracions de Lamine Yamal a la gala anual de l'Associació de Futbolistes Espanyols. Pel que fa a l'Espanyol, també ha concretat operacions aquest dimarts. El club blanquiblau ha canviat de lateral dret, ha traspassat Rubén Sánchez de l'Elx per mig milió d'euros i rep cedit en Doni Gorosabel de l'Atlètic Club de Bilbao fins al final de la temporada amb una opció de compra. Les últimes hores de la finestra estival per fitxar també han deparat novetats als dos conjunts catalans de la segona divisió.
7: 3CAT Info.
9: Al Girona, en les properes hores es farà oficial el fitxatge de l'extrem català Carles Pérez, un cop que aquest ha rescindit contracte amb el Celta i queda lliure i per tant pot fitxar fora del tancament de mercat. Els gironins, en paral·lel, pel que fa a les sortides, estan negociant amb el Panathinaikos grec el traspàs del migcampista marroquí Ounahi. Encara es podria confirmar aquest mateix dimecres, que és el dia en què tanca el mercat de fitxatges grec. El club gironí demana per Ounahi una xifra propera a la seva clàusula de rescisió de 20 milions d'euros. El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat tres fitxatges. El porter Marc Vidal, que prové del Celta i ha signat per una temporada. El migcampista anglès Yosif Owusu, del Brighton anglès, incorporat fins al 2029. I l'extrem barceloní Àngel Baena, que ha signat fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. De Baena n'ha parlat el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
13: Sempre posa el col·lectiu per davant de la individualitat, amb unes capacitats físiques molt, molt bones, amb capacitat de repetir esforços, molta velocitat, molt profund, molt vertical en el seu joc.
9: Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet ara.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha confirmat el seu 11è fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Justin Minaya, un estatunidenc de 27 anys amb passaport dominicà. Minaya prové de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana i té experiència a l'NBA.
27: És il·lusionant que serem moltes cares noves i un equip força nou. Farem créixer l'equip amb aquests primers entrenaments. Vull veure com creixem, com construïm la química entre nosaltres i aprendre els uns dels altres.
9: En bàsquet triomfa l'esprint per al francès Bastien Tronchon del grup AMA a la desena etapa de la Vuelta a Espanya, després dels 185 quilòmetres de mitjana muntanya entre Alcaraz i Elche de la Sierra, a Albacete. Tronchon valorarà així la seva victòria.
8: No ho sé, he llançat l'esprint i simplement l'he acabat. He arribat fins a la línia de meta, però no estava segur de si hi havia algun corredor davant o no, així que no he aixecat els braços. És una bogeria, no m'ho puc creure.
9: A la general, el mallorquí Enric Mas del Movistar manté el lideratge.
3: 3CAT Info.

El govern alemany responsabilitza Rússia de l'atac fallit amb drons contra l'aeroport de Leipzig el 4 d'agost i anuncia mesures de represàlia contra Moscou. Vladimir Putin ha dit que Berlín no ha portat cap prova i atribueix les acusacions a afers interns de la política alemanya. Brussel·les admet que Rússia va aprofitar la crisi migratòria de Ceuta per difondre notícies falses a internet. La Comissió Europea descarta, però, que l'arribada massiva de migrants a la ciutat espanyola fos provocada per campanyes de desinformació de països estrangers. El govern espanyol insisteix a relacionar la crisi amb Rússia i Israel, que ja han negat tenir-hi res a veure. El PP i Vox encenen els ànims de cara a les protestes d'aquest dimecres en solidaritat amb Ceuta i animen a convertir-les en un clam contra Pedro Sánchez. L'executiu espanyol els retreu que vulguin aprofitar-se'n i demanen que les mobilitzacions siguin pacífiques. Nou atac de gran avançada.